0: La jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports. El Barça ha guanyat 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es promet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de Lubin, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caiguda, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? Bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, el Priorat i el Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marín i l'Ingrid estan alarmades.
1: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
21: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
22: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
22: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
23: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
23: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
23: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
26: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
23: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
2: 3CAT Info.
23: Aquest diumenge, a un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Reial Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
3: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
23: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
23: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
4: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
23: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Reial Societat 0.
2: L'actualitat esportiva a fons.
23: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'Apple Web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
5: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
23: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, a 4:45 de la tarda, com en categoria femenina, a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges Elite i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
6: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
7: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades, tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
8: Perquè t'importa el què, però també el com.

0: Experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald per sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
1: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru, perquè és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per a fer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
3: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
4: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
5: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat

0: Ja aquest dissabte el veto a tres mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que dona el tram batillai de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
1: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
2: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
4: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
5: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
6: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
5: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
7: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
5: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
3: Trescat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
8: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
9: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
10: Felt compelled to be part of that story.
8: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
11: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
8: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
12: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
13: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
3: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
14: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
15: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
14: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
3: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
16: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
17: We know the quality of Rafinha and
18: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
17: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
16: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
19: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
16: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
20: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
16: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
21: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt,
1: molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
16: Tornem a parlar de futbol.
3: 3Cat Info.
16: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benedi Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
2: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
16: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Reial Societat 0.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martínez és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
22: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres, al final partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
16: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
3: Tresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça ha guanyat 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte, la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Pues aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: We know the quality of Rafinha and
25: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
24: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
26: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer
3: terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut. A la general, Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 2:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges Elite i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes. Nosotros vemos a persones que necessiten ajuda. Ellos no ven persones. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
6: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada del Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
7: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades, tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic

0: per si mateixos i finalment estimular, no? Pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a lo que observem, un vincle sectari.
1: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a en Dic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan en Dic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan en Dic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per a fer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
3: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
4: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
5: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
1: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
6: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i l'agent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
1: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció

0: més elegant i exacte, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
1: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
4: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
5: I en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
4: I és que és el que pretén Gira tot igual, però diferent, segons Pau Serrasolses.
6: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
4: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
2: 3cat.info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que, a punt de fer 58 anys, està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
8: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
7: Pel que fa a 5 minuts més, serà, sens dubte, la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3cat Info.
9: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
7: Cinco minutos más s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
10: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
11: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els dos primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
12: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
13: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
12: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
14: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
15: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
16: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
14: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
17: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
14: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
18: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
14: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
19: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
14: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
14: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
20: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
14: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les dues en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa. Sprint a la banda, Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
1: Arribaran cansats, segur, que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
14: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
2: Trescat Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa Sevilla a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'eren responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres de l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Joran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters als quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i si ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etc. No? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caigudes, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública, que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, vent serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres, hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ela Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer
3: terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo es un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo de la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, a 2:45 de la tarda, com en categoria femenina, a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
6: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
7: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald per sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
9: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. És aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora

0: de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per a fer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3CAT Info.
2: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
3: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a portar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
4: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
5: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president de

0: als Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
1: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
0: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya Central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
4: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual per diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
5: I en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
4: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
6: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
4: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, mua, mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
2: 3Cat Info.
0: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema, Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que a punt de fer 58 anys està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
8: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
9: Felt compelled to be part of that story.
7: Pel que fa a 5 minuts més, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
10: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
7: 5 minuts més s'estrenarà al gener.
0: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
11: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
12: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
0: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
13: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
14: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
13: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
0: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
2: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
15: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
16: We know the quality of Rafinha and
17: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
16: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
15: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
18: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
15: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
19: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
15: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançant les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, a 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
20: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells ens doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
15: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
15: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benedic Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
21: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
15: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2 resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
15: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint en la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 2:45 de la tarda, com femenina a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
1: Arribaran cansats segur que amb nosaltres. Al final, tants partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
15: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
2: Trescat Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'era responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de Lubin, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Així ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i s'hi ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més, i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caiguda, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogó, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN, que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siklik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt els democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antivalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
25: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer
3: terminar, ir al parón con tres puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez-Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, a un quart de 5 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina a 2:45 de la tarda com en categoria femenina a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges elit i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestar ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament novedosa i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
6: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
7: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona al juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald per sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
9: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic Fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques, també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la Policia Catalana manté oberta

0: va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva en algun moment. Tot i que la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que aquestes ajudes són del tot insuficients per refer la seva vida. Goretti Álvarez i Juan Fernando Pérez són dos dels veïns que fa 5 anys van perdre la casa i n'han parlat a 3Cat Info.
1: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
2: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
0: Fons municipals expliquen a 3Cat que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a La Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita dita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
3: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
0: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
4: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
0: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
5: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra

0: el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
2: El temps.
1: Dani Ramírez.
3: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
4: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
5: I en el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
4: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
6: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
4: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
2: 3Cat Info.
1: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
7: L'actriu anglesa criada a Austràlia ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que, a punt de fer 58 anys, està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, La esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
8: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
9: felt compelled to be part of that story.
7: Pel que fa a 5 minuts més, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se, viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3cat.info.
10: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
7: 5 minuts més s'estrenarà al gener.
1: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
11: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
12: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
1: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
13: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
14: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
13: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
1: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
2: Esports.
1: Amb Francesc Ripoll.
15: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
16: We know the quality of Rafinha and
17: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
16: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision from the coaches.
15: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
18: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
15: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
19: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
15: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançat les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge a 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
20: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
15: Tornem a parlar de futbol.
2: 3CAT Info.
15: Perquè a segona el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
21: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
15: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F, dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
22: Arribaran cansats segur que amb nosaltres al final partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens, ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
15: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
2: Tresca Info.

0: Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Tots dos arrenquen la cursa electoral a Catalunya. La Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. Esquerra admet que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i els germans Maragall van sortir de les files del partit i demana perdó. La investigació interna dels republicans assenyala com a responsables Sergi Sabrià i Marc Colomer, que llavors eren vicesecretaris de comunicació. No els sanciona perquè ja no són militants. El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, diu que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial. Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles inspirada en els supermercats públics de Nova York. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni durant un viatge institucional als Estats Units. L'Assemblea Educativa de Catalunya prepara un nou calendari de vagues i mobilitzacions i aposta per unir forces amb altres sectors públics en lluita, com els bombers o els metges. Mestres i professors adverteixen que aquest curs ha començat pitjor de com va acabar l'anterior. Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump ha anunciat un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. A Rússia, tercera i última jornada electoral aquest diumenge enmig de ciberatacs, el vot electrònic i sospites de frau. Europa ja ha dit que no reconeixerà els resultats d'uns comicis en què Vladimir Putin vol rebre suport a la guerra a Ucraïna.
1: Esports.
2: El Barça guanya 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha estat el golejador blaugrana. La penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins han eliminat el Baskonia i els blaugranes han superat el València. I més futbol a segona, el Girona ha superat el Cádiz 1-2 i s'instal·la a la zona alta de la classificació aquest diumenge a les 2, Sabadell-Oviedo.
0: Pel que fa al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una festa de la rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta, amb la persecució també judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascual.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets aquest cap de setmana entre Sánchez i Feijóo. Precisament aquest dissabte la Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. Madrid, Alba Gil.
4: La Fiscalia de Menors de Ceuta té des de dijous un informe amb les denúncies que diverses nenes i adolescents ateses per la xarxa de protecció de la ciutat autònoma han posat davant la policia. Relaten haver patit maltractaments, insults i vexacions, fins i tot que se'ls ha negat atenció sanitària quan la necessitaven, i apunten als treballadors dels centres d'acollida on es troben des de principis de setembre, gestionats pel govern ceutí. De moment, el Ministeri Públic no ha obert cap investigació general, però sí que ha traslladat aquests casos al jutjat, que haurà de decidir si obre un procediment. La decisió respon a l'elevada càrrega de feina que tenen a la ciutat autònoma i per evitar, diuen, que es dupliquin les investigacions. Segons han avançat El País i el diari Punt.es, algunes de les víctimes haurien aconseguit fugir d'aquests centres. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península als menors, especialment les nenes. També el PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a la roda. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
5: Feijó és un mal virus que ha infectat no solo a la política espanyola, sinó també a sus dirigentes.
4: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
6: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores, que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
4: Pel que fa a l'Audiència Nacional, que va arribar a paralitzar la construcció del campament a petició d'un sindicat policial, ha demanat ara els expedients de la instal·lació al Ministeri de Transports.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i Pasqual Maragall i el lema «Fora l'Alzheimer de Barcelona». Tal com ha avançat el diari Ara i ha confirmat aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó. L'informe final de l'actual responsable de compliment d'Esquerra, Mireia Ingla, en responsabilitza els seus ex-vicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van operar en la campanya, però no n'era responsables perquè complien ordres. Tant ells com Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Entre d'altres, planteja fer jornades de formació per a la militància i destinar més recursos per vetllar pel compliment dels seus codis interns i ètics. En aquest sentit, Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic. Creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra. El govern titlla de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol, dimecres a l'Audiència de Barcelona. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària que li ha obert un expedient i que hi posaran remei. També promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc. I aquesta és una evidència. Se m'han viscut un episodi doncs, que és absolutament lamentable. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat a Ramon Espadaler que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol crear una xarxa de supermercats assequibles a Barcelona. Ho ha anunciat des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Nova York, Oriol Serra.
8: Des del 2018, les grans ciutats del món es reuneixen per tractar problemes comuns i mirar de trobar solucions. La cimera de l'UBIN, el Urban 20, aquest any compta amb els alcaldes de 35 ciutats reunits a Nova York. Entre aquests hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que aquest dissabte ha mantingut una trobada bilateral amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, durant la qual han intercanviat idees i projectes que es desenvolupen en paral·lel a les dues ciutats. Els supermercats assequibles en són un exemple. A Nova York està previst que a partir de l'any que ve es vagin obrint fins a 5 grans supermercats amb producte fresc per sota del preu de mercat, un per cada districte. A Barcelona, segons ha explicat Collboni, es començarà pel barri de la Marina, en un pla pilot previst pel segon semestre del 2028.
9: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
8: D'altra banda, Collboni ha destacat l'interès de l'alcalde de Nova York en el finançament de la climatització de les escoles barcelonines a través de la taxa turística.
9: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, i en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
8: La cimera U20, considerada el G20 de les ciutats, continuarà aquest diumenge al City Hall de Manhattan.
0: Els mestres i professors mantenen el pols amb el Departament d'Educació i continuaran amb les vagues i mobilitzacions. A més, aposten per unir-se amb altres col·lectius en lluita, com els bombers o el sector sanitari, i fer pinya amb altres comunitats autònomes. Això ho ha decidit l'Assemblea Educativa de Catalunya, que ja està planificant un nou calendari de protestes. La seva portaveu, Mònica Rodrigo, n'ha parlat a 3CAT Info.
10: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat. Sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
0: Els acords que s'han pres aquest dissabte a l'Assemblea Educativa es debatran les setmanes vinents a les assemblees territorials i als centres, amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és molt profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenta que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs. Nova protesta aquest dissabte a Barcelona contra l'especulació immobiliària, en què el sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
11: Hi ha 73 blocs de pisos de llogaters i llogateres que estan en lluita, que s'han organitzat amb el sindicat de llogateres. 73 punts al mapa. Si el Parlament no s'atreveix a prohibir les compres especulatives, aquí tenim gent disposada a impedir-les una vegada i una altra.
0: L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha 4 pisos amb llogaters dels quals no renovarà el contracte. Una de les afectades és Gemma Tramulles.
12: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis, de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
0: Es considera un bloc organitzat el que té com a mínim 2 veïns afiliats al sindicat, i si ha fet una assemblea o s'han iniciat negociacions amb la propietat amb les reivindicacions del veïnat. Aquest estiu s'ha retardat el tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatges a Catalunya. I seguim parlant d'habitatge, perquè la crisi de l'habitatge afecta greument la salut de la societat, segons confirma la recerca feta a Catalunya des de la crisi financera, tot i que amb estudis poc globals encara. L'experiència de l'Agència de Salut Pública de Barcelona corrobora que els problemes de salut mental, com l'estrès crònic, s'han estès entre la població aquests últims anys. Sara Riera.
13: Carme Borrell va ser gerent de l'agència durant una dècada i ha investigat intensament la relació entre habitatge i salut a Catalunya.
14: El que produeix la mala salut són les condicions de vida de les persones. L'habitatge és que és on vivim, és l'aixopluc, és el nostre dia a dia, o sigui, és les nostres relacions amb les persones que convivim. Per tant, no tenir un habitatge adequat clarament afecta la salut.
13: L'agència va constatar com el 90% de les persones que viuen amb el risc de perdre casa seva per no poder pagar la hipoteca tenien problemes de salut mental. Va ser amb una enquesta entre persones de la PA. Anys més tard, aquesta situació s'ha estès a la gent que viu de lloguer, que cada cop són més i que tampoc el poden pagar. Però, malauradament, l'habitatge no genera només problemes de salut mental.
14: Després hi ha tot el tema de la qualitat de l'habitatge. Si estàs en una casa amb condicions, si no tens humitats, si la pots escalfar, etcètera, no? I això també causa, doncs, malalties que nosaltres li diem físiques, no? Malalties respiratòries, en algun cas malalties circulatòries, problemes de caiguda, si la teva casa no està preparada.
13: Borrell defensa que la política d'habitatge necessita incorporar aquesta perspectiva de salut pública que ara mateix no té.
14: Perquè a vegades el que s'acaba fent és medicalitzant a les persones, no? bueno, com que té un problema de salut mental, doncs li dono un tractament. Que està bé, si no hi ha més remei, però cal entendre les arrels d'on ve tot això. Perquè si no entenem les arrels, al final costarà molt avançar.
13: I tal com està muntat aquí, tenim mala peça al taler, diu Borrell, que ho compara amb el sistema de salut dels Estats Units per la seva lògica mercantil.
14: O sigui, als Estats Units, si tu et trobes malament, si no pagues, no t'atenen. Doncs aquí és el mateix. Si tu no pagues, no tens casa.
13: A Catalunya fa temps que entitats com la Dinamo treballen per impulsar l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que desafia els models tradicionals, i els primers estudis ja han observat millores en la salut de les persones que viuen en comunitats.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies, i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps, i sobretot ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquella xafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Optimisme prudent del govern de Dinamarca després que Donald Trump anunciés un acord sobre Groenlàndia per reforçar-hi la presència militar dels Estats Units i mantenir l'illa sota control danès. Copenhagen assegura que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que el text concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic, una matèria clau per a l'OTAN, que ha valorat en positiu l'entesa, com deia el cap del Comitè Militar de l'Aliança, l'almirall Giuseppe Cabo Dragone.
16: Des del punt de vista de l'OTAN és un acord molt benvingut, i si bé no hi entrarem en detall, allà hi tenim molta activitat des del punt de vista militar.
0: L'antropòleg i expert en Groenlàndia, Francesc Bailón, assegurava a aquesta casa que l'anunci de Trump és una maniobra per maquillar el fracàs en la pretensió inicial de tenir el control total de l'illa. Bailón afegia que Washington busca mantenir la base militar que té al territori i que perillava en cas que canviés l'estatus de Groenlàndia.
17: Com podien perdre la base militar de Pitufik perquè l'acord ja no era vinculant en el cas de que Groenlàndia fos independent, doncs hem arribat a aquest nou acord amb el qual Groenlàndia està protegida, continuem mantenint aquesta base militar i ja està.
0: Dinamarca i Groenlàndia han dit que estan disposades a segellar l'entesa la setmana que ve a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU. A Rússia aquest cap de setmana se celebren les eleccions legislatives. Els més de 110 milions de ciutadans cridats a les urnes no podran agafar la papereta de cap partit pacifista. En la segona jornada de votació a les eleccions al Parlament, la Comissió Electoral denuncia un atac massiu contra el vot electrònic, un sistema que les autoritats han incentivat com mai abans. La sospita de frau s'escampa i Europa diu que no reconeixerà els resultats. Moscou, Cristina Solías.
18: Des que van obrir les urnes divendres hi ha hagut diversos ciberatacs que han ralentit l'accés al sistema de vot digital a Moscou. Els ha reivindicat el grup de pirates informàtics anònims Siglik per denunciar que el vot telemàtic rus és totalment opac i que permet manipular els resultats. Tot i això, la cap de la Comissió Electoral Central, Ella Pamfilova, assegura que això no ha posat en risc les eleccions.
19: Es tracta clarament d'intents coordinats per interrompre el funcionament normal del sistema i, naturalment, per exercir una pressió negativa sobre tot el procés electoral a la capital de la nostra nació. Tots els atacs s'han repel·lit amb èxit.
18: L'oposició també desconfia del vot electrònic i per això ha demanat a l'electorat que voti aquest diumenge i que ho faci amb la papereta a la mà. Des de la Unió Europea i Ucraïna ja han avisat que no reconeixeran els resultats d'aquests comicis en què ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. A més, el president rus ja ha deixat clar que ho interpretarà com un aval a la seva guerra i a les seves polítiques.
0: A Alemanya, dues renyides eleccions regionals aquest diumenge. El Land de Mecklenburg, Pomerània Occidental, socialdemòcrates i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, guanyadora dels recents comicis a Saxònia-Anhalt, estan frec a frec en els sondejos per a la primera posició. A Berlín, l'esquerra avantatja només per un punt als democristians de la CDU, amb un canceller, Friedrich Merz, a la corda fluixa. L'elevat preu dels lloguers ha centrat el debat a la capital alemanya. Berlín, Jordi Regàs.
20: Si a Barcelona un 40% de la gent viu en un pis de lloguer, a Berlín el percentatge és del 80%. Per als berlinesos és un motiu per sortir al carrer. La Marin i l'Ingrid estan alarmades.
21: S'hauria de canviar immediatament això que a Berlín per un pis d'una o dues habitacions es paguin tranquil·lament 1.500 euros o més de lloguer. Amb feines normals no ho veig possible.
22: Un topall al lloguer seria molt important i deixem-nos de tanta nova construcció i nova construcció. Hem de mirar molt més que hi ha en estoc i es pot ampliar i menys enderrocs.
20: L'informe anual sobre el lloguer posa xifres a un drama que va molt més enllà de l'habitatge. Melanie Weber-Moritz, de l'Associació de Llogaters.
23: Quan l'estat del benestar cada cop ha de posar més diners per compensar les conseqüències dels preus creixents de l'habitatge, llavors tenim una crisi d'aquest estat del benestar. Es posa en risc la garantia social, però també la cohesió social.
20: La demanda dels llogaters és clara. Cal regular el lloguer.
23: Cal un topall al lloguer a nivell estatal, però també fa falta més regulació, sobretot un fre al preu dels lloguers contundent i efectiu. Necessitem una llei contra els lloguers abusius, que es castiguin amb multes i que se supervisi de manera efectiva.
20: El debat del lloguer, de fet, sobrepassa Berlín, on els preus es troben en un nivell mitjà. A Múnich, el lloc més car d'Alemanya, s'arriba a pagar gairebé el doble.
0: Greus enfrontaments a La Haia entre la policia antibalots neerlandesa i uns 500 manifestants d'extrema dreta irats perquè els han prohibit fer una marxa per la ciutat. La policia ha detingut una vintena de persones que corejaven consignes antisemites i feien salutacions hitlerianes i que s'han enfrontat als agents amb projectils i elements pirotècnics. La policia muntada els ha reduït amb el suport d'unitats canines i l'ús de canons d'aigua abans que el ministre de Justícia assegurés que calia donar una resposta ferma a la situació. La manifestació Som al Poble s'havia convocat per denunciar les polítiques del govern dels Països Baixos, especialment en matèria d'immigració.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça ha guanyat el Sevilla per 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions líder en solitari i en ple de victòries. Rafinha, amb un hat-trick, ha remuntat el gol inicial de Fofanà. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
24: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
2: I Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
3: Sí, sería nuestro objetivo hacer terminar ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
2: Livakovic ha estat el porter titular, el Sánchez Pizjuán, i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per les molèsties que té al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important. Llum verd al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. I Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
4: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
2: En aquesta assemblea, el director esportiu Deco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i ha avançat les de Bernal i Xavi i Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
2: Aquest diumenge, 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. El partit es farà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia a les semifinals per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustadíssim 86-87. La Provítola, jugador ara de l'equip badaloní, ha tornat a jugar amb la Penya i ha estat un dels més destacats, amb 27 punts i 10 assistències.
5: Bueno, el equipo hoy son un partidazo. La verdad que jugamos mucho mejor de lo que yo pensaba que íbamos a jugar, así que el equipo está dando pasos adelante.
2: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
2: A segona, el Girona ha guanyat el camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat en zona de play-off. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera meitat, han estat els golejadors dels gironins. Sentim declaracions de Quique Álvarez.
6: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip és la base per créixer i per continuar creixent, no?
2: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo a la nova Creu Alta després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F2, resultats: Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i Badalona 0, Real Societat 0.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Àustria de motos, al davant de Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut a la general. Jorge Martín és el nou líder en solitari amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. El sentim a la son.
7: Bueno, como esperaba, sabía que Pedro y Jorge tenían más, pero lo que no quería es que Pedro se pusiera entre medio mío y de Jorge. Entonces, objetivo cumplido, hemos acabado terceros, segundos por el error de Pedro, pero justo detrás de Jorge y minimizando los daños.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest diumenge juguen les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola. Les jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, a 2:45 de la tarda, com en categoria femenina, a les 12 del migdia. Els catalans han eliminat Angola per 2-9 i les catalanes s'han desfet de França 4-3 a la pròrroga. I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme que es disputa a Montreal. Les primeres proves seran les contrarrellotges Elite i al llarg d'una setmana i fins al diumenge 27 hi haurà competició gairebé cada dia en aquesta contrarrellotge i participen Mireia Benito i Paula Blasi.
1: Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte públic a Badalona. Tots dos donaran el tret de sortida del curs polític. També us hem explicat que la Fiscalia de Ceuta ha enviat al jutge denúncies de noies menors per vexacions en centres d'acollida. El govern ha demanat informació a la Fiscalia sobre els fets. A partir d'ara us explicarem que aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. I anirem al Mercat de Música Viva de Vic, on Ginestà ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte. I en esports, què destaques, Francesc Ripoll?
1: Que el Barça ha guanyat per 1-3 al camp del Sevilla i marxa l'aturada per seleccions líder en ple de victòries i que la penya i el Barça jugaran la final de la Supercopa CB a l'Olímpic de Badalona.
0: Pel cap al temps, calma total a tot arreu i també diumenge, amb vents de poca intensitat. S'imposarà el temps assolellat amb alguna boira baixa a primera hora de la jornada al sector nord de la Catalunya central. Temperatura una mica més alta, entre 27 i 33 graus de dia. Aquest diumenge desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona. Els socialistes catalans preparen una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol que arriba en plena crisi a Ceuta i amb la persecució judicial al seu entorn més proper. També el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà aquest diumenge en un acte que s'espera multitudinari a Badalona, l'Ajuntament liderat per Xavier García Albiol. Un desembarcament a Catalunya que ha provocat la resposta dels partits sobiranistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, els acusa a tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
2: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
0: La visita dels dos líders polítics espanyols se suma a l'aterratge dijous a Lleida i aquest divendres a Tarragona i Barcelona del líder estatal de Vox, Santiago Abascal. La Fiscalia de Menors ha traslladat al jutjat les denúncies de diverses menors migrants tutelades que asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern ceutí de posar pals a les rodes. Rebeca Torró és secretària d'Organització dels Socialistes.
3: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
0: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. A Catalunya, els consellers del govern han fet aquest dissabte una quinzena d'actes per tot Catalunya per explicar la feina feta en els dos primers anys de mandat. Des de Mataró, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha defensat el nou model de finançament i ha demanat als altres partits que hi donin suport.
4: Evidentment, cadascú podia agafar el seu cove i intentar pescar la lluna, però potser si entre tots agafem el cove i posem peixos, serem capaços de donar una resposta útil a la societat que necessita solucions als seus problemes.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat des de Sant Boi de Llobregat els bons resultats de les operacions dels Mossos contra les armes blanques. Sílvia Paneque, consellera de Territori, des de Girona, s'ha felicitat per la bona acollida dels ajuts per a la rehabilitació d'habitatges al món rural.
5: I us haig de dir que avui sabem que ha tingut un gran èxit. S'havien previst 5 milions d'euros i finalment s'han presentat projectes per import de 8 milions d'euros en aquesta iniciativa que és absolutament innovadora i disruptiva i una aposta, com us deia, molt important per al reequilibri territorial.
0: Des de Tarragona, la consellera de Cultura ha anunciat una inversió de més de 50 milions d'euros en equipaments culturals de proximitat i un nou fons per preservar el patrimoni. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, també ha anunciat una nova línia d'ajuts de gairebé 5 milions d'euros per a les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa. Encara en clau política, us expliquem que Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per a les eleccions municipals de l'any que ve i que aquest dissabte n'ha anunciat 8 de nous. L'actual diputada de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, assegura que les municipals seran el primer pas per guanyar després les eleccions al Parlament.
6: Arrelar prèviament el territori i poder preparar doncs, després aquesta nova escomesa per assaltar literalment el Parlament democràticament i a les urnes i poder restituir el nostre estat i redirigir-lo cap a la Catalunya lliure, pròspera, segura i occidental que es mereixen els nostres fills i nets.
0: Els de Sílvia Orriols s'han reunit aquest dissabte en la seva convenció municipalista Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit de cara a les eleccions del 2027. La CUP ratifica Laure Vega com a candidata a les eleccions municipals per Barcelona. Vega serà la cap de llista d'una candidatura que també està integrada per comunistes i activistes de Barcelona. De moment, la resta de noms encara no s'han anunciat. L'actual diputada al Parlament ha explicat que deixarà l'escó si surt escollida a les eleccions municipals i que volen revertir la situació dels últims anys a la capital catalana.
7: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades, tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva. No pots assegurar que puguis omplir la cistella de la compra amb menjar sa. No assegura que puguis protegir-te de la calor en aquest estiu que ha sigut un infern.
0: En les dues últimes eleccions municipals, la candidatura no ha obtingut representació a l'Ajuntament de Barcelona. El 2019, la formació anticapitalista va perdre els 3 regidors que havia aconseguit el 2015.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut a l'Hospitalet de Llobregat un jove de 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el juliol. Amb aquestes ja són 3 les persones arrestades per aquest cas. El jove detingut aquest dissabte també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc el mes de maig sense víctimes. Tots dos casos a l'Hospitalet de Llobregat. Les investigacions dels Mossos continuen obertes. Els experts cataloguen de pseudoteràpia la pràctica suposadament terapèutica que proposava la terapeuta de Jonathan Andic als seus pacients de simular llançar un familiar per un precipici. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, denuncia que els perills del que cataloga com a pseudoteràpia i alerta de la voluntat de control que volia exercir Maria Júlia Luderwald per sobre el Jonathan Andic. Són declaracions al suplement de Catalunya Ràdio.
9: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru, que és aquesta tècnica que fonamentalment es basa en estimular una dependència excessiva de les persones, anul·lar progressivament la seva capacitat, diguem-ne, de discriminar i de percebre per si mateixos, i finalment estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
0: Aquest dissabte, La Vanguardia ha publicat que la dona hauria insistit un parell de vegades a la seva ajudant, la professora d'anglès, que indiqués a Andic fill els punts perillosos i barrancs de la ruta a Collbató, on va acabar morint el seu pare. Una setmana abans de la fatídica excursió de pare i fill, Jonathan Andic i la col·laboradora van fer junts aquell camí. Per tant, això demostraria que Jonathan Andic en coneixia els riscos. De les informacions fetes públiques també se'n desprèn que hi podria haver una diligència que afecta la terapeuta i que s'estaria practicant en una peça secreta. Un jutjat de Guàrdia de Girona ha dictat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut aquest divendres en relació amb la violació d'una dona a Vidreres, a la Selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia catalana manté oberta la investigació. Dissabte passat, la víctima va sortir a córrer i un jove la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Parc del municipi. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. Aquesta setmana passada, un centenar de persones es van concentrar davant l'Ajuntament per mostrar el rebuig als fets.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte ha fet 5 anys de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Va durar gairebé 3 mesos i les colades de lava van engolir 1.200 hectàrees de terreny i van sepultar prop de 1.500 habitatges. A més, unes 7.000 persones van haver de ser evacuades de casa seva.

0: hablando sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen a 3CAT que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. A més, segons el govern canari, el govern espanyol es va comprometre a aportar a la Palma 100 milions anuals durant 4 anys, però aquests diners només van arribar al 2023. En clau internacional, els combatents hutis pro-iranians han reivindicat els atacs d'aquest dissabte contra enclavaments sensibles arreu de l'Aràbia Saudita i contra instal·lacions del gegant petrolier saudita Aramco, al Mar Roig. Una escalada que representa un punt d'inflexió en el conflicte que els enfronta perquè ha afectat també Riad, la capital saudita. Els hutis han utilitzat drons i míssils balístics i de creuer en uns atacs que han justificat pel que qualifiquen d'agressió continuada de l'Aràbia Saudita dita al Iemen. Els hutis van prendre la setmana passada el control d'importants punts estratègics a la costa occidental saudita en una ofensiva fulgurant que els ha portat a controlar l'estret de Bab el-Mandeb, la segona via per transportar petroli a la zona com a alternativa al pas principal, l'estret d'Hormuz, que els iranians asseguren controlar. Una narrativa que Washington ha volgut contrarrestar assegurant que amb la seva acció militar han permès el pas de 1.000 milions de barrils de petroli per Hormuz, com deia el comandant Brad Cooper.
2: Milers de vaixells han passat per l'estret. Els aliats al Golf han tret de l'estret d'Hormuz més de 1.000 milions de barrils de petroli i l'Iran no ha exportat ni un barril gràcies al nostre bloqueig ferri.
1: Cooper admetia, però, que no han aconseguit el volum de trànsit de cru per la zona que volen i que per això treballen amb els països aliats del Golf i les navilleres per augmentar-ne el trànsit. La Casa Blanca ha aplicat ja aquest dissabte el veto a 3 mitjans de comunicació, entre els quals la CNN, que Donald Trump va titllar ahir de mentiders. Així ho ha explicat a l'audiència la corresponsal a la Casa Blanca de la CNN, Betsy Klein, a qui han retirat l'acreditació sense explicacions.
3: La màquina d'accés no ha acceptat el meu número PIN i la gent del servei secret, que en el passat havia estat cordial amb mi, m'ha demanat veure la credencial. Li ha donat i m'ha dit que estava desactivada. Li ha demanat una explicació i m'ha dit que ell no en tenia més informació.
1: Els cercles periodístics dels Estats Units han titllat la mesura de violació de la primera esmena de la Constitució que consagra la llibertat de premsa i d'expressió. Encara sobre Trump, el president dels Estats Units proposa canviar el nom de la intel·ligència artificial cap a una descripció més elegant i exacta, com ara intel·ligència superior, intel·ligència extrema o intel·ligència suprema. El president dels Estats Units ha llançat una enquesta a les xarxes socials en què demana als seus seguidors que s'hi pronunciïn, una setmana després que el director executiu d'Anthropic, Dario Amodei, advertís dels riscos de la tecnologia i proposés desenvolupar-la a un ritme més lent. A aquesta advertència s'hi van sumar altres líders tecnològics com Sam Altman d'OpenAI i també Elon Musk d'XAI, en una coincidència poc habitual al sector. Trump, en canvi, denunciava que existeix una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i assegurava que l'únic control que cal és tenir un president dels Estats Units fort i amb un alt coeficient intel·lectual, com diu que el país té ara mateix. Oxfam Intermón ha celebrat aquest dissabte 70 anys amb un gran acte a Barcelona sota el lema «Imaginar un món és crear-lo». L'entitat nascuda a Barcelona el 1965 alerta que la riquesa extrema amenaça els drets, la democràcia i l'ajuda humanitària. Ho detalla Frank Cortada, director general de l'organització, en declaracions a aquesta emissora.
4: L'1% més ric de la població mundial acumula gairebé la meitat de la riquesa mundial. Els rics ja no només compren luxe, compren poder. Per tant, el que diem des d'Oxfam Intermón és que la riquesa extrema no només és un desequilibri econòmic, sinó que és una bomba de rellotgeria contra la llibertat i contra el benestar del 99%, no? De la gran majoria de la societat, de la humanitat.
1: Oxfam Intermón alerta que l'1% més ric de Catalunya concentra el 23% de la riquesa i que 4 de cada 10 catalans no arriben a final de mes.
5: El temps.
1: Dani Ramírez.
6: El temps no canvia, tampoc canviarà els propers dies i de ben segur, si no es torça la tendència i els càlculs dels models meteorològics, la setmana entrant seria eixuta, sense pluja o tempestes. Hauríem d'esperar cap a finals de mes, 28, 29, 30, en acabar el mes de setembre, podria canviar el temps i, sobretot,

0: ja entrant al mes d'octubre. Però de moment, avui notarem un dia de calma, ambient gairebé estiuenc, puja la temperatura, màximes a l'interior de 27 a 30 i arribant a 32, 33 a Ponent i a la Vall de l'Ebre. També 30 graus una mica per sobre a la Conca de Tremp, al Priorat i al Pla de Bages. En definitiva, una temperatura força alta. De nit, una mica de fresca encara. Evidentment, no és la calor nocturna que fa l'estiu, no estem patint aquell aixafogor, les nits ja són més llargues, això doncs ja s'hi coneix, francament. I pel que fa al temps, el cel, ben serè, poc vent, migdia, primera a la tarda, algun núvol prim que pugui aparèixer al Pirineu i Prepirineu, i al matí d'hora alguna boirina o banc de boira, per exemple, cap al Baix Berguedà o cap a Osona. Aquí amb més humitat també alguna boirina al sud de la Catalunya central, Penedès, fins i tot cap a l'Alt Camp i la Conca de Barberà. Cap canvi pels propers dies, ja ho diem. Més alta la temperatura dilluns, a l'interior del país fregant els 35 graus.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: Ginesta ha fet ballar una plaça major de Vic absolutament plena. Ha estat un dels concerts més populars d'aquest dissabte al Mercat de Música Viva de Vic. Ho està seguint en Marc Ruiz.
3: Ginesta ha tornat a fer màgia en una plaça major de Vic plena a vessar. És un concert que forma part de la gira de presentació del disc Gira tot igual però diferent i connecten amb el públic de forma instantània, amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. Reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i el públic viu cada vers amb intensitat, com diu Júlia Serrasolses a Catalunya Ràdio.
4: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
3: I és que és el que pretén Gira tot igual però diferent, segons Pau Serrasolses.
5: La part afectiva de la música també hi ha de ser. També hi ha molta altra gent que connecta molt des de la poesia i tothom s'identifica moltíssim, però crec que una virtut d'aquest últim disc, justament, és que va a l'os.
3: Però també han cantat hits ballables, com De tot el món o Mua, Mua, Mua. El Mercat de Música Viva de Vic acaba aquest diumenge amb un concert de Quimi Portet.
1: 3Cat Info.
2: Naomi Watts, l'actriu de Lo Impossible o Mulholland Drive, ha rebut aquest dissabte el Premi Honorífic del Festival de Cinema de Sant Sebastià. Paral·lelament, s'ha presentat la primera de les dues produccions catalanes de competició, Cinco Minutos Más, creada per Berto Romero. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: L'actriu anglesa, criada a Austràlia, ha explicat que se sent molt honorada per aquest Premi Donostia, que segueix enamorada de la seva professió i que està molt orgullosa de pertànyer al món del cinema. Un mitjà ha dit que pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells. A tot això, conscient que, a punt de fer 58 anys, està entrant en una nova fase de la seva carrera, vol donar també l'oportunitat a directors novells, com és el cas del seu últim film, La esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
7: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
8: Felt compelled to be part of that story.
6: Pel que fa a 5 minutos más, serà sens dubte la pel·lícula més original i sorprenent de la secció oficial. La idea és que una parella que es disposa a disfrutar d'un retir de cap de setmana per retrobar-se viu com de sobte el temps s'atura i rebobina 5 minuts que es van repetint en bucle. Així ho ha explicat Berto Romero, autor del guió, a 3Cat Info.
9: Jo ho vaig escriure d'una forma emocional, intentant fer realment escriure una pel·li que a mi em flipés veure. Però un cop paït l'escriptura, sí que m'adono que la pel·lícula dialoga prou bé amb el moment que vivim. Sobretot per aquesta sensació que a mi personalment m'angoixa molt i crec que compartim tots, el bombardeig d'esdeveniments per tenir-nos estabornits, que aquesta sensació és d'un cert ofec. I clar, la manera interessant per mi de representar-ho és a través d'aquesta metàfora que planteja la pel·lícula.
6: Cinco Minutos Más s'estrenarà al gener.
2: Ferran Adrià i l'actor Miquel Fernández han treballat colze a colze en la construcció del personatge que dona vida al cuiner del Bulli a la sèrie Gènesi. Consta de 6 capítols i s'estrenarà aquest dilluns a TV3. A Gènesi es mostra la revolució gastronòmica d'abast mundial que es va viure al Bulli de Roses, des que era un restaurant de platja a Cala Montjoi fins que es va convertir en el millor i més creatiu del món, impulsant també la cuina catalana al capdamunt del podi internacional. Ferran Adrià i Miquel Fernández han passat aquest dissabte per al suplement de Catalunya Ràdio, on han lloat les seves feines i personalitats mútues.
10: És brutal. El tema com parlo, i això l'ha fet increïble. I després, que és el més difícil, sembla un cuiner.
11: Hi ha una evolució d'aquest personatge que entra amb una timidesa brutal. No timidesa, sinó com que, mira, estoy aquí por casualidad y porque sí, i acaba amb el que és ara, no? Té un magnetisme que és increïble.
2: Els 2 primers capítols de Gènesi, dirigida per David Pujol, s'estrenaran a TV3 aquest dilluns a partir de les 10 del vespre. La sèrie tindrà projecció internacional amb l'emissió a Netflix al novembre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: El cultiu de pistatxo creix com una nova alternativa per als pagesos de Ponent. La resistència de l'arbre a la calor i als fenòmens meteorològics adversos és una de les raons per les quals els productors continuen apostant per aquest fruit 4 dècades després de la seva introducció. Maials, Alba Mor.
12: Des de Foment Agrícola de les Garrigues de Maials, el seu gerent Joan Altet destaca la capacitat de l'arbre per suportar tant les altes temperatures de l'estiu com el fred de l'hivern. A això també s'hi suma l'estabilitat del preu d'aquest fruit sec al mercat.
13: El pistatxo el que també té una cosa bona que és un preu bastant estable amb els últims anys. No és com l'oliva, per exemple, que varia molt d'un any a un altre, o les ametlles, que també són molt més fluctuantes. No? Llavors, sempre amb el temps, el pistatxo s'ha mantingut un preu. Llavors, això és una cosa també ajuda a la gent a animar-se a plantar perquè no li fluctua tant. Un pistatxo ja sec, o sigui, sec i triat, s'està pagant una mitja d'uns 6 euros a l'agricultor.
12: Per tot plegat, es tracta d'un cultiu en expansió a Catalunya i del qual el període de recol·lecció enguany ha començat aquesta setmana amb bones perspectives i la recuperació del rendiment dels arbres en zones de secà.
2: I abans dels esports, us expliquem que el Departament d'Agricultura augmenta en gairebé un 40% les subvencions per a la compra de productes químics autoritzats per combatre el cargol poma, un mol·lusc que afecta greument els arrossars. Els ajuts ascendeixen als 852.000 euros i subvencionen el 75% del cost dels tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquesta plaga.
1: Esports.
2: Amb Francesc Ripoll.
14: El Barça guanyat al Sevilla 1-3 i arriba a l'aturada per seleccions, líder en solitari en ple de victòries. Rafinha amb un hat-trick ha remuntat el gol inicial de Fofana. El davanter brasiler és el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, parla sobre Rafinha.
15: We know the quality of Rafinha and
16: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
15: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
14: Fermín diu a Movistar que l'objectiu abans de l'aturada era el ple de victòries.
17: Sí, sí, era nuestro objetivo hacer terminar, ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
14: Livakovic ha estat el porter titular al Sánchez-Pizjuán i ha debutat com a jugador blaugrana, ocupant el lloc de Joan García, desconvocat per molèsties al genoll. A la segona meitat, per cert, Christensen ha hagut de ser substituït per lesió. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. L'Assemblea de Compromissaris del Barça ha aprovat tots els punts que s'han sotmès a votació. Queda aprovada d'entrada l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Golden Sachs. Era el punt més important. Llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Joan Laporta, el president del Barça, ha enviat un missatge al Madrid.
18: És un repte apassionant. És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes o fons que tenen en propietat els clubs, o també clubs d'estat que, quan tenen dificultats, els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
14: En aquesta assemblea, el director esportiu d'Eco ha confirmat la renovació de Rafinha fins al 2030 i avançat les de Bernal i Xavi Espart. Bernal fins al 2031 i Espart fins l'any 2030. I encara a primera divisió, aquest diumenge, a 4:15 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny al Metropolitano. L'Atlètic de Madrid rep el Real Madrid. En bàsquet, la penya i el Barça jugaran aquest diumenge a les 7 de la tarda a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El Joventut ha superat el Baskonia per 96-84 i els blaugranes han eliminat el València després de guanyar per un ajustat 86-87 a les semifinals. Joel Parra, jugador del Barça, s'enfrontarà al seu exequip. Diu que serà la final somiada.
19: Crec que és una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí, doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que ja et dic, descansar i recuperar el millor possible.
14: Tornem a parlar de futbol.
1: 3CAT Info.
14: Perquè a segona el Girona ha guanyat al camp del Cádiz 1-2 i dorm instal·lat a la zona de play-off. Benet i Carles Pérez, tots dos de la primera meitat, han estat els golejadors gironins. I Quique Álvarez, el tècnic de la Girona, diu que l'equip ha sabut patir, sobretot a la segona meitat.
20: Sí, està clar. Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip i és la base per créixer i per continuar creixent, no?
14: Aquest diumenge a les 2 del migdia juga el Sabadell. Els arlequinats reben l'Oviedo, la nova Creu Alta, després d'encaixar el cap de setmana passat la primera derrota de la temporada. A la Lliga F, dos resultats, l'Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1 i el Badalona 0, Real Societat 0.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa serà a les 2 en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint a la banda Marc Márquez segon i Marco Bezzecchi tercer. Pedro Acosta ha caigut quan marxava líder amb més de 2 segons de marge respecte al segon. Jorge Martín és el nou líder a la general amb 3 punts de marge respecte a Marc Márquez. I aquest diumenge jugaran les finals de la Golden Cup d'hoquei patins. A Cerdanyola la jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com femenina, a les 12 del migdia. Sentim Roc Català, jugador de la selecció masculina de Catalunya.
21: Arribaran cansats segur que amb nosaltres al final. Partits seguits desgasta tothom. Espero un partit doncs, molt intens. Ells tenen molta qualitat, moltíssima. Nosaltres descansarem bé i esperem competir i guanyar.
14: I aquest diumenge comença el Mundial de Ciclisme a Montreal. Competeixen ja diumenge Mireia Benito i Paula Blasi.
22: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament, demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. I avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres, mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars, un procés de substitució que a Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta, però si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són una realitat. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: A més d'aquestes visites de Pedro Sánchez i d'Alberto Núñez Feijóo a Catalunya, avui també estem pendents d'Alemanya, on comencen unes renyides eleccions regionals que posen el canceller Friedrich Merz a la corda fluixa.
2: Sí, els socialdemòcrates i l'extrema dreta estan frec a frec en els sondejos a Mecklenburg, Pomerània Occidental, i a Berlín es preveu un mínim avantatge de l'esquerra.
0: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol pels problemes de les intèrprets per traduir del castellà al català.
2: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Ed Sheeran admet haver comès errors en la polèmica pel seu acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina.
2: Durant un concert a Filadèlfia aquesta matinada, el cantant ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
0: Els esports avui seran així.
3: La té Rafinha, l'interior de retalla. Xuta Rafinha! Gol!
0: Victòria del Barça al camp del Sevilla, 1-3 amb hat-trick de Rafinha. Roger Nou, bon dia.
4: Bon dia, els blaugranes remunten el gol inicial dels andalusos i arriben a l'aturada per seleccions, líders en solitari i en ple de victòria. Rafinha es consolida com a pitxitxi amb 12 gols en 7 partits. Avui, derbi madrileny, Atlètic de Madrid Real Madrid a un quart de 5 al Metropolitano.
0: Tot això després d'una assemblea de compromissaris plàcida per la porta.
4: Amb l'aprovació de tots els punts votats, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs, llum verd del crèdit de 300 milions per poder acabar les obres del Camp Nou. Deco, davant dels socis, confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Espar.
0: Quin temps farà aquest diumenge? Jofre Genové, bon dia.
5: Bon dia, doncs, darrer diumenge d'aquest estiu i ho farà, pocs canvis. De fet, avui, com a molt, destacarem que les temperatures poden pujar un grauet més i, per tant, aproximar-se una mica més als 30 graus a molts indrets. Per tant, una miqueta més de calor, però sempre dintre d'aquest context d'una calor no excessiva, típica de setembre, amb pocs núvols, amb calma, com a molt algun núvol prim de tarda, la zona del Pirineu, poca cosa més. Pels propers dies no esperem canvis, més que les temperatures vagin remuntant una mica, les màximes, especialment les matinades mantindran agradables. Així sembla que és com s'acomiadarà l'estiu al llarg d'aquesta setmana.
1: Avui el Suplement...
0: Avui al Suplement, tertúlia amb Oriol Marc, Marta Monforte i Núria Oriol. Saludarem el Jordi Puntí, el nostre home Barça. També en algun moment d'aquest espai també saludarem avui l'Ernest Macià amb aquesta final de la Supercopa, que tindrà color blaugrana, la penya i el Barça, que s'enfrontaran després de guanyar els seus respectius partits a Badalona. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, Ion Sindreu, i el politòleg Toni Rodon. I després...
6: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
0: Avui al suplement, Pep Borrell, un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, les conferències i les xarxes. En un moment de tantes parelles obertes, avui la reivindicació del matrimoni amb el missatge del Pep Borrell. A les 11, cartes de l'Empar, el nou espai al suplement de l'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les amigues de les arts, Rosa Rodon i Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. A les 12, l'eclipsi del suplement, les nits de l'actor Carles Franzino. I acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb els malalts de ràdio de la Marina Laminos. Passen 6 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Avui desembarquen a Catalunya, avui diumenge, els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic de Gavà, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, una visita que es fa en un clima preelectoral amb la vista posada a les diverses eleccions previstes aquest 2027, les municipals del mes de maig, aquestes segures, les autonòmiques en algunes de les comunitats, Catalunya no li toca, en principi, i veurem si també les generals quan acaben passant, perquè tot apunta que podrien ser a principis mitjans d'aquest 2027. Eva.
2: Sí, els socialistes catalans preparant una Festa de la Rosa multitudinària per donar suport al president del govern espanyol, que arriba en plena crisi a Ceuta i també amb la persecució judicial al seu entorn més proper. Acompanyarà Sánchez el president de la Generalitat, Salvador Illa. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarà en un acte que s'espera també multitudinari, en aquest cas a Badalona, l'Ajuntament, liderat per Xavier García Albiol. La vigília que el president espanyol i el líder de l'oposició participin en aquests actes de partit a Catalunya, el secretari general de Junts els acusava tots dos de fer servir Catalunya per a les seves lluites partidistes.
6: Que no ens enganyin, venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que són d'obediència estrictament catalana.
2: En aquest context preelectoral, a més de Sánchez i Feijóo, aquesta setmana també ha visitat Catalunya el líder estatal de Vox, Santiago Abascal. Dijous va fer un acte polític a Lleida i divendres va ser a Tarragona i Barcelona.
0: La crisi a Ceuta previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia, en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre una investigació.
2: El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turro és secretària d'Organització dels Socialistes.
7: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
2: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
8: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
0: Encara relacionat amb el debat migratori, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit la primera meitat de l'any ha baixat un 40% comparat amb el mateix període del 2025, segons xifres del govern britànic. No obstant això, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, una minoria de britànics atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants. Des de Portsmouth, Quim Olivares, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Fa uns dies un grup va intentar impedir el trasllat de 140 migrants que havien desembarcat a Portsmouth. Nick Tenconi, líder del partit UKIP, explica a Catalunya Ràdio que no hi va participar, però ho justifica així.
10: Els homes diuen que estan preocupats per les dones i els nens. Els nens diuen que no entenen què està passant. Ja no sentim que això sigui casa nostra. I les dones diuen, això és una bogeria. No podeu tenir homes indocumentats i sense comprovar que no tinguin antecedents al país.
9: Alguns han titllat de traïdors als socorristes per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, el lloc de rescat marítim aquí a la platja de Portsmouth ha hagut de tancar temporalment. Simon Magorian és membre de Stand Up to Racism i ho troba irònic.
11: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és, tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
9: Fa una setmana la policia va haver de separar dues manifestacions oposades, una anti-immigració i una altra pels drets dels migrants. Ara la tranquil·litat ha tornat als carrers. Shemir Akuzanah, universitari de raça negra, troba que ara per ara no hi ha cap tensió.
12: No, són molt acollidors. No s'hi respira tensió perquè tothom és amable i acollidor. Així que ha anat molt bé.
0: Ara ens situem a Alemanya, on el canceller Friedrich Merz penja d'un fil. El seu futur passa en bona part pels resultats en dos comicis regionals que avui se celebren als lands de Mecklenburg, Pomerània Occidental i també de Berlín, i que arriben en el moment més delicat per Merz i per la CDU i en ple ascens de l'extrema dreta.
2: A la capital alemanya, la crisi política podria fer que per primera vegada a la història l'alcaldia no vagi a parar a cap dels dos grans partits d'Alemanya, l'SPD o la CDU. La gran favorita és Elif Erlb, la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en el debat...
0: Dreta.
2: A la capital alemanya, la crisi política podria fer que per primera vegada a la història l'alcaldia no vagi a parar a cap dels dos grans

0: partits d'Alemanya, l'SPD o la CDU. La gran favorita és Elif Erlp, la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en el debat sobre el preu dels lloguers i l'accés a l'habitatge.
1: Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
2: Bon dia. L'advocada i activista Elif Erlp arriba a Alemanya l'any 1980 al ventre de sa mare, una pedagoga turca que fugia amb el seu marit metge d'un cop d'estat militar. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021 Elif Erlp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín en un referèndum no vinculant va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
3: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
2: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder als conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte, un desafiament amb conseqüències.
3: És emocionant i tot un repte, però també m'arriba molt d'odi. Això és evident i no gens fàcil. Però sí, penso que tenim una gran oportunitat de fer història a Berlín. Per fi podem posar al davant de tots els interessos de la gent de Berlín, però sense dividir-los segons origen, passaport o entorn social.
2: Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erlp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
1: I d'Alemanya cap a Rússia, perquè avui és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
4: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti papereta en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
5: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
4: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns, com l'Alexei, han acabat detinguts.
6: La policia em va portar a comissaria quan intentava entrar al col·legi electoral. Em van dir que figurava en una llista d'extremistes i no era veritat.
4: Els últims col·legis electorals tancaran a les 8 del vespre, hora catalana. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
1: El govern qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona. Assegura que ja han demanat explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei.
0: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que ja han activat el mecanisme per poder esclarir què va passar i que han enviat un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
7: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
0: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament.
1: I a aquesta hora també ens fem ressò que Esquerra ha admès que els cartells del 2023 que es burlaven de l'Alzheimer i dels germans Maragall van sortir de les files del partit i ha demanat perdó. La investigació interna dels republicans n'assenyala com a responsable Sergi Sabrià i Marc Colomer, que aleshores eren vicesecretaris de comunicació, i no els sanciona perquè ja no són militants.
0: L'informe final també conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolo Moya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres, diu aquest informe. El partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. Joan Tardà, membre del Consell Nacional, ha reclamat que l'informe es faci públic perquè creu que això podria servir per demanar perdó a la societat i per honorar la història d'Esquerra.
1: El president francès Emmanuel Macron veu positiu l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Trump ahir i el govern danès. El líder francès s'ha referit a la qüestió en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on s'ha de trobar avui amb el primer ministre del Canadà i enmig del silenci de la Unió Europea sobre la qüestió.
0: El cap d'estat francès considera que l'entesa permetrà reafirmar la sobirania danesa en aquest territori àrtic, calmar també la situació i enfortir, diu, la cooperació en matèria de seguretat.

0: Comunicació americana, comunicació així
1: del govern. Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional, i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
2: Per la seva banda, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. L'entesa s'ha de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York.
3: I ara anem fins a Nova York per explicar-vos que Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics de l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani. Impulsarà la ciutat estatunidenca, en aquest cas a partir de l'any que ve, el nou alcalde. Ho ha anunciat Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, precisament des de Nova York, on assisteix a la trobada de ciutats Urban 20. Des de Nova York, Oriol Serra, bon dia.
4: Nova York s'ha omplert d'alcaldes de les principals ciutats del món, fins a 35, de fet, en una trobada en què es coneix com a Urban 20 i que se celebra des del 2018 de manera itinerant. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
5: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
4: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
3: Aquest migdia es farà a Barcelona una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats. La marxa vol visibilitzar la manca d'inversió en el transport públic, la turistificació de Barcelona i els efectes que una futura ampliació tindria sobre el delta del Llobregat.
2: L'aeroport del Prat ha entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació després que el Consell de Ministres hagi aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per al període 2027-2031. El document preveu més de 1.700 milions d'inversió al Prat per a obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal, una actuació que les entitats convocants de la marxa veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria mediambiental. La manifestació comença a les 12 del migdia des de la confluència de Passeig de Gràcia a Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume.
3: Els docents, mentrestant, mantenen el pols amb el Departament d'Educació i preparen més mobilitzacions. El sector vol unir forces amb altres col·lectius en lluita, com el sector sanitari i els bombers, i suma esforços també amb altres comunitats autònomes.
2: Els acords es van prendre ahir en l'assemblea educativa que es va fer a l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp, i es debatran aviat a les assemblees territorials i també als centres per concretar noves mobilitzacions a finals d'octubre. Sentim la portaveu del col·lectiu, Mònica Rodrigo, en declaracions a 3Cat Info.
6: Tant amb sistemes públics catalans, que també estan en situacions bastant precàries o dolentes, com són els bombers o la sanitat, sabem que volem unir-nos en la lluita, i també amb altres comunitats autònomes.
2: Els docents consideren que aquest curs ha començat igual o pitjor que el passat i no confien que el govern compleixi els compromisos assolits. L'Assemblea de Docents també lamenta que durant l'estiu l'executiu no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici del curs.
3: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge a Llampec d'Andic fill, a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que, durant el viatge, li van robar el telèfon mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós.
2: Ara, aquest xofer ha avalat la versió d'Andic i, tal com ha avançat el Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un mòbil nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de mòbil 4 vegades des del 2021, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni apuntal a la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona a la jutgessa. També està interessat el que hagi de dir la jutgessa sobre... També serà interessant, volem dir, que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwald i les seves tècniques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado, president també de la Societat Europea sobre Influència i Control Coercitiu en Grups, va més enllà i en aquest programa es referia ahir a Lundeberg com a guru que buscava controlar pare i fill.
7: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té quatre lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones i, finalment, estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
3: La conversa amb Miguel Perlado, també amb la Maica Navarro i l'advocat penalista Carles Mongret, la podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. I ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya, Maria Costa.
8: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint, la televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
9: Si la tinguéssim en targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
8: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
3: I ara música. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Aquest és Ed Sheeran, que ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del raper Macklemore de la seva gira pel posicionament explícit a favor de Palestina. En la primera reaparició pública en una actuació a Filadèlfia ha admès errors i assegura que li sap molt greu tot el que ha passat.
2: Ed Sheeran ha actuat sol aquesta matinada després que tots els artistes que l'acompanyaven en la gira, inclosa la seva banda, decidissin plegar en suport a l'acomiadament de Macklemore. El raper era el principal taloner de l'espectacle, però la pressió dels propietaris dels recintes on es fan els concerts i diversos lobbies pro-israelians van forçar Sheeran a fer-lo fora perquè asseguraven que promovia discursos d'odi contra els jueus. Aquesta matinada, l'artista anglès, ara ho sentíem, s'ha defensat dels que l'acusaven de no haver-se mullat en aquest conflicte.
10: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
2: Ed Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes.
3: Aquesta és Bayuca, ha actuat aquesta nit al Mercat de Música Viva de Vic, juntament amb Ginestar o Crim, i avui serà el torn de Quimi Portet, que tancarà el Mercat de Música Viva de Vic, tot un clàssic que ha seguit aquest cap de setmana el Marc Ruiz.
11: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Baitu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans, Ginestar ha omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
12: En el directe també passa i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
11: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
3: Per cert, el Quimi Portet, que traurà nou disc el 2027.
13: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
3: Conversa el Quimi Portet a l'Agència Catalana de Notícies. Fa 8 anys que no publica, l'esperem amb moltes ganes també aquest nou disc.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
3: I ara anem al cine, això és La Bola Negra. Aterra avui al Festival de Cinema de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis intentarà mantenir l'exaltació que viu des que va estrenar a Cannes. A més, també entra en competició la superproducció francesa Los Miserables, que torna a adaptar l'obra de Víctor Hugo a Sant Sebastià, i tenim l'enviat especial, el Marc Garriga.
15: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic, com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Cannes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta a la Concha d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donosti Honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
16: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, l'aflicció i la identitat, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
15: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
17: L'informatiu del suplement.
18: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
17: L'informatiu del suplement.
20: La té Rafinha, a l'interior de la retalla. Xuta Rafinha, gol.
3: El Barça encadena la setena victòria de la Lliga amb 3 gols de Rafinha.
20: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada, Rafinha pica. Gol!
3: Els blaugrana continuen més líders que mai després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán.
20: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell, Rafinha li fa la passada, Rafinha ha trencat el fora de joc, Rafinha.
21: Hat-trick
20: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para. És el nou nou, és el millor nou del món avui en dia.
3: Roger Nauquetel, bon dia.
22: Bon dia. Sí, l'equip ha certificat el ple de victòria, 7-7, i arriba a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. El capità blaugrana Rafinha amb un hat-trick ha tornat a brillar. A la primera part, igualant el gol inicial de Fofanà, i a la segona, amb domini absolut ja del Barça, amb 2 gols més per rubricar l'1-3 definitiu. Rafinha ara es consolida com el màxim golejador de la Lliga, amb 12 gols en 7 partits. Hansi Flick, el lloa.
23: We know the quality of Rafinha and
24: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final és una decisió dels entrenadors.
23: Good, but at the end it's like you know, it's always a decision about from the coaches.
22: Companys com Fermín, que confirma a Movistar que l'objectiu era guanyar-ho tot abans de l'aturada.
25: Sí, sería nuestro objetivo hacer terminar ir al parón con 3 puntos más y bueno, creo que el equipo está en buena dinámica y estamos muy contentos.
22: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part, les primeres exploracions apunten a un trencament muscular. I abans de jugar a Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris. Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació. També l'ampliació del finançament de l'Espai Barça per amb Goldman Sachs. Llum verda, per tant, el crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi. També a l'assemblea, el director esportiu Deco confirma la renovació de Rafinha fins al 2030 i avança les de Bernal i Xavi Aspar fins al 31 i al 30 respectivament.
0: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Aspar.
22: Ahir va jugar el Barça i avui, a 4:45 de la tarda, serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano. El tècnic del Madrid, abans de visitar l'Atlético, Mourinho lamenta la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
1: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
22: I a segona victòria del Girona al camp del Cádiz, 1-2. Benat i Carles Pérez, tots dos a la primera part, van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de play-off.
4: Jo el que més content estic dels últims partits és això, que a part de treure bastants punts, excepte el dia del Castellón, hem sabut patir i això fa equip.
22: Avui a les 2 del migdia jugarà el Sabadell, l'altre equip de segona català. Els arlequinats rebren l'Oviedo a la Nova Creu Alta després d'encaixar la setmana passada la primera derrota al camp del Mallorca. I a la Lliga F, 2 resultats, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1, primera victòria de la temporada de les blanquiblaves, i Badalona 0, Reial Societat 0. Les badalonines van jugar amb una futbolista menys durant més d'una hora. I obrim el bloc poliesportiu amb motor, perquè la pilot de Blanes, Daniela Guillén, s'ha proclamat campiona del món de motocross després de guanyar aquesta matinada la segona prova del Gran Premi d'Austràlia a Darwin. També ha guanyat el títol mundial Guillem Ferrés, el pilot de Balsareny. En aquest cas, s'ha adjudicat la categoria MX2, la segona categoria del Mundial de Motocross. I en motociclisme, Jorge Martín sortirà des de la pole a la cursa llarga del Gran Premi d'Austràlia de MotoGP. El líder del Mundial compartirà la primera fila amb Marc Márquez i Pedro Acosta. La cursa a les 2, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3. Cat. Mentrestant, en bàsquet, la Sisa Joventut i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona i en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia 96-84 i els Blaugrana van eliminar el València després de guanyar 86-87. Joel Parra, jugador del Barça.
5: Una final desitjada, no?, per Badalona, així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
22: I avui es disputen també les finals de la Golden Cup d'hoquei patins a Cerdanyola del Vallès. La jugaran Catalunya i Portugal, tant en categoria masculina, 4:45 de la tarda, com també la femenina, a les 12 del migdia. Els catalans ahir van eliminar Angola 2-9 i les catalanes van desfer-se de França 4-3 a la pròrroga. Acabem dient que avui comença el Mundial de Ciclisme, es disputa a Montreal, comença amb les proves de contrarrellotge i participen les dues catalanes, Mireia Benito i Paula Blasi.
17: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
3: Joan Anton Català, bon dia.
6: Bon dia, Roger.
21: 3, 2, 1...
3: Com estàs, Joan Anton?
6: Molt bé, Roger, molt bé.
3: Això és la Terra es plana. Cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel amb el Joan Anton Català. Parlem de ciència, parlem de física, parlem de química, parlem de les coses que ens envolten i intentem resoldre també algunes preguntes que encara ens queden per descobrir. I també reivindiquem noms propis. Avui, Nancy Grace Roman, una astrònoma coneguda com la mare del Hubble, que va participar en el disseny i la construcció del famós telescopi Hubble. La NASA acaba d'enlairar un nou telescopi espacial que ha batejat precisament amb el seu nom, amb el nom de Nancy Grace Roman. Primer de tot, Joan Anton, qui és aquesta dona?
6: doncs, mira, una gran astrònoma nord-americana. Lamentablement, la història, i això n'hem parlat molts cops, de l'astronomia i de l'exploració espacial, no ens acostuma a mostrar noms femenins. Això és un problema que hi ha, a poc s'està recuperant. Ara veurem com se li va posar el nom en aquest telescopi de la NASA que s'ha enlairat, però aquesta gran astrònoma va treballar al centre de vols de la NASA Goddard i se la coneix, com deies, en el sobrenom de la mare del Hubble, perquè va fer contribucions importants en el disseny i la construcció d'aquest primer i famós telescopi espacial, que és el Hubble. Quan la NASA, que ara ho explicarem, va construir, bueno, de fet no va construir, va reutilitzar, ja ho avanço, un satèl·lit que volia ser militar i espia, la NASA va dir, quin nom li posarem a aquest telescopi? I afortunadament l'han batejat en honor d'aquesta gran astrònoma.
3: Quin objectiu té aquest nou telescopi espacial que ara porta el nom de Nancy Grace Roman i que acaba d'enlairar la NASA?
6: Mira, va estudiar el que anomenem l'univers fosc. Un podrit, no? És que l'univers és sempre fosc. No, no, però amb l'univers fosc el que volem dir és que va a estudiar els dos components més enigmàtics i misteriosos que té l'univers, que són l'energia fosca i la matèria fosca. Recordem, energia fosca. Bueno, per cert, quan escoltis o sentis o llegeixis alguna cosa en astronomia que porta fosca, l'adjectiu fosca vol dir no en tenim ni idea. Pots traduir així, val? Energia fosca és una misteriosa energia que està tibant de l'univers. Està fent que l'univers s'expandeixi de manera accelerada i no en tenim ni idea què és. Matèria fosca és una enigmàtica matèria que és allà fora, que no sabem què és, i que domina amb la proporció de 85 contra 15 a tot el que està fet per àtoms, a la matèria ordinària. Per tant, els estels, els planetes, els asteroides, les papallones, els arbres i les persones estem fets d'àtoms. Hi ha allà fora una cosa que domina 85% contra 15%, que li hem anomenat matèria fosca i que ens és totalment desconegut. Això és molt important des del punt de... aquestes dues coses, molt important des del punt de vista no només de l'univers, sinó també de la física, no? dels models de la física que tenim, perquè cap dels models de física que tenim avui ens pot explicar què són aquests components. I això, aquest és l'objectiu principal inicial, que veurem que s'ha ampliat de la NASA. La NASA fa temps, fa anys, que deia, home, hauríem d'enlairar un telescopi gros a l'espai només per analitzar aquests dos components. Però hi havia un altre objectiu que la comunitat científica li demanava a la NASA. Li deien, home, si mai construeixes un telescopi d'aquests, posa-hi un segon objectiu molt important també, que és la descoberta d'exoplanetes, és a dir, planetes que giren al voltant d'altres estels. Que ja en portem descoberts uns 6.000, però amb un gran telescopi dedicat a això en podem detectar desenes de milers més i podem començar potser a detectar terres, és a dir, planetes petits de roca similars a la Terra. Quin era el problema? Que la NASA primera no tenia prou diners per fer-ho tot, sempre acaba passant, i ara veurem que els militars sí, i aquí se'n va aprofitar la NASA, i després que per construir un telescopi d'aquests s'havia de construir en unes capacitats extraordinàries, amb unes, bàsicament en una càmera fotogràfica, com no existia en el moment en què aquesta idea va començar a sorgir.
3: Clar, en paral·lel a tot això que explica Joan Anton, els militars nord-americans estan construint també telescopis espia.
6: Exacte, i aquí se n'ha aprofitat la NASA, afortunadament. Mira, després dels atemptats a l'11S, els militars nord-americans van decidir construir telescopis en òrbita, grossos, que poguessin espiar possibles rivals o possibles accions terroristes, anticipar-se a possibles accions terroristes. Perquè et facis una idea, la mida d'aquests telescopis eren Hubble. Telescopis espacials Hubble. Amb tota la pasta que va costar el Hubble, doncs els militars van dir, anem a construir uns quants. En van construir dos. El projecte va caure. Es va desarticular el projecte, però ja en tenien dos construïts que els tenien abandonats en un magatzem. I llavors algú li va dir a la NASA, escolta'm, NASA, no voldries pas un telescopi? I la NASA va dir, home, de què estem parlant? Diu, d'un telescopi com la mida del Hubble. Estic fent aquest teatre, no? I la NASA va dir, home, doncs, potser sí, mirem-lo. I van anar al magatzem, van trobar dos telescopis de la mida del Hubble i en van trobar un en un estat molt bo i va ser el que la NASA va triar. De manera que van dir, ja tenim el telescopi que volíem, ja tenim aquest telescopi, el gran ull que volem enlairar per estudiar l'univers fosc. Va haver molta feina perquè van haver de desmuntar tots els components militars secrets que duia aquell telescopi en el magatzem i dissenyar i carregar els instruments científics, com la càmera aquesta que portava, però es van estalviar molt temps i molts diners de desenvolupament perquè es van trobar en un telescopi ni més ni menys que de la mida del Hubble ja construïda, un bessó. En aquell moment, l'administrador general de la NASA li va dir al director científic de la NASA, escolta'm, i quin nom li posarem a aquest telescopi? I com qui no vol la cosa, en una conversa informal, aquell li va dir, escolta'm, si li posarem Nancy Grace Roman, que és aquesta gran astrònoma que hem tingut en plantilla, i l'administrador general de la NASA va dir, fet, i ja està. I així és com es va posar el nom en aquest telescopi, que havia d'haver estat un espia militar i que acabarà sent un espia pacífic de l'univers.
3: Clar, però suposo que no és el mateix construir un telescopi espia que construir-ne un d'espacial, Joan Anton. Aleshores, no. Han hagut de fer retocs amb aquest que van trobar al magatzem?
6: És el que dèiem. Sí. Ja estava, ja hi havia molts components militars, que són secrets. Això es va haver de treure i no s'ha explicat res de quins elements duia. Anava a dir lògicament, bueno, no trobo res lògic del que es fa militarment, però és igual. Entenem que no s'expliqui res d'això. I, al contrari, la NASA el va començar a farcir d'instruments científics, bàsicament, que ara ho explicarem, d'una càmera molt potent.
3: Clar, hem explicat que l'objectiu era explorar aquesta matèria fosca, però és que, a més, també aquest nou telescopi posarà el focus en els exoplanetes.
6: Clar, això és el que dèiem, perquè aquesta altra petició que hi havia a la comunitat científica, que li deien a la NASA, home, el dia que tinguis aquest telescopi per estudiar l'univers fosc, ja posats a fer, posa-li també l'objectiu d'estudiar exoplanetes. Aquí la NASA s'havia estalviat diners, perquè el telescopi ja estava construït. Això va fer que el projecte fos més barat del que es pensava i més ràpid el seu desenvolupament del que es pensava, una cosa que no passa mai. Un projecte que acaba abans d'hora i amb menys diners dels que havies planificat. I la NASA li va posar també aquest altre objectiu. Anem a buscar exoplanetes. Anem a buscar sobretot exoplanetes aquests de mida petita, tipus Terra. Per fer-ho, el telescopi ha de portar una càmera,

0: I això és el que fa aquesta càmera, és l'element clau, juntament amb el mirall d'aquest telescopi, l'element clau del Nancy Grace Roman, i amb això esperem descobrir molts exoplanetes.
1: Explica'ns una mica més com treballa aquest telescopi.
0: Doncs mira, en aquest moment aquest telescopi està viatjant cap a una regió de l'espai que es troba a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra, que és una regió que es diu el punt de Lagrange L2, que és molt estable, és un punt molt estable. Allà és on tenim el James Webb. Allà és on està el James Webb, el telescopi espacial James Webb. Arribarà sobre final d'any, jo penso, en aquest punt orbital tan estable. A partir d'allà es faran proves i començarà les seves operacions rutinàries, que són, bàsicament, observar milions i milions i milions de galàxies. Per què volem fer això? Perquè primer anem als objectius de la matèria fosca i l'energia fosca. Aquests dos components han tingut un paper clau en com l'univers ha crescut i, sobretot, com s'han agrupat les galàxies. Aquest telescopi el que farà són talls de temps, com si fos anar fent talls de milions i milions d'anys cap enrere, milers de milions d'anys cap enrere, i veient com estan agrupades les galàxies en diferents moments de la història de l'univers. I estudiant això, esperem treure molta informació de com ha estat funcionant l'energia fosca i com es distribueix la matèria fosca amb l'univers. Poc després del Big Bang, Roger, amb el mateix espai del Big Bang, president, es van crear unes petites, com si diem, globus, unes petites esferes, que anomenem oscil·lacions acústiques de barions, és igual, el nom és molt complicat. Aquestes esferetes que es van crear per la interacció entre la matèria normal, entre els àtoms i la matèria fosca, en l'expansió de l'univers, aquestes bombolletes minúscules, diminutes, han crescut a nivell d'enormes espais on s'han agrupat les galàxies. És a dir, les galàxies no estan agrupades a l'atzar a l'univers. Quan mirem com s'agrupen les galàxies, veiem que hi ha un patró, un cert patró.
1: Costa d'imaginar tot això, eh?
0: Costa molt. Però imagina't com sigués un patró. Imagina't com si quan analitzes milers de milions de galàxies, no quatre, no, milers de milions, te n'adones que no estan repartides a l'atzar, sinó que hi ha un cert patró, que hi ha com una marca impresa dins de l'espai que fa que en aquelles marques s'hagin agrupat les galàxies. I aquestes marques són justament aquestes interaccions primordials que hi va haver entre la matèria fosca i la matèria ordinària. Això és al·lucinant, Roger. I espera't.
1: Digues.
0: Perquè mira, anava a dir, pels exoplanetes esperem en aquest telescopi descobrir-ne 100.000. És a dir, portem en aquest moment 6.000 exoplanetes descoberts amb tots els telescopis que hem posat en òrbita i els que tenim a Terra.
1: N'hi ha algun que s'assembla a la Terra?
0: Bé, a veure, que s'assembla, no ho sabem, ni algú de la mida de la Terra, però que s'assembli, jo crec que no tenim cap evidència, i a més, ara per provocar-te, et diré que no mai descobrirem un planeta similar a la Terra, no hi ha versió 2 d'aquest planeta, tot i que Elon Musk i Trump i tots aquests ens vulguin fer creure que sí.
1: Va, aquest Nancy Grace Roman el tenim ja en marxa.
0: Sí.
1: Quan arribarà a destí?
0: Jo crec que arribarà a final d'enguany. A final d'enguany arribarà en aquest punt a 1,5 milions de quilòmetres de distància de la Terra i allà començarà la seva missió, que està planificada i, per tant, pressupostada per durar 5 anys. Val? Però, com acostuma a passar en aquestes missions, si tot va bé i el consum de combustible que fa aquest telescopi és idoni, jo crec que es podrà allargar fàcilment a 10 anys. Però, inicialment, la missió està prevista a 5 anys. Pensem que el que acaba limitant la vida d'aquests telescopis espacials habitualment és el combustible, perquè tot i que es troben en un lloc molt estable en òrbita, han d'estar fent petites correccions amb els seus motors, petites correccions per mantenir-se en aquell punt. I això va consumint el combustible. Si es fa un ús eficient d'aquest combustible, jo crec que s'allargarà més enllà dels 5 anys.
1: Diria, Joan Anton, que la Nancy Grace Roman estaria orgullosa d'aquest nou projecte que porta el seu nom?
0: Orgullosíssima. Tu,
1: no s'ho hagués cregut mai, eh?
0: Ella va veure l'inici del projecte, però no va veure com li posaven el seu nom. És a dir, ella va veure l'inici...
1: Va morir el 2018, no?
0: Sí, sí, en 93 anys. En aquell moment ja existia el projecte de fer el telescopi, però l'havien de fer i encara els militars no li havien dit a la NASA: ei, mira què tinc, no? De manera que ella no va veure ja fet el telescopi i, per tant, no el va veure batejat en el seu nom. Però segur que ens està contemplant des d'algun racó del cosmos amb un somriure, amb una rialla a la cara, perquè té gràcia, Roger, té gràcia que un telescopi fabricat pels militars per espiar-nos, és a dir, espiar avall, ara el puguem utilitzar per finalitats pacífiques per espiar l'univers i espiar la matèria i l'energia fosca.
1: Avui el Joan Anton Català amb un retrat en forma de telescopi de la Nancy Grace Roman, que, doncs mira, la tenim fent el viatge més llarg de la seva vida, segurament.
0: Exacte, segur. I

0: d'arribar a destí. Sí. Gràcies, Joan Anton.
1: A tu, Roger.
0: Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Aquí el tens.
3: Ja?
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
7: Demà et llevaràs i segur que el món haurà canviat.
8: Vols saber com?
7: El món de demà es construeix avui i nosaltres us l'expliquem. Com serà treballar? Com viurem? Com ens relacionarem? Com emprendrem? Com estudiarem? Com ens estimarem? Com ens connectarem? El futur cap al 2040 comença avui. No te'l perdis. Revolució 4.0. El món de demà. A Catalunya Ràdio.
9: Dos dies. Dissabte sempre a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: Des de les primeres dècades del segle XVII arreu d'Europa i també a Catalunya, la reflexió sobre els aspectes econòmics de la societat va intentar descriure la realitat d'una manera nova. Es tractava de deixar de banda les interpretacions morals o religioses per tal d'analitzar i quantificar els mecanismes més complexos del conjunt de l'economia, de manera similar a com s'estava produint la revolució científica. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
12: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
9: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
12: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
9: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8 del matí. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
13: Bon dia.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo aterren avui a Catalunya en plena crisi de Ceuta.
13: Sí, que previsiblement tornarà a centrar els retrets entre els líders. En les últimes hores, el PSOE ha acusat Feijóo de ser un virus que ha infectat la política espanyola, mentre que els populars titllen Sánchez de covard per la gestió de la crisi.
0: Carles Puigdemont diu que quan pugui tornarà i recorrerà Catalunya per decidir el seu futur polític.
13: Sí, ho diu avui en una entrevista al diari britànic The Sunday Times. Feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació, ho ha fet avui, i el que deia, es deia que quan li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya, el primer que farà serà recórrer tot el territori per decidir el seu futur. The Times feia mesos que el president Puigdemont no concedia cap entrevista a un mitjà de comunicació, ho ha fet avui, i el que deia, es deia que quan li apliquin l'amnistia i pugui tornar a Catalunya, el primer que farà serà recórrer tot el territori per decidir el seu futur.
0: A tot això, és un diumenge de doble cita electoral, tant a Alemanya com a Rússia.
13: A Alemanya es vota dues regions, entre elles Berlín, i les enquestes no somriuen al partit del canceller Friedrich Merz, que s'hi juga el seu futur, i a Rússia el partit de Putin guanyarà les legislatives, això sí, entre acusacions de frau i detencions.
0: El govern demana explicacions a l'empresa encarregada de les traduccions del judici del cas Roger Espanyol.
13: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegura que hi posaran remei i garanteix que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Dos anys després de la polèmica, Esquerra posa punt final a l'escàndol dels cartells de l'Alzheimer, conclouen que van sortir de dins del partit i demanen disculpes.
13: L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer, que ja no militen al partit i, per tant, no se'ls aplicaran sancions.
0: Un home que va fer de xofer a Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala ara la versió que li van robar el mòbil.
13: El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador pocs mesos després de la mort del pare és un dels elements del cas que desperta ara més preguntes.
0: I tant que desperta més preguntes. Barcelona tindrà una xarxa de comerços

0: assequibles semblant als supermercats públics que posaran en marxa a Nova York.
1: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, després d'una trobada amb l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani.
0: A tot això, manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: La marxa serà aquest migdia, convocada per la plataforma Zeroport, sortirà de la confluència Passeig de Gràcia Aragó i s'acabarà a la plaça Sant Jaume. Arriba després que aquesta setmana el Consell de Ministres hagi obert la porta a una nova fase del projecte d'ampliació.
0: Ed Sheeran condemna la situació de Gaza enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per declaracions similars.
1: El cantant admet haver comès errors en la gestió de l'expulsió del raper i durant un concert a Filadèlfia ha demanat disculpes i ha dit que la situació a Gaza és injustificable.
0: I el Barça? Ai, el Barça.
2: La mínia mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha, Rafinha, Rafinha!
3: Hat-trick,
0: líders en solitari, setena victòria consecutiva després de derrotar el Sevilla per 1-3 al Sánchez Pizjuán amb exhibició hat-trick de Rafinha.
1: I avui, a 4:15 de la tarda, derbi madrileny al Metropolitano, és a dir, que l'Atlètic o el Real Madrid, perseguidors del Barça, es deixaran punts.
0: El diari Ara, portades dels diaris Marina Laminos, el còctel invisible que ens està matant.
4: És el titular de diumenge d'un Ara que dedica aquesta portada a plàstics, cosmètics i roba que contenen disruptors endocrins que alteren la salut humana. És el titular sobrescrit en un dibuix d'una copa de còctel plena, en aquest cas d'un líquid negre del qual en surt també una canyeta amb un símbol d'una calavera. Per cert, a l'Ara, també en portada, destaca l'entrevista a l'analista canadenc Michael Ignatieff, que argumenta que per defensar la immigració hi ha d'haver porta gran i mur alt. A La Vanguardia, també, sobre immigració, fotografia en portada d'adolescents mirant a l'horitzó des de l'Espigó de Ceuta, destaquen una de les frases dels joves sobre el camí de tornada, assegurant que no ha valgut la pena. I el titular central de La Vanguardia, amb la mirada posada als Estats Units i Dinamarca, que anuncien un pacte per la seguretat de Groenlàndia. El periòdico El Món debat com governar la intel·ligència artificial. I el Punt Avui, il·lustració d'un blíster de pastilles amb una píndola amb una cara trista a dins, titulen "L'absentisme no es resol a cop d'ibuprofen. La salut mental guanya pes en les baixes laborals."
0: Al País, els carrers de Ceuta es converteixen en uns llims per 1.000 menors.
4: Titular i imatge d'un grup de joves migrants asseguts en un carrer de Ceuta. És el tema candent, protagonista també a la portada de l'ABC, la crisi de Ceuta dinamita el full de ruta electoral de Sánchez. També en aquest sentit, a La Razón, entrevista en la número 3 del PP, Alma Ezcurra, que deixa aquest titular: "No veig motius, diu, pels quals els menors no retornin." I El Mundo, gent propera a Sánchez veu tòxic que Puente agiti el debat de la successió.
0: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufa 28 espelmes, Roger Príncep.
5: He vist el orfanato una vez en mi vida y me traumaticé hasta tal punto que no he sido capaz de verla nunca más.
6: Bueno, la carrera d'aquest actor barceloní ha estat d'allò més efímera. Va debutar quan només era un nen a El Orfanato i va ser nomenat als Goya com a millor actor revelació, però amb els anys el telèfon li ha deixat de sonar i ha caigut en l'oblit.
0: 55 espelmes, Henrik Larsson.
7: But I felt as soon as I started doing good with the football.
6: És un dels millors actors secundaris que ha vestit la samarreta del Barça. El davanter suec, campió de la Champions a París, va marcar 22 gols en dues temporades, la majoria sortint des de la banqueta.
0: I 92 espelmes, Sofia Loren.
6: Considerada una de les últimes llegendes del cinema clàssic de Hollywood, ha participat en un centenar de pel·lícules i ha guanyat mig centenar de premis internacionals, entre els quals els Oscars, un d'ells honorífic.
0: Vida social. Tinc una bèstia dintre mi. Aquest és el Quim i Portet. Marta Ferrer, avui serà al Mercat de Música Viva de Vic.
8: Després de tancar la gira de retrobament amb L'Último de la Fila, Portet tancarà ara una nova edició del festival amb el seu World Tour 2026-2027. Un concert on reviurà els seus grans èxits de la mà del seu llibre Cançons en vell llemosí. Això serà avui a les 7 de la tarda amb entrada gratuïta. Totes les flors,
0: totes les flors. Roger Mas puja a l'escenari del Festival Músic Veu de Subirats.
8: El de Solsona oferirà un repertori de les seves millors cançons en un format que es pot maridar també amb una visita a Llopart. El concert serà a les 7 de la tarda i encara queden entrades per 16 euros.
0: A Castellserà, avui se celebra el centenari de la Coral Flors d'Urgell.
8: Es farà amb una trobada de corals a les 6 de la tarda al pavelló municipal i participaran l'Orfeo Arsenc d'Artesa de Segre, els cantaires de Juneda i de la Palma de Cervelló, la Coral Flor d'Espígol de Rosselló i la Coral La Vall de Sant Climent de Llobregat. Tot plegat per culminar un any d'homenatge a l'entitat més antiga i arrelada del municipi, sentim l'alcalde Marcel Pujol.
9: I sobretot aquest homenatge també a totes les persones, des dels fundadors, directors, presidents i totes les persones que d'una manera o altra han anat col·laborant amb la coral al llarg de tota la seva història.
8: La celebració acabarà amb un aperitiu popular a 8:15 del vespre.
0: És l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debò. Avui el conte es titula Operació Tornada.
3: Avui és dia d'Operació Tornada. El dia preferit dels experts en retencions, cues i carrils de doble sentit. Els especialistes d'aquesta ciència no exacta, anomenada trànsit, adverteixen de les vies que presentaran més congestió. I automàticament els estiuejants es posen a fer càlculs. A Can López, després d'un debat apassionat, han arribat a la conclusió que el millor és sortir al matí. A Can Domènec han acordat tornar a primera hora de la tarda, havent dinat. A Can Muntaner agafaran el cotxe just abans de l'hora de sopar. I a Can Estruc tocaran el 2 quan sigui negra nit. Sobre el paper, tots se senten vencedors. Pensen que ningú haurà tingut la seva mateixa brillant idea. En conseqüència, aniran a buscar el cotxe amb un posat xulesc. Agafaran el volant amb suficiència. Arrencaran el motor amb tota la calma del món, convençuts que la carretera només els està esperant a ells. Però el cert és que de seguida es veuran atrapats en una taranyina de vehicles. Hi hauran bussos tot el sant dia, al matí, a la tarda, al vespre i a la nit. I quan els López, els Domènec, els Muntaner i els Estruc els agafi per mirar per la finestra, es faran creus de la quantitat de gent que comparteix la seva lucidesa.
0: Música.

0: Cada cap de setmana arribem a les 8 amb la cançó que ens proposa el Blai Iniesta, el nostre tècnic de so. Què tal, Blai?
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb apunts de l'Escola de l'Ànima d'Ivet Nadal. L'artista acaba de publicar el seu 6è àlbum d'estudi, titulat I això serà tot. En aquest nou projecte hi destaca la producció de Joan Pons, del Petit de Calaril, i de Joan Colomo, que li donen una sonoritat propera a l'indie pop. També destacant les col·laboracions de David Calavent, Triquell o Santi Balmes.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 20 de setembre del 2026 es nota que s'acosta un any electoral perquè els principals líders estatals han destinat el cap de setmana a Catalunya. Va arrencar Santiago Abascal a Lleida, Tarragona i Barcelona fent pesca d'arrossegament i demanant fins i tot el vot als independentistes desencantats. Avui és el torn d'Alberto Núñez Feijóo, que trepitjarà Badalona al costat de Xavier García Albiol, que deu haver trobat un forat a l'agenda entre perseguir ocupes i els preparatius de l'arbre gegant de Nadal. Aquest diumenge també desembarca a Catalunya Pedro Sánchez, el gran protagonista de la Festa de la Rosa del PSC, un clàssic a Gavà. Catalunya no és l'epicentre de la política espanyola, fortificada al voltant de l'M30 i preocupada per tot el que passa a Ceuta, però continua sent una peça indispensable del puzzle que els principals partits tenen al cap per mantenir-se o per arribar a la Moncloa quan hi hagi noves eleccions. La data no la sabem, però sí que sabem com s'hi arribarà. Feijóo veu com les enquestes li somriuen, però al mateix temps sap que un creixement bestial de Vox el pot convertir en un president dèbil, presoner de la mateixa extrema dreta, a qui copia sense vergonya. Mariano Rajoy va ensenyar al PP que no calia Catalunya per treure majoria absoluta, però Feijóo no vol que se li escapi res. Vox es mou en uns altres paràmetres. Mentre tothom parla de com condicionarà el PP, la gent encarregada de pensar, és a dir, la gent que envolta Santiago Abascal, està centrada a conquerir el somni de superar els populars. Un procés de substitució que Europa ja està en marxa i fa por si mirem què passa a Alemanya. I Pedro Sánchez, doncs costa pensar que trobarà la manera de resistir com a president del govern espanyol, noquejat com està per la crisi de Ceuta. Però, si se'n vol sortir, necessitarà Catalunya, l'únic territori de l'Estat on pot passejar amb certa tranquil·litat i on pot tenir la garantia, almenys per ara, que els socialistes guanyaran les eleccions, tant al Parlament com al Congrés. I això, que hi ha una sèrie de promeses com l'amnistia definitiva o el nou model de finançament que encara no són del tot una realitat. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Si veus l'eriçó a l'arbocer, la tardor ja ve. Jofre Genué, bon dia.
2: Bon dia. L'eriçó de castanya, suposo que vol dir això, no?
1: L'arbocer és una planta, no?
2: Sí, bueno, i la, castanyes.
1: I, exacte, efectivament.
2: Vull dir que hi ha... Aquests tipus de fruits en forma d'eriçó.
1: Ah, efectivament. Dimecres arriba la tardor, oficialment.
2: Dimecres. Bé, estem tenint ja un temps més propi per l'època. Per fi hem deixat darrere les calorades d'aquest estiu, que déu-n'hi-do, rècords. I l'estiu s'acomiadarà amb una mica més de calor. La veritat és que pels propers dies el termòmetre pujarà una mica més, però bé, tot i així encara una calor bastant suportable. Avui puja un palet més. Ahir es va arribar a prop dels 34 a Riba-roja d'Ebre, però va ser molt local, perquè en general els valors més alts entre 31 i 32, i avui podríem tenir el mateix. Més valors pròxims als 30, i com a molt doncs, aquestes sorpreses de 33 o 34 a les zones més càlides del territori. Això ha d'anar una mica més al llarg d'aquests darrers dies del que queda d'estiu, però les matinades agradables i fresques, fins i tot, tot plegat amb molta estabilitat, amb cel serè com molt aquesta tarda algun núvol prim al nord del país.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Avui desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE, després que ho hagi fet també el líder de Vox. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, acompanyat de Salvador Illa, i Alberto Núñez Feijóo farà un acte polític a Badalona, flanquejat per l'alcalde Xavier García Albiol. Una visita que posa el termòmetre a un clima preelectoral, escalfat sobretot per la crisi de Ceuta i també per la persecució judicial a l'entorn del president espanyol. L'agenda d'actes dels partits espanyols a Catalunya és tan evident que aquest cap de setmana no han passat per alt a Junts. El secretari general de la formació, Jordi Turull, creu que els líders espanyols utilitzen Catalunya per les seves lluites partidistes.
3: Que no ens enganyin. Venen aquí a fer teatre, venen aquí de nou a parlar des de Catalunya, però no sobre Catalunya, i per tant fer-la servir d'escenari de les seves batalles campals, i això nosaltres el que fem és una crida als ciutadans de Catalunya perquè posin molt en valor el que, per defensar els seus interessos, només al final serveix aquelles forces polítiques que som d'obediència estrictament catalana.
1: Això és el que deia Jordi Turull enmig d'una crisi a Ceuta que previsiblement tornarà a centrar l'intercanvi de retrets avui entre Sánchez i Feijóo. Precisament ahir la Fiscalia de Menors va traslladar al jutjat les denúncies que diverses menors migrants tutelades han posat davant la policia en què asseguren haver patit abusos i vexacions als centres d'acollida de Ceuta. Ara el jutge haurà de decidir si obre o no obre una investigació. El Ministeri d'Infància demana aclarir els fets i insisteix que cal traslladar a la península els menors, especialment les nenes. El PSOE acusa el PP i el govern saudí de posar pals a les rodes. Rebeca Turró és secretària d'Organització dels Socialistes.
4: Feijóo és un mal virus que ha infectado no solo a la política española, sino también a sus dirigentes. Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las deshumanizan hasta convertirlas en una oportunidad más para atacar al gobierno.
1: Els populars titllen Pedro Sánchez de covard per la gestió de la crisi i exigeixen el retorn de tots els migrants. Sentim Miguel Tellado.
5: El único traslado aceptable es el traslado a su país de origen del 100% de los invasores que todavía siguen hoy ocupando las calles de Ceuta.
1: Sobre la immigració i la multiculturalitat n'ha parlat aquesta setmana el CIDOB. Una veu autoritzada és l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michel Ignatieff, que va guanyar el Premi Princesa d'Astúries en Ciències Socials fa tot just 2 anys. Avui, en una entrevista al diari Ara, és crític amb el govern espanyol per la crisi de Ceuta i defensa que les democràcies han de tenir el control de les seves fronteres i, en paral·lel, també demana als estats vies que facilitin la immigració legal. Defensa mantenir segures les fronteres per poder garantir, diu, una societat multicultural. I avui ens despertem amb una entrevista que, després de molt temps sense fer-ne, doncs guanya un pes específic. És Carles Puigdemont, el líder de Junts, diu que si li apliquen l'amnistia, quan torni a Catalunya, es dedicarà a recórrer el país per decidir si torna o no torna a ser candidat. Ho assegura en una entrevista al diari britànic The Sunday Times.
6: During all this time, I tried to be in contact.
7: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
6: to touch again, to feel, to smell my country.
1: Això és el que explica Carles Puigdemont en aquesta entrevista al Sunday Times, una entrevista que Puigdemont fa a mig mandat del president Salvador Illa en un moment en què les enquestes pronostiquen una davallada a les urnes en detriment de l'auge d'Aliança Catalana. Recuperar la figura de Puigdemont és evident que seria un revulsiu per Junts. També arriben justament aquestes entrevistes, aquestes converses, quan falten dos dies perquè el ple del Tribunal Constitucional comenci a deliberar aquesta setmana sobre els recursos d'empara dels dirigents del procés per aplicar-los l'amnistia, precisament. Dimarts, el TC examinarà el primer dels recursos, serà el de Jordi Turull, i amb tota probabilitat decaurà la proposta del ponent, el magistrat conservador José María Macías, que dona la raó, en aquest cas al Suprem, i rebutja aplicar l'amnistia. Això allarga encara una mica més els terminis. El TC haurà de designar un nou ponent i tot apunta que es podria resoldre en el ple del dia 6 d'octubre. Mentre el Tribunal Constitucional dirimeix sobre les causes dels líders del procés, en altres instàncies encara hi ha causes no resoltes d'altres exalts càrrecs. És el cas de Josep Maria Jové i de Lluís Salvador, en aquest cas exalts càrrecs del Departament d'Economia d'Esquerra de l'any 2017, a qui el TCJC continua negant-se a aplicar-los l'amnistia pel delicte de malversació perquè el magistrat considera que no s'han resolt els dubtes plantejats a Europa i manté la causa suspesa. Lluís Salvador, en declaracions a aquesta emissora, lamenta que el criteri del TCJC allargarà la causa com a mínim fins a mitjans de l'any que ve.
8: I tenien moltes oportunitats i tenien molta pista per a poder concedir-nos l'amnistia. I com ha passat habitualment, doncs s'ha aplicat un criteri molt estricte i és un criteri que és molt que ens portarà a una demora molt llarga del procediment judicial en el que estem.
1: Tot i així, Lluís Salvador confia que Europa ha resolt positivament els dubtes de fons sobre l'amnistia, encara que el magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ho entengui així, i per tant creu que és qüestió de temps que se'ls apliqui la mesura. Per cert, avui justament és 20 de setembre, fa exactament 9 anys de la detenció de Jové i de Salvador amb l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia per intentar aturar el referèndum de l'1 d'octubre. Mentrestant, el govern català qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Español a l'Audiència de Barcelona, un servei, recordem-ho, que consistia a traduir del català al castellà, cosa que la traductora en qüestió no sabia fer. El Departament de Justícia diu que ja han demanat les explicacions a l'empresa adjudicatària, que li han obert un expedient i que hi posaran remei. El conseller del RAM, Ramon Espadaler, ha explicat que ja han activat el mecanisme per poder aclarir què va passar i que han enviat també un requeriment a l'empresa responsable. Espadaler també promet que treballaran perquè es garanteixi el dret de poder declarar o intervenir en català a les institucions de justícia.
9: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc, i aquesta és una evidència. Hem cridat l'empresa que havia de prestar el servei, li hem requerit doncs, que abans de 48 hores ens doni un conjunt d'informacions i actuarem amb coherència, perquè amb els drets no es juga.
1: Esquerra, els Comuns i la CUP han reclamat al conseller que doni explicacions sobre aquest cas al Parlament. I dos anys després de la polèmica, Esquerra Republicana ha tancat la investigació interna sobre els cartells que van aparèixer durant la campanya de les últimes eleccions municipals amb les fotos d'Ernest i de Pasqual Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona. Una polèmica que va provocar que Ernest Maragall, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona, trenqués el carnet del partit.
10: I per tant els comunico que acabo de formalitzar la meva baixa com a afiliat a Esquerra Republicana de Catalunya.
1: Tal com ha avançat el diari Ara i han confirmat també aquesta emissora, els republicans admeten que els cartells van sortir de dins del partit i demanen perdó, tot i que quan va esclatar el cas ningú no en sabia res, tampoc Oriol Junqueras. L'informe final en responsabilitza els seus exvicesecretaris de comunicació, Sergi Sabrià i Marc Colomer. També conclou que els altres dos implicats en aquesta polèmica, l'exdirector de comunicació del partit, Tolomoya, i el militant que va encarregar el cartell, van cooperar en la campanya, però que no n'eren responsables perquè complien ordres. Ni ells, ni Sabrià i Colomer ja no militen a Esquerra i, per tant, no se'ls aplicaran sancions. Ara bé, el partit admet l'error i demana disculpes pel dany causat a la família Maragall i a la militància d'Esquerra. També es compromet a fer canvis perquè no es repeteixin aquestes pràctiques. 3 minuts per arribar a un quart de nou del matí. Un home que va fer de xofer de Jonathan Andic durant el seu viatge a Quito avala la versió que li van robar el telèfon mòbil. El viatge llampec d'Andic fill a l'Equador, pocs mesos després de la mort del pare, és un dels elements del cas que desperta més preguntes. La defensa d'Andic manté que durant el viatge li van robar el mòbil, però aquest argument no ha convençut mai la jutgessa, que ho veu sospitós. Ara aquest xofer avala la versió d'Andic i, tal com avança el diari El Nacional, ha explicat als investigadors que va acompanyar-lo a comprar un telèfon nou després del robatori. A més, les mateixes fonts asseguren que no és estrany que Andic canviés de telèfon diverses vegades, 4 vegades, des del 2021, diu, perquè és una pràctica habitual entre els membres de la direcció de Mango. Per tant, un testimoni que apuntala la versió del mòbil robat, però caldrà veure quina credibilitat li dona la jutgessa. També serà interessant el que hagi de dir la jutgessa sobre la terapeuta Maria Júlia Luderwall i les seves pràctiques extremes, unes pràctiques que els experts cataloguen de pseudoteràpia. El psicòleg clínic i forense Miguel Perlado va més enllà i en aquest programa i el suplement s'ha referit a Luderwall com una gurú que buscava controlar pare i fill.
11: No és psicoanalista, no és terapeuta humanista, aquesta senyora no és coach, aquesta senyora té una professió que té 4 lletres, que és guru. Estimular una dependència excessiva de les persones i, finalment, estimular, no?, pues això, una devoció, un seguiment, s'apropa molt a el que observem, un vincle sectari.
1: Això és el que explicava Miguel Perlado, interessant recuperar-lo, que ràdio.cat / el suplement. Ahir Miguel Perlado, acompanyat de la Maica Navarro i de l'advocat penalista Carles Monguilot, podeu recuperar aquesta conversa al suplement. Avui, per cert, a La Vanguardia, la Maica Navarro i el Toni Muñoz, que continuen picant pedra, signen un article titulat La terapeuta que condueix fins al barranc, on fan un retrat de Luderwall i expliquen Marina Laminos que va pressionar sobre l'herència.
12: I si bé és cert que cap dels fets en què apareix no assenyala per si mateix una participació d'aquesta terapeuta en la mort d'Isaac Andic, la seva presència recurrent en les diferents trames sí que explica aquest interès de la fiscal Teresa Yoldi. Cada vegada que els investigadors refan els passos dels Andic anteriors d'aquell 14 de desembre, Luderwall irromp en escena, expliquen. La terapeuta va pressionar Isaac perquè lliurés 40 milions d'euros en vida al seu fill, després reapareix buscant barrancs per aquesta teràpia extrema i, finalment, aquest viatge també a Quito de Jonathan Andic, doncs també està relacionat amb la publicació, en aquest cas, d'un llibre sobre les denominades 7 cronologies, el mètode terapèutic creat per Luderwall. Per tot plegat, afegeixen a La Vanguardia, no són poques les fonts que interpreten que la terapeuta podria estar sent investigada en una peça secreta del jutjat de Martorell.
1: Un quart de nou del matí, avui doble cita electoral a Alemanya, una de les quals a Berlín, on per primera vegada a la història l'alcaldia podria no anar a parar a cap dels dos grans partits, tampoc a l'extrema dreta, sinó que la favorita és la candidata de l'esquerra radical, que ha centrat la campanya en l'accés a l'habitatge, ja sigui per uns o per altres. El canceller Friedrich Merz penja d'un fil. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
13: Bon dia. Especialitzada en temes com drets ciutadans o asil polític, l'any 2021, Elif Erhalp entra a l'Ajuntament de Berlín amb Die Linke. La radicalitat d'esquerres que s'atribueix al partit, ella la veu sobretot en el debat de l'habitatge. De fet, la ciutadania de Berlín, en un referèndum no vinculant, va votar majoritàriament el 2021 que s'havien de socialitzar els habitatges de les grans immobiliàries.
14: Només parlem dels grans grups immobiliaris, els que tenen més de 3.000 habitatges. El govern anterior va engegar una comissió d'experts que va arribar a la conclusió que era jurídicament viable i finançable, a banda de ser una de les millors maneres d'aconseguir habitatges assequibles.
13: Que ella, d'origen turc, tingui opcions clares per dirigir una ciutat on sempre s'han repartit el poder els conservadors de la CDU amb els socialistes de l'SPD, és tot un repte. Junt amb Cem Özdemir, el recentment escollit primer ministre de Baden-Württemberg, Elif Erhalp seria la segona persona amb arrels turques que arriba a un càrrec d'aquest nivell a Alemanya.
1: I ara ens centrem a Rússia, perquè avui també és l'últim dia de votació a les eleccions al Parlament. A les grans ciutats s'espera que sigui la jornada amb més afluència, perquè l'oposició ha cridat els seus seguidors a anar-hi avui per així donar menys marge a les autoritats per manipular els resultats. Des de Moscou, Cristina Solies, bon dia.
15: Bon dia. Els opositors demanen a la població que voti papereta en mà. Des de divendres, apoderats com la Lina del Partit Pacifista Yabloko avisen que els col·legis electorals es mira de persuadir els ciutadans, sobretot gent gran, perquè utilitzi el vot electrònic, ja que és més fàcil de manipular.
16: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
15: Aquesta és la principal irregularitat que han denunciat els apoderats, que també han estat reprimits. Més de 1.500 no han pogut accedir als col·legis i alguns han acabat detinguts. Segons els analistes, el partit de Putin guanyarà més del 50% dels vots.
1: Barcelona tindrà una xarxa de comerços assequibles semblant als supermercats públics que l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, impulsarà a la ciutat nord-americana a partir de l'any que ve. Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, des de Nova York. Allà assisteix a la trobada de ciutats Urban 20, on es reuneixen fins a 35 alcaldes de les principals ciutats del món. Des de Nova York, Oriol Serra.
17: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tingut ocasió d'intercanviar impressions i experiències amb el seu homòleg novaiorquès, Zoran Mamdani, al càrrec des de fa un any. Collboni ha explicat que Barcelona engegarà un projecte semblant al de Nova York, consistent en construir supermercats assequibles per a les rendes més baixes. Es farà al barri de la Marina de Barcelona el segon semestre de l'any que ve.
18: Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. Estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina.
17: Jaume Collboni ha subratllat la importància que les ciutats s'erigeixin com a centres de poder popular i democràtic en un moment d'atac a la democràcia. Ha destacat que ciutats com Nova York i Barcelona comparteixen problemes com el preu de l'habitatge o la protecció climàtica.
1: Per cert, encara amb la mirada posada a Barcelona i les properes eleccions municipals, la CUP ha ratificat Laura Vega com a responsable, com a cap de llista d'una candidatura que també estarà integrada per comunistes i per activistes de Barcelona. Vega, actualment diputada al Parlament, diu que deixarà l'escó si és escollida a les municipals.
19: Que si ens presentem és perquè ens estan robant Barcelona. Ara mateix les promeses més bàsiques estan trencades. Tu pots treballar 40-48 hores i això no assegura que puguis quedar-te a casa teva.
1: Per la seva banda, l'Aliança Catalana ja té més de 50 candidats per aquestes municipals. Aquest dissabte s'han reunit a la Convenció Municipalista del Partit a Ripoll per fixar l'estratègia municipal del partit i n'han anunciat 8 de nous. Passen 4 minuts d'un quart de 9 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. De tornada a la crònica internacional, el president francès Emmanuel Macron valora positivament l'acord sobre Groenlàndia anunciat per Donald Trump i el govern danès. El líder francès s'hi ha pronunciat en una visita a l'illa canadenca de Saint-Pierre, a l'Atlàntic Nord, on avui es reunirà també amb el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Enmig del silenci de la Unió Europea sobre l'afer Groenlàndia, Macron intenta calmar les aigües.
20: Hi ha un comunicat dels Estats Units i un altre del govern danès. Tot això ajuda a calmar la situació sobre aquesta disputa, referma la sobirania danesa i el dret internacional, i ajudarà a enfortir la cooperació, que serà útil per als groenlandesos.
1: Mentrestant, Dinamarca insisteix que l'acord respecta les seves línies vermelles perquè manté la sobirania danesa sobre el territori i garanteix el principi d'autodeterminació per als groenlandesos. En canvi, passa de puntetes pel fet que Trump hagi assegurat que l'acord concedeix a Washington el control permanent de la seguretat del territori àrtic. En tot cas, l'entesa s'haurà de segellar la setmana que ve en el marc de l'Assemblea General de l'ONU a Nova York. N'anirem desgranant també els detalls, però el pacte obre un nou escenari geopolític que, per cert, dibuixa avui molt bé el John Carlin a La Vanguardia. Dos blocs nous divideixen ara el món, diu, d'una banda, el liderat per Donald Trump, en nom dels valors autoritaris que comparteixen Putin i amb Netanyahu, i de l'altra, un bloc liderat per Mark Carney, en nom dels valors democràtics que comparteix amb els europeus i com s'hauria de fer evident avui en aquesta reunió amb Macron. Aquest cap de setmana ha fet 5 anys, 5 ja, com passa el temps, de l'erupció del volcà Cumbre Vieja a l'illa de La Palma. Les colades de lava, recordem-ho, van engolir 1.200 hectàrees de terreny, van sepultar prop de 1.500 habitatges i van obligar a evacuar unes 7.000 persones de casa seva. Si bé la majoria d'afectats ja han cobrat les compensacions de 1.500 euros per metre quadrat, alguns denuncien que les ajudes són insuficients. És el cas de Goretti Álvarez i de Juan Fernando Pérez, dos veïns que van perdre la casa, en declaracions a 3Cat Info.
21: En casa éramos 4 viviendas, la de mamá, la de mi hermana, la de mi hermano y la mía, y perdimos las 4. Mamá, por ejemplo, recibió 160.000. Para empezar de cero, hoy es imposible.
22: Hay gente que se ha aprovechado mucho especulando, sobre todo con los terrenos.
1: Fons municipals expliquen que s'ha permès construir en alguns terrenys rústics, però que els preus ara multipliquen per 4 o per 5 els que hi havia abans de l'erupció. Els Mossos han detingut 5 persones que intentaven robar coure a les vies del tren a Roda de Barà, al Tarragonès. Els agents han detectat 3 vehicles sospitosos que es dirigien cap a una zona propera a les vies i durant els escorcolls han intervingut diversos objectes com eines, roba de treball i una llanterna. Als detinguts se'ls atribueix un delicte de robatori amb força i en grau de temptativa. D'altra banda, un jutjat de guàrdia de Girona ha dictat l'internament, volem dir, del menor de 17 anys per la violació d'una dona que havia sortit a córrer a vidreres a la selva. El jove va passar a disposició de la Fiscalia de Menors i la policia manté oberta la investigació. I a l'Hospitalet de Llobregat han detingut un jove de només 19 anys en relació amb la mort d'un menor de 15 assassinat a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el mes de juliol, segur que ho recordeu. El detingut també se'l relaciona amb el desmantellament d'un grup criminal violent al gener i amb un incident amb armes de foc al mes de maig sense víctimes. A Barcelona, manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La marxa convocada aquest migdia per la plataforma Zeroport sortirà de la confluència del Passeig de Gràcia amb Aragó i s'acabarà a la plaça de Sant Jaume. La protesta arriba després que l'aeroport hagi entrat aquesta setmana en una nova fase del projecte d'ampliació. El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena pels propers 5 anys i preveu injectar més de 1.700 milions d'euros al Prat, uns diners que anirien destinats a fer obres a les terminals actuals i establir mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent amb els compromisos de l'administració en matèria mediambiental.
0: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant, deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
1: És Clàudia Custodio, membre del Zeroport. I mentrestant, els mestres i els professors acorden continuar les vagues i mobilitzacions i no descarten unir-se a altres col·lectius en lluita, com els bombers i el sector sanitari. Així ho ha explicat la seva portaveu, Mònica Rodrigo, a 3Cat Info.
2: Ara estem treballant profundament per calendaritzar i per estipular exactament quines serien les dates i quin seria el format. El que sí que tenim molt clar és la coordinació.
1: Rodrigo adverteix que el malestar dels docents amb la Conselleria d'Educació és profund i que no hi confien perquè no compleix les seves promeses. També lamenten que durant l'estiu el govern no hagi mogut fitxa per intentar resoldre aquest conflicte abans de l'inici de curs. Els acords que es van prendre ahir es debatran les setmanes vinents amb la idea de concretar noves mobilitzacions a finals del mes d'octubre. I encara una altra mobilització, nova protesta contra l'especulació immobiliària a Barcelona. El sindicat de llogateres ha fet públic el nombre de pisos organitzats que en formen part. Són 70 blocs, segons el portaveu del sindicat, Enric Aragonès, que tenen com a mínim dos veïns aïllats al sindicat, afiliats al sindicat. L'acte s'ha fet davant d'un edifici del carrer Mallorca, propietat d'un fons d'inversió, i on hi ha quatre pisos amb llogaters als quals no es renovarà el contracte. Una de les afectades és la Gemma Tramulles.
3: Volem visibilitzar la quantitat d'edificis de blocs organitzats per llogateres que han deixat d'acotar el cap i marxar de casa quan un especulador els diu que ja no són prou rendibles. Ja no volem fer més caixes de mudances i volem quedar-nos a casa nostra.
1: Això és el que apuntava Gemma Tramulles, tot plegat coincidint amb el retard del tràmit per aprovar la proposició de llei que pretén limitar la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. 5 minuts per 9:15. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa la va engegar aquest estiu la Rosita, de 95 anys, i ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org. Maria Costa.
23: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital, tot i que el seu fill la visita sovint. La televisió li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder-la mirar, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
24: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Es fa llarg, saps?
23: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei. De fet, hi ha comunitats autònomes on ja ho és, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
1: Això és el que ens explica la Maria Costa amb la història de la Rosita, ara música. Aquest és Ed Sheeran, que s'ha posicionat enmig de la polèmica per l'expulsió del raper Macklemore de la seva gira per fer declaracions pro-palestines. En un concert a Filadèlfia, el cantant britànic qualifica d'injustificable la situació a Gaza i reitera que no vol ser un músic activista, però que s'ha vist atrapat en un debat sobre la llibertat d'expressió i un dels conflictes polítics més complexos del món.
25: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat.
4: Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
1: La xarxa s'han encarregat de recordar a Ed Sheeran que després de l'esclat de la guerra a Ucraïna, el cantant sí que va decidir lluir-ne la bandera i expressar obertament el seu suport en diverses ocasions, és a dir, fer activisme. Sheeran també ha recordat que els atacs del 7 d'octubre contra el Festival de Música Nova van ser terrorífics i ha defensat que es pugui lamentar alhora el patiment de totes les víctimes. El cantant també ha repetit que el que ja havia dit en un comunicat a través de les seves xarxes, que ell no va decidir prescindir de Macklemore a la gira, sinó que van ser els seus promotors, i ha admès que s'han comès errors a l'hora de prendre decisions molt difícils. Aquesta que sona és Bayuca, ha fet xalar de valent el públic del Mercat de Música Viva de Vic en una jornada multitudinària en què també han actuat Ginestar i Crim. Avui és el torn del Quimi Portet, que actuarà a casa, tancarà el festival amb un concert de grans èxits. Des de Vic, Marc Ruiz.
5: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Mentre projectava imatges de màscares tradicionals gallegues, dues cantaires cantaven lletres tradicionals com Mei Gallo o la cèlebre Baitu, que és una versió de Verde Gallo de la formació Leilia, cançons populars conegudíssimes a Galícia. Bayuca hi afegeix l'electrònica i el públic, amb ganes de ballar, ha fet la resta. Poc abans Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
6: En el directe també passa, i estem veient que molta gent ve i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
5: Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el Mercat de Música Viva de Vic.
1: Per cert, el Quimi Portet, que prepara nou disc el 2027, després del retrobament amb L'Último de la Fila, el seu projecte en solitari que continua caminant.
7: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
1: L'esperem amb ganes al nou disc del Quimi Portet. I ara marxem cap al cine.
8: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Això és La Bola Negra, és en boca de tots. Aterra avui al Festival de Cine de Sant Sebastià, la pel·lícula dels Javis, que molts ja projecten entre les favorites als Oscars, intentarà mantenir l'eufòria que l'envolta des de la seva estrena a Canes. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
25: Els Javis venen a Donosti amb tota la trup de la pel·lícula, inclosos Penélope Cruz i alguns dels catalans de l'equip tècnic com Gris Jordana o Refri. La seva pel·lícula, però, forma part de la secció Perles i només opta el premi del públic perquè ja va entrar en competició a Canes, on, recordem-ho, es va endur el premi a la millor direcció. La que sí que opta la Conxa d'Or és la catalana Cinco Minutos Más, una paranoia de bucles temporals escrita i protagonitzada per Berto Romero i que ha estat molt ben acollida. A tot això, a les últimes hores, Naomi Watts ha rebut el premi Donosti honorífic, una actriu que ha treballat amb directors com Lynch, Cronenberg, Iñárritu o Bayona i que ara també vol donar oportunitats a directors novells, com a L'esposa perfecta, que ha presentat aquí també.
26: Sempre busco fer coses noves, tot i que és cert que hi ha unes temàtiques que es repeteixen al llarg de la meva carrera, temes que signifiquen molt per mi. Amb la meva edat es poden fer bromes i dir que ara em toca fer papers de dolenta, però aquest és molt extrem i no és cap acudit. Estava obligada a formar part d'aquesta història.
27: Felt compelled to be part of that story.
25: Watts ha celebrat formar part d'un mitjà al cinema que ha dit pot ajudar a canviar formes de pensar i a que els humans s'entenguin millor entre ells.
1: Un minut de passa de 2:15 del matí, de seguida els esports, amb aquest hat-trick de Rafinha, que sentirem com va emocionar la TDT. A aquesta hora, 8:15, arrenca la cursa de la Mercè. S'han inscrit 17.200 persones que han sortit des del carrer d'Aragó i que recorren diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya. El recorregut, de fet, repeteix el disseny creat per la cursa de l'any passat. Per tant, atenció si useu de mora per Barcelona, perquè la cursa afecta diverses línies d'autobús que modificaran el recorregut o limitaran el servei. També quedaran anul·lades temporalment les estacions de Bicing situades dins de l'àmbit del recorregut. 1-3 al camp del Sevilla, hat-trick de Rafinha, i espera avui a veure com l'Atlètic de Madrid i el Madrid es deixen punts en aquest derbi al Metropolitano. De seguida, pausa i els esports.
28: El suplement, amb Roger Escapa.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya. I descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
11: Com et dius?
12: Ferran Adrià.
11: Quina és la teva experiència com a cuiner?
12: Has estat alguna escola?
11: Has tingut algun mestre?
12: Això és una altra lliga.
11: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
14: Estàs posant a tots al límit.
15: Tendreu tots mal.
13: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
28: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
16: És el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
29: És una fàbrica constant de desigualtat.
30: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
13: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
31: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
32: Esto promete, Manu.
31: No lo creo. Arranca la transición. Comienza Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
32: Huele a compra, Manu.
31: Huele. Va. ¡Y va! ¡24 horas!
32: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
31: Venga.
33: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Bate Rafinha, al interior de la ratalla. Xuta Rafinha, gol. Gols d'amor, senzills i tendres, com els que fa Rafinha. El 9-9.
1: El Barça és més líder després de guanyar el camp del Sevilla.
0: La controla Lamine Yamal, prova d'endur-se la mitja volta. Encara la pilota li ha quedat a la cama dreta, fa l'intent de centrada. Rafinha pica. Gol.
1: Triomf per 1-3 amb remuntada.
0: Té la pilota Lamine Yamal davant d'ell. Rafinha li fa la passada. Rafinha ha trencat el fora de joc. Rafinha.
2: Hat-trick
0: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi. Mare meva, quin golejador ha descobert Hansi Flick. És un autèntic caníbal, és un devorador de gols. No para.
1: Hat-trick del capità blaugrana de Rafinha. Rafinha lidera la setena victòria consecutiva dels blaugranes a la Lliga, que arriben a l'aturada per seleccions de la millor manera possible. Roger Nau.
3: Després de certificar un ple de victòries espectacular, 7-7, 21 punts de 21 possibles, Rafinha a la primera part va igualar el gol inicial de Fofanà i a la segona, ja amb domini absolut del Barça, va fer dos gols més per rubricar aquest 1-3 definitiu.
1: Realment els números del Barça i de Rafinha són espectaculars.
3: El Barça guanya tot i el 9-9 blaugrana ja suma 12 gols a la Lliga, 14 comptant la Champions, una efectivitat que ha lluat el tècnic Hansi Flick.
4: We know the quality of Rafinha and
5: sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
4: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
1: La segona part va ser espectacular, però Flick, tot i la victòria, va ser bastant crític amb la primera part de l'equip.
4: Was a difficult game, especially in the first half.
5: Ha estat un partit molt difícil a la primera part. Hem perdut moltes pilotes i no estàvem al nostre nivell. Havíem de millorar i ho hem fet a la segona part.
1: I després del descans, monòleg blaugrana.
3: Tot i que el vestidor reconeix que el d'ahir efectivament va ser el partit més complicat que han jugat fins ara, Rodri, Sport 3.
6: Bueno, está claro que nuestra intención, como dijo el míster, era hacer 7-7 antes del parón. Objetivo cumplido, creo que el equipo ha estado sensacional en este tramo. Hoy quizás ha sido el partido más complicado desde que hemos empezado. Y bueno, crédito al Sevilla porque para mí ha hecho un grandísimo partido y creo que hemos hecho una primera parte donde quizás nos hemos equivocado en leer el partido y una segunda muy, muy buena.
3: Livakovic finalment va ser el porter titular i va debutar com a blaugrana. La nota negativa, la lesió de Christiansen, substituït a la segona part. Les primeres exploracions apunten a un trencament muscular.
1: Una llàstima perquè ho estava fent molt bé Christiansen i se'l veia desolat a la banqueta. Molts vam començar a respirar tranquils quan vam veure Livakovic a l'onze inicial. Abans de jugar al camp del Sevilla, el Barça va celebrar l'assemblea de compromissaris.
3: Els socis van aprovar tots els punts sotmesos a votació, també l'ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs. Era el punt més important, llum verda al crèdit de 300 milions d'euros per poder acabar les obres de l'estadi. Abans Joan Laporta envia un missatge al Madrid.
7: És un repte apassionant que ens obligarà a constantment ser responsables, ser imaginatius, ser innovadors, ser valents, per sempre anar un pas per endavant dels nostres competidors, que, com bé sabeu, són o societats anònimes, o fons, o també clubs d'estat, que quan tenen dificultats els hi requalifiquen un terreny i tan panxos.
1: A tot això, el més pur estil Laporta, Deco, davant dels socis, també va fer aquest anunci.
8: Puedo decir aquí un poco públicamente, hemos acordado ayer y hoy, un poco ayer por la tarde, la renovación de Rafinha por más años. Va a estar con nosotros por los próximos 4 años. También la de Marc Bernal y también la de Xavi Spar.
3: El director esportiu del Barça confirma que Rafinha serà blaugrana fins al 2030 i també avança les renovacions de Bernal i Spar fins al 31 i al 30, respectivament. Deco assegura que aquest estiu han reforçat bé l'equip per poder-ho guanyar tot.
1: A partir de les 9, tertúlia amb Oriol Marc, Núria Orriols i Marta Monforte i sumarem també una estona al Jordi Puntí, el nostre home Barça, que torna al suplement. Ahir va jugar el Barça, avui serà el torn del derbi madrileny del Metropolitano.
3: Atlètic de Madrid-Real Madrid, a 4:15, ho seguirem al Tot Gira. 1-2, un equip, o tots dos, deixaran escapar punts. Ara sí, el Madrid ara mateix és segon, a 6 punts del Barça, i l'Atlètic quart, a 8 dels blaugranes.
1: De moment, abans del partit, nou lament de José Mourinho.
3: Ara el tècnic del Madrid protesta per la imatge pública que, segons ell, té el club blanc.
9: A pesar de entender en este pocos meses que estoy aquí en mi segundo periodo, a pesar de entender cada vez más que cada vez más es difícil de escuchar alguna cosa positiva del Real Madrid.
1: T'he de confessar que estic veient a Netflix el documental que li han fet a Mourinho, i malgrat ser un documental en què jo crec que ell hi ha participat perquè li fan un rentat d'imatge, és impossible que aquest personatge, malgrat intentar adornar-lo, et caigui bé. Vull dir que no... A més, ja no és l'etapa madrilenya, eh? Veus com primer va guanyar la Champions, crec que era amb el Porto, després se'n va anar al Chelsea, que també la cavalli a la Premier va ser bastant divertit, Inter de Milà, i després hi ha tota la història del Madrid, que ens la sabem de memòria. Altres marcadors de la jornada.
3: Jugats ahir, Osasuna 1, Rayo 1, Atlètic Club 0, Alavés 0 i Celta 5, Racing 0. Avui es tancarà la setena jornada amb el derbi madrileny i tres partits més. Deportivo Betis, Villarreal Llevant i València Reial Societat.
1: A la segona divisió, victòria del Girona.
3: Al camp del Cádiz per 1-2, Benat i Carles Pérez van fer els gols del Girona, que ha dormit instal·lat a la zona de playoff. Avui, a les 2 del migdia, juga el Sabadell, els arlequinats reben l'Oviedo a la Nova Creu Alta.
1: A la Lliga F, Espanyol 5, Madrid Club de Futbol 1.
3: És la primera victòria de la temporada de les blanquiblaves. També va jugar el Badalona. Va empatar 0 contra la Reial Societat. Van jugar amb una futbolista menys durant una hora.
1: Dos títols històrics pel motocross català.
3: Dos campionats del món, de Daniela Guillén i de Guillem Ferrés. La pilot de Blanes de Gas ha proclamat campiona en categoria femenina després de guanyar a Darwin, Austràlia, la segona cursa, l'última de la prova de la temporada. També ha aconseguit el títol Guillem Ferrés, com diem, de triomf. El pilot de Balsareny n'ha tingut prou, sent segon avui a la primera cursa del dia.
1: En bàsquet, final catalana de la Supercopa CB.
3: La jugaran aquesta tarda a les 6 a Joventut i al Barça, a les 7 a l'Olímpic de Badalona, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la penya va superar el Baskonia i els blaugrana van eliminar el València.
1: Només d'un punt. Vull dir que va anar molt ajustada la cosa i, per tant, final catalana, contra pronòstic, segurament, perquè pocs donaven tant que la penya eliminaria el Baskonia com que el Barça, un Barça ple de novetats, es podria imposar al València, que recordem és el campió de la Lliga ACB. Marc Márquez sortirà segon al Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
3: La cursa llarga començarà a les 2, com sempre en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La pole ha estat per Jorge Martín, que torna a ser líder del Mundial en solitari després de guanyar ahir la cursa sprint. Márquez va ser segon.
1: Joan Anton Català, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
1: Com veurem la Lluna aquesta setmana?
2: Ara la veiem creixent i, de fet, serà plena dissabte vinent, dia 26, i, a més, se situarà visualment molt a prop del planeta Saturn. I dimarts vinent ja ens trobarem a la tardor, Roger, exactament quan passin 5 minuts de les 2 de la matinada.
1: A quina hora ha sortit el sol avui a Ribes de Freser, el Ripollès?
2: A les 7:35.
1: I a quina hora es pondrà?
2: 19:52.
1: Salut, Joan Anton.
2: Igualment.
1: Temperatura a Ribes de Freser

0: Sí, clar que us distingeixo, però el nom és aquell moment de bloqueig que tinc, que avui, que hi ha el Jofre o hi ha l'Enric.
1: Doncs no, i la veu segurament també és diferent, però molta gent ens confon, eh?
0: No, per pauses dramàtiques com la que he fet jo, les que fa l'Enric, eh? Això també ho té l'Enric, eh? Que a vegades, sí. quan acaba, sempre acaba, dius, mira, ja està, i pam, hi ha una cueta pel darrere.
1: M'estàs dient que t'agrada més l'Enric?
0: No, és que és més inquietant. L'Enric sí que ho té, que és més inquietant. Bé, escolta'm, estem parlant d'altres històries perquè el temps és plàcid avui, eh?
1: Sí. Deies la temperatura de Ribes de Freser, la mateixa que ahir, 8,5, i la màxima ahir va arribar a prop gairebé dels 22, això variarà poc. De fet, estem amb les darreres hores d'aquest estiu, que ha sigut històric, en quant a una calor que, la veritat, ha sigut força insuportable. Per sort, ara ja ens dirigim al final d'aquesta estació i ho fem amb unes temperatures bastant normalitzades, amb un ambient d'estiu, però de setembre. I això continuarà així, malgrat que el termòmetre pot pujar una mica. Sobretot l'ambient diurn es farà una mica més calorós entre avui, demà i demà passat, amb molt estirar valors a les zones més càlides a prop dels 33 o 34. I a la resta, doncs, més valors de 30, amb un ambient completament assolellat. Potser alguns núvols prims aquesta tarda al nord del país, però no s'entreveuen canvis ben bé fins a finals de la setmana que ve.
0: Fantàstic, gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta. De totes les taules de multiplicar, quina és la que us va costar més a vosaltres dos?
2: La del 23.
0: La del 23. 23 per 5? Vinga, ràpid.
2: Bueno, és que no vull cagar en directe.
0: 115. 23 per 9? Ion?
3: 207.
2: Deixa'm estar, escapa.
0: 207. El Toni sempre ha estat un superdotat.
2: El Toni és el rei.
4: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra, com un pretzel. Això s'ha d'acabar.
5: Mansplaining és quan un home normalment explica a una dona alguna cosa que ell pressuposa que la dona no sap.
0: Deixa'm que això es faci, o que t'explicaré això com va.
6: Per exemple, un senyor que visita un celler i li explica a l'enòloga com es fa el vi.
7: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 20 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Carles Puigdemont.
1: During all this time, I tried to be in contact.
2: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
3: És el... Ara sí, és el que ha dit el líder de Junts en una entrevista aquest diumenge al diari britànic The Sunday Times. Si el Suprem li aplica l'amnistia, promet escoltar el territori per decidir si ha de ser candidat. L'entrevista arriba la setmana que ell ha fet balanç de meitat de legislatura i en un moment en què les enquestes no són gaire favorables a Junts.
0: Ramon Espadaler.
4: Un servei de traducció que quan no funciona doncs posarem les coses a lloc.
3: El conseller de Justícia qualifica de lamentable el servei de traducció del judici del cas Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona i assegura que hi posaran remei per garantir que el govern treballa per promoure l'ús del català en l'àmbit judicial.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el número 2.
3: Àngels, que ha trigat Esquerra a resoldre l'origen del cas dels cartells de l'Alzheimer amb la cara de Pasqual Maragall. El partit conclou que els cartells van sortir de dins de la formació i demana perdó.
0: 60.000.
3: Signatures, les que ha aconseguit la Rosita de 95 anys a través de Change.org perquè la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. Fa mesos que està ingressada.
0: 17.200.
3: Els corredors inscrits a la cursa de la Mercè, que acaba d'arrencar a 8:45, la sortida ha estat al carrer Agó i recorrerà diversos carrers durant 10 quilòmetres fins a arribar a la plaça de Catalunya.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb l'Oriol Marc, la Núria Oriols i la Marta Monforte. Un mateix 20 de setembre, en aquest cas del 2005, el president del PP d'aleshores, Mariano Rajoy, va passar pel matí de Catalunya Ràdio amb l'Antoni Bassas. Va ser l'endemà d'un acte a Catalunya on es va mostrar contrari a l'OPA de gas natural sobre Endesa, un dels temes candents d'aquell moment.
5: Bé, enmig d'una expectació periodística considerable, ens acompanya el president del PP, Mariano Rajoy. Don Mariano, bon dia, buenos días.
6: Bon dia, buenos días.
5: Y bienvenido a Cataluña Radio. Le agradecemos infinitamente que haya querido dormir en Barcelona para estar esta mañana con los oyentes de este programa.

0: Sobre todo después de, supongo que se ha visto, y es usted la estrella de todas las portadas.
1: Bueno, hablan de mí. No sé si eso significa que soy la estrella, desde luego hablan de mí.
0: La estrella, bueno, en algunos casos no sé si el estrellado, pero en cualquier caso...
1: Por eso le digo.
0: Ya.
2: Toma, la reforma de l'Estatut també va planar sobre la conversa i Rajoy va parafrasejar Jordi Pujol per escapolir-se d'algunes de les preguntes del Bassas.
0: ¿Qué pasa, que Aceves y Zaplana son intocables?
3: Oiga, ¿no dijo usted que lo bueno era hablar del futuro?
0: No, lo dijo usted.
3: ¿Eh? Pero a usted le pareció bien.
0: Entonces no, tenemos... Dije que la frase es fortuna, yo no...
3: Eso ya es... ¿cómo era aquello de no toca que no decían? Toca. Pues yo me apunto a eso.
2: Bueno. Gran document. Mariano Rajoy va ser líder de l'oposició fins l'any 2011. Després d'aquella etapa tan crispada, Rajoy es va convertir el 20 de desembre del 2011 en nou president del govern espanyol. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, com per oblidar-ho. No ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'una marisqueria de Santiago, des de la Seu d'Endesa o des d'un supermercat on el vostre fill us demanarà unos chuches, però li respondreu que això avui no toca.
4: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Marina Laminos, als diaris, la sotscap de política, la Mireia Esteve, que fixa la mirada a les eleccions generals i concretament a la candidatura de Podem, quan fa tot just una setmana que Irene Montero va obrir la porta a presentar-se a unes primàries obertes de tot l'espai a l'esquerra del PSOE.
5: Sí, per tant, els dubtes giren ara al voltant d'aquesta possible llista unitària. Cal demanar-se si l'oferta d'una candidatura conjunta és sincera, ho analitza l'ara Mireia Esteve. Des de Sumar, diu, consideren una bona notícia que Podem s'obri aquesta llista i segurament ara no estiguin en posició de vetar ningú, com sí que ho van fer l'any 2024 amb la llavors ministra d'Igualtat. Podem és ara qui marca el pas, però, en tot cas, cal estar atents a què passi d'aquí al mes d'octubre, termini que s'ha marcat Sumar per anunciar el nom de qui lideri una candidatura amb, com a mínim, Comuns, més Madrid i també Esquerra Unida, i amb la incògnita, per tant, de Podem i amb el taló de fons de les enquestes del CIS que apunten que aquest espai s'enfonsa per darrere de Vox amb un 5,7% d'intenció de vot.
2: També el diari Ara, el Toni Soler exigeix un pla, un full de ruta, diu, que garanteixi que els sacrificis a casa nostra es compensaran amb un reforçament de l'estat del benestar, la seguretat col·lectiva i la cohesió social i cultural.
5: Sí, demana un full de ruta per als gestors del present, perquè sí, tenim acords marc per al futur de l'educació, tenim l'agenda 2030 i el pla de la Unió Europea contra el canvi climàtic, però ni tan sols cal que els tecnofeixistes destinin esforços a intentar-lo desacreditar, perquè els governs nacionals i les conjuntures imprevistes ja s'encarreguen de fer-los naufragar. Tenim plans nacionals per la llengua, per la cultura, la salut mental, la indústria, també per la societat del coneixement i no sé quantes matèries més, enumera Soler. El problema és que la inestabilitat crònica dels governs i, sobretot, el desacord fonamental entre sobiranistes i autonomistes ens impedeix d'aplicar receptes realistes. Per tot això, cap a aquest article, les administracions hauran de fer un esforç ingent per recordar que compartim vehicle, viatge i destí per evitar que el principi de solidaritat quedi enterrat pel nihilisme del campi qui pugui.
2: A La Vanguardia, Lola García fa una lectura d'aquest desembarcament avui a Catalunya de Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
5: Després que ho fes, recordem també Santiago Abascal, tant de passeig per Catalunya no és casualitat, diu. Només cal mirar les xifres. El 2023 Sánchez va obtenir a Catalunya ni més ni menys que el 34% dels vots, mentre que Feijóo es va quedar en el 13%, una distància, per tant, clau de cara a les properes generals, perquè reduir aquest marge pot ser el desllorigador per a Feijóo. Però Sánchez no ho tindrà fàcil, perquè els arguments que li van donar aquest lideratge català el 2023, el missatge bàsicament de normalització política, ja es comencen a desgastar i no hi ha cap atractiu que el substitueixi, en part també per la resistència dels jutges a aplicar l'amnistia. En aquest context, Vox va de pesca per caladors proclius del PSC i els d'Abascal s'aprofiten del discurs d'aliança contra els immigrants, mentre que el PP farà bandera de la baixada d'impostos. Per tant, Feijóo i Abascal, que no es trepitgen el terreny, acaba a Catalunya.
2: Al Washington Post, Albert Postils, recullen el cas d'un excursionista que va estar 11 dies demanant ajuda a la intempèrie i bevent aigua estancada d'un aiguamoll per sobreviure.
6: Es tracta de Craig Berg, un enginyer jubilat de 70 anys que a finals d'agost va començar una travessia d'una setmana a l'illa Royal, una illa que forma part dels Grans Llacs, a la frontera entre els Estats Units i el Canadà. Era un excursionista experimentat, portava un any preparant el viatge, però el quart dia es va desviar d'un camí mal senyalitzat i va acabar caient en un pantà. Va quedar tot xop, la roba, la motxilla i el menjar, i va perdre el telèfon. Els següents 11 dies se'ls va passar demanant ajuda, sobrevivint a base de menjar liofilitzat i bevent, en paraules seves, l'aigua més repugnant que un es pot imaginar. I és que el senyor Berg va estar bevent de tolls d'aigua estancada i en una ocasió fins i tot va acabar en un aiguamoll fins que va acumular prou aigua de color marró i se la van passar. La història, malgrat tot, té final feliç. Passats aquests 11 dies, va aparèixer del no-res dos homes en caiac que havien sortit a veure ants i van avisar els serveis d'emergència i un helicòpter va acudir al seu rescat.
2: Déu-n'hi-do, quina història. Avui, als diaris esportius, les portades són, evidentment, per Rafinha, després d'aquest hat-trick al camp del Sevilla.
6: El segon consecutiu que s'apunta al brasiler, aquí Mundo Deportivo ja compara amb Pelé i fa referència al titular, o rei, acompanyat d'una imatge de Rafinha abraçant-se amb el seu millor soci, Lamine Yamal, autor de dues assistències. A l'esport són més prosaics i parlen de Super Rafinha, il·lustrat també amb una celebració amb el geni de Rocafonda. A Madrid també es fan analogis cap a Rafinha, però el tema de portada és el derbi madrileny d'aquesta tarda. Què hi ha de nou? Es pregunta el Marca, acompanyat d'una foto de Mourinho i Simeone quan es van enfrontar en la primera etapa del portuguès al Madrid. I a l'AS, referit també als entrenadors, titulen companys de guerra. Simeone assegura ser un admirador de Mourinho i Mourinho diu que quan li van proposar de parlar al documental del Xolo no s'ho va pensar ni un minut.
2: Gràcies, Albert. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
7: Todavía puedes decir, Konaté y Mbappé y el Malicius son extranjeros, aunque Vinicius casi nació aquí. Bueno, aquel que conocimos como Vinicius. Yo veo hoy a un tío que es un negro gordo, con una mandíbula enorme, y ese no es Malicius, pero sí es.

0: So are you ever afraid on screen or off?
1: I mean, it's like there's stuff where you want to feel that. You want to feel that uncertainty.
0: Yeah.
1: You know, fear is like things of the unknown, but I'm not afraid to feel afraid.
0: Yeah.
1: I'm not afraid to feel afraid.
2: El suplement amb Roger Escapa.
3: Avui el suplement.
4: De seguida obrim tertúlia al suplement amb l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriol. Saludarem també el Jordi Puntí, el nostre home Barça. A les 10, la setmana tràgica de l'editor de Reuters Breaking News, el Ion Sindreu i el politòleg Toni Rodon. I després...
5: Llámame, búscame, yo soy el doctor Amor!
4: Avui al suplement, Pep Borrell és un odontòleg que aquests últims anys s'ha erigit com una mena de doctor amor que reivindica el matrimoni i la vida en parella a través dels seus llibres, de les seves conferències i de les xarxes socials. En un moment de tanta parella oberta i de tanta varietat, avui el Pep Borrell reivindicant la vida una mica monacal. A les 11, cartes a l'Empar, el nou espai al suplement d'Empar Moliner, on respon les cartes que envieu vosaltres, els oients. Just després, les Amigues de les Arts, amb la Rosa Rodon i la Marta Ferrer, amb recomanacions culturals. I acabarem, com sempre, amb l'eclipsi del suplement. Avui ens visita l'actor Carles Francino. Carles Francino Júnior, el fill de Carles Francino Sènior, que és el company periodista de la cadena SER. Acabarem fent arqueologia a través de l'Arxiu de Catalunya Ràdio amb el Malalts de Ràdio de la Marina Alaminos. I just abans de les 9 és el moment aquesta temporada dels enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat. I la més original de totes s'emporta un xec regal de 60 euros per bescanviar a qualsevol supermercat Condis. Avui l'enigma diu així.
6: Enigmes criminals. Un jove ben plantat era a casa engalanant-se. Tenia una cita. Sempre havia estat un noi molt presumit, però aquesta vegada s'ho va prendre massa a la valenta i la cita no es va arribar a produir mai. Què ha passat?
2: El suplement. Amb Roger Escapa.
7: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
8: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
7: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
8: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
9: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
10: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
11: Viladrau.
10: Guissona.
11: Salou.
10: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
11: Només en quedaran 50. Torna Sóc i Seré.
12: Nova temporada de Sóc i Seré. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
14: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
15: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
16: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
17: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
18: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
17: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'API web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.

Electrocola, un viatge pels anys 60 i 70 amb selecció musical d'Emma Redondo. Electrocola, amb Emma Redondo. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar. Llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Guants.
2: Guants.
1: Gasa.
2: Gasa.
1: Bisturí. Bisturí. Bisturí.
3: En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres, 902 15 15 07.
4: Ràdio Maricelli, 107.8 FM.
5: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
6: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials i gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest espai del record de la música popular moderna de tots els temps. Aquí no ens tanquem a una data en concret, sinó que mirem enrere per a recuperar el bo i millor de la música popular. Aquest és l'avantatge de la bona música: es pot escoltar quan es vulgui i es pot repetir una reproducció al llarg dels anys, i de vegades la sensació, com diem moltes vegades aquí, és que amb els anys la música bona encara millora més. Avui seguim amb el nostre periple de cançons d'amor, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica de temes dedicats a l'amor. I començarem amb una banda nord-americana efímera, només va treure un disc, aquest que us portem ara per començar aquest rock and classics, que es diu Bigger, Better, Faster, More. Més gran, millor, més ràpid i més. Un disc publicat el 1992 i que contenia aquesta balada que va ser un èxit entre aquells anys 92 i 93. Es deia What's Up?

Ens quedem als Estats Units i mai millor dit amb la banda Amèrica que ens portava un tema als anys 70 que va ser un exitàs. També ho va ser als anys 90 quan es va fer una versió en clau dance d'aquesta cançó. Però anem a l'original, anem als Amèrica i aquesta cançó que es diu Sister Golden Hair.

0: Rock and Classics.
1: Amb Esteve Llop.
2: Cançons d'amor, avui al Rock and Classics, sisena entrega d'aquesta selecció eclèctica. Música d'aquí, música d'allà, de diferents estils. Ara anem amb un artista senegalès que va col·laborar amb la nord-americana Nene Cherry, estem parlant de Youssou N'Dour. Els dos van fer un duet que als anys 90, concretament el 1994, sonava molt i molt bé. Una cançó molt bonica, molt dolça, que es diu Seven Seconds.

0: A principis de la dècada dels 80, una veu femenina va trencar estereotips, una veu molt potent, una mica trencada, per no dir bastant, i molt rockera, però que també era capaç de fer grans balades com aquesta. Estem parlant de Bonnie Tyler i aquest tema que es deia Total Eclipse of the Heart. Avui, més cançons d'amor al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Balló.
0: I si parlem de cançons d'amor, no podia faltar aquesta. Quan un home estima a una dona, viatgem al 1956 per a recuperar aquesta perla del sud de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. When

0: una de les grans cançons dels anys 80 de la mà dels irlandesos U2, un tema que formava part del seu flamant The Joshua Tree, un disc publicat el 1987 amb la producció de Daniel Lanois, que va ser l'exitàs a nivell mundial d'aquesta banda irlandesa U2. With or Without You, un dels seus temes imperdibles. Seguim amb més cançons d'amor aquí, al Rock and Classics.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Us punxem ara una cançó dels inicis del britànic Elton John, uns inicis que van ser bastant discrets, però aquest single probablement va ser un dels que va ajudar a popularitzar la música que feia el cantant i pianista britànic. Corria el 1970 quan sonava la teva cançó, Your Song. It's a

I ara anem cap a casa nostra per aportar-vos una cançó dels Sang Traït, una de les seves grans balades que formava part del seu tercer llarga durada anomenat L'últim segell. Des d'aquest disc recuperem aquest tema tan bonic. Les cançons dels Heavies són de les millors, com sempre diem, en format balada, com aquesta, Somnis entre boires.

Tornem als anys 80 i ho fem ara amb aquesta cançó de Lionel Richie que va sonar per totes les emissores de ràdio aquell 1986. Una cançó que es diu Say You, Say Me.

Continuem als anys 80 i anem amb un èxit que va sonar molt a principis d'aquella dècada, probablement l'únic èxit d'aquest artista anomenat F.R. David. Les paraules, words.

Amigues i amics oients, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Clàssics d'avui, d'aquesta sisena entrega de Cançons d'Amor. Esperem que hagueu gaudit al nostre costat i ja sabeu que estem disponibles al llarg de 40 emissores de Catalunya, Andorra i Balears, i també teniu el nostre podcast a les principals plataformes com són iTunes, iBooks, Amazon Music, YouTube i d'altres. Marxarem primer anant a la Gran Bretanya amb una cançó de Queen des del seu A Night at the Opera, un dels seus discos més famosos, publicat el 1975, i aquest Amor de la meva vida, Love of my life. Seguirem amb Sopa de Cabra des del seu disc nou i El far del sud. Gràcies per escoltar-nos. Fins ben aviat.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

0: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
1: A Ràdio Maricel, Club 80.

0: de Flow amb Jordi López. De Flow amb Jordi López.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Comença ja el partit, Ripó?
2: Ho començarà ara mateix. Comença el partit a la nova Creu Alta, primera possessió per l'Oviedo, Sabadell, Oviedo, el Sabadell que busca la tercera victòria de la temporada.
3: En l'inici de la campanya, de la precampanya electoral, mentre Carles Puigdemont, avui mateix, ha parlat, feia temps que no el sentíem, i projecta el seu retorn a Catalunya. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.

0: El president espanyol i líder de l'oposició i el líder de l'oposició han portat avui la seva baralla política a Catalunya. A Gavà, a la Festa de la Rosa del PSC, Pedro Sánchez ha tornat a treure el fantasma de l'aliança PP-Vox, Albert Prat.
1: Sí, perquè el president espanyol i líder del PSOE ha arrencat el curs polític en territori amic per advertir que Feijóo i Abascal prometen la mateixa recepta i ha insuflat optimisme des d'aquí per evitar que arribin a la Moncloa.
2: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
0: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciat des de Badalona, Joan Garcia, que estudiarà retirar la nacionalitat als nouvinguts que delinqueixin.
3: Sí, Feijóo assegura que el passaport espanyol té drets i deures i si no es compleixen no hi ha passaport. Ha assegurat que si governa revisarà com es pot perdre la nacionalitat en un acte a Badalona, on ha afirmat que es proposa arribar a la Moncloa amb els vots de Catalunya per fer-la líder de la reconstrucció d'Espanya.
0: I en aquest context de precampanya, Carles Puigdemont parla avui del seu possible retorn a Catalunya. A les portes que el Constitucional resolgui previsiblement a l'octubre sobre la seva amnistia, l'expresident diu que abans de decidir si es presentarà o no a les pròximes eleccions, primer recorrerà la Catalunya d'avui per copsar el batec actual del país.
4: That is my first intention when I arrive, some of an immersion in the reality, to touch again, to feel, to smell.
0: Ho ha dit en una entrevista al diari The Sunday Times, on, com ara sentíem, el que deia és que primer, abans de decidir si serà candidat, prendrà el pols polític del país. Més coses. Multitudinària manifestació aquest migdia a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
5: Bon dia. Una manifestació a la capçalera de la qual ara mateix entra a plaça Sant Jaume 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 segons Mossos i Guàrdia Urbana, amb un lema: no a l'ampliació ni ara ni mai. Una ampliació que comportaria, segons els convocants, més turistització, menys habitatge digne i un impacte ambiental directe als espais protegits del Delta del Llobregat.
0: De la crònica internacional, almenys 2 morts i 6 ferits a la regió de Moscou en un atac ucraïnès que seria el més important contra la capital russa des de l'inici de la guerra i que arriba en l'última de les 3 jornades electorals per escollir el nou Parlament rus. I a Alemanya avui la clau és com 2 eleccions regionals determinaran el futur polític del canceller Merz, que s'enfonsa a les enquestes i que, per tant, és a la corda fluixa. I a l'informatiu d'avui també sentirem els impulsors d'una llei estatal per tenir supermercats públics. Celebren la anunci de Jaume Collboni de crear-ne una a Barcelona inspirat en els de Nova York, però li reclamen un pas més, una xarxa pública de supermercats.
6: Que no sigui només un anunci electoral, un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
0: És Javier Guzmán, director de l'ONG Justícia Alimentària. I avui també tenim molta cultura. Ed Sheeran, que ha hagut de sortir al pas de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner pels comentaris a favor de Palestina. Quimi Portet, que tanca avui el mercat de música viva de Vic i anuncia nou disc per al 2027. La pel·lícula La bola negra, dels Javis, al Festival de Cinema de Sant Sebastià i Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona. Tot això fins a 2:45. I a partir de llavors els esports. Xevi Soler, bon dia.
7: Bon dia. Avui també amb molta activitat esportiva. D'entrada, a aquesta hora ja tenim en marxa el Gran Premi d'Àustria de motos, una prova que acaba de començar. Veurem si Marc Márquez pot remuntar Jorge Martín. I també el partit de segona divisió del Sabadell contra l'Oviedo amb empat a 0. A partir de la tarda, el relleu el prendrà el derbi madrileny a primera divisió, Atlético Madrid. Qui es deixi punts començarà a allunyar-se molt del Barça, que continua imparable. I a partir de les 7, final catalana a la Supercopa CB entre Penya i Barça, per tornar a tenir un títol català en competicions estatals 3 anys més tard.
0: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari per saber si hi ha alguna incidència destacada a aquesta hora. Carmina Malagarriga, bon dia.
8: Bon dia, Eva. Doncs poques incidències a aquesta hora. Assenyalem només que hi ha circulació intensa a la C32 a Alella en sentit nord cap a Mataró, a la C58 a l'altura de Torre Baró cap al nus de la Trinitat de Barcelona i a la Ronda de Dalt a la Trinitat en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genoé, explica'ns com començarà aquesta setmana en què ha d'arribar la tardor.
10: Doncs amb molta calma. La veritat és que amb un temps molt estable i amb unes temperatures típiques de setembre. De fet, avui ja tenim aquest tas una mica estiuenc, però d'una calor continguda, que com a molt s'arriben als 33 graus en punts de les Terres de l'Ebre, i en general els termòmetres pugen una mica, però sempre amb aquests valors frenats als 30. Entre demà i demà passat, que són els darrers dies d'aquest estiu, no tindrem gaires variacions. Demà potser hi ha el pic de calor, que pugui haver alguns valors de 34 o 35, sobretot a les hores centrals del dia. Estem parlant especialment de l'ambient diurn, perquè les matinades continuaran sent fresques, i especialment a l'interior, amb estabilitat, amb sol, alguns núvols prims al nord del país, amb marinades febles en general, amb molta calma, així com s'acomiadarà aquest estiu, i arribarà a la tardor a partir de dimecres. Haurem d'esperar finals de setmana, que sembla que sí que començaran a arribar alguns canvis més significatius.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara són les 2:07. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per l'any que ve. Des de Gavà, el president del govern espanyol ha reivindicat l'obra de govern socialista davant els discursos de PP i Vox. I a Badalona, el líder del PP ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Però anem a pams i comencem per la intervenció de Pedro Sánchez fa uns minuts a la Festa de la Rosa de Gavà del PSC, que per donar el tret de sortida al curs polític. A Gavà tenim l'Albert Prat. Bon dia.
1: Què té la veu? Bon dia, sí, perquè Sánchez ha acabat d'intervenir a només 30 quilòmetres de Feijóo. El president del govern espanyol ha promès durant el seu discurs que seguirà remant perquè el finançament autonòmic vagi endavant. Ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, ha esquivat la corrupció i des de Territori Amic ha promès múscul per frenar que PP i Vox arribin a la Moncloa.
11: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
1: El president Salvador Illa i líder del PSC és el principal velador de Sánchez i ha volgut inaugurar aquí la seva campanya de suport a la Pineda de Gavà.
12: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
1: El president també ha tirat d'ironia per criticar la presència de Feijóo a Catalunya i l'ha acusat d'anar remolc de l'extrema dreta després que Abascal fos a Barcelona fa un parell de dies.
0: Gràcies, Albert. I com dèiem, avui Alberto Núñez Feijóo també ha vingut a Catalunya en un acte a Badalona. Ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Va, a Badalona hi tenim en Joan García. Bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, conscient que per arribar la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Albiol governa amb majoria absoluta. I aquí Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
14: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
13: Hi han faltat referències a Ceuta i aquí el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
14: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
13: En un acte amb 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
0: Gràcies, Joan. I després de més d'un any sense concedir entrevistes, avui hem tornat a sentir l'expresident Carles Puigdemont. En una conversa amb el diari britànic The Sunday Times, Puigdemont explica que quan pugui tornar a Catalunya vol tornar a recuperar el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític, Gemma Bonet.
15: En una entrevista des de Waterloo, el president a l'exili reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això diu que abans de decidir res voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat del país.
16: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: Tot i aquestes paraules, Puigdemont, Gemma, però es mostra cauteloso sobre el seu retorn.
15: Sí, no obstant això, admet que ja ha pensat en diversos escenaris possibles.
4: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
16: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
4: I will not tell to you yet.
0: En l'entrevista, Puigdemont també parla de Ceuta.
15: Sí, qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies o ciutats dins el Marroc. Afegeix que Espanya hi hauria de fer un referèndum perquè els ceutins decideixin o no, decideixin on volen pertànyer, però diu que no el faran perquè temen que Catalunya també el demani.
0: Precisament aquesta setmana estem pendents de la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'amnistia.
15: Sí, una resolució, però, que previsiblement no prosperarà perquè el ponent és el magistrat conservador José María Macías, que s'espera que faci una proposta contrària a l'amnistia. Caldrà esperar fins al ple del Tribunal Constitucional del 6 d'octubre quan, amb un altre ponent, s'aprovi previsiblement finalment l'amnistia. Tot i això, des de l'entorn de Puigdemont, no descarten possibles noves dilacions del jutge Llarena.
0: Dos minuts i mig arribarem a un quart de tres. Milers de persones omplen el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. És una manifestació convocada per la plataforma Zero Port i a la qual s'han adherit més de 200 entitats contràries a la massificació turística i a l'impacte mediambiental d'aquesta infraestructura. La protesta arriba quan precisament aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat les primeres inversions per fer créixer l'aeroport. A Barcelona, seguint aquesta manifestació, hi tenim la Maria Guixà. Bon dia.
17: Què tal? Bon dia. Una manifestació que ja ha arribat aquí a plaça Sant Jaume, el punt final amb 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 segons Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, convocades com destaques per la plataforma Zero Port contra una futura ampliació que consideren que porta associada problemes ambientals pel delta, habitacionals, de massificació turística i que tampoc resol els problemes de mobilitat de la ciutadania. Jaume Ossete, portaveu de la plataforma.
18: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
17: Dimarts es va aprovar aquest pla quinquenal que preveu una inversió de més de 1.700 milions d'euros al Prat en concepte d'accions preparatòries com compensacions ambientals i també remodelació de les terminals. Per alguns dels participants d'aquesta marxa, com el Lluís i la Martina, tot plegat atempta contra un model de país.
19: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola, vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més i ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
20: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
17: Han participat també 300 bicicletes, 4 tractors i ha tingut el suport polític d'Esquerra, de la CUP i dels Comuns.
0: Gràcies, Maria. Aquesta tarda la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma es concentrarà també, ho farà davant la delegació del govern a les Balears. Reclama que s'aturin el finançament de la promoció turística i l'obertura de noves rutes aèries. A la protesta s'hi afegiran també entitats socials, ecologistes i veïnals. Ara és un quart de tres, obrim crònica internacional. Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia coincidint amb les eleccions al Parlament. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrada sobretot a Moscou. Segons les autoritats russes, és de fet l'atac més massiu des de l'inici de la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. L'agressió ha matat almenys dues persones i ha afectat centenars de vols i també una refineria. Això quan queden poques hores perquè tanquin els col·legis electorals en els comicis parlamentaris. Pràcticament ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, però l'oposició ha convocat els seguidors als centres electorals per denunciar la manipulació del govern. Anem cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
21: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo. Va, que votem.
2: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
22: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
2: I segons la Lina, apoderada del partit pacifista Yablaka, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
23: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
2: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats. Per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
23: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
2: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
0: I més eleccions avui també en una Alemanya polaritzada per la crisi. Eleccions regionals avui a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, en què el democristià Friedrich Merz, amb una impopularitat rècord, es juga el càrrec de canceller, de fet. Especialment si el seu partit, la CDU, no aconsegueix entrar al Parlament d'aquest land que us explicàvem ara, el de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Segons els sondejos, l'extrema dreta doblarà els vots, però sense opcions de governar. Anem a Berlín. Jordi Regas, bon dia.
24: Bon dia. Segon cap de setmana de setembre amb eleccions regionals a Alemanya, un país on la crisi i les solucions que proposa cada partit polaritzen l'electorat. Carlota Haeck, Sabine Fisch i un votant que no vol dir el nom a la sortida d'un col·legi electoral.
23: Sous més justos, lloguers assequibles, a Schwerin pels sous pràcticament ja no et pots permetre res.
22: El país necessita llocs de treball, un bon sou. Tot i això, jo no votaria a l'altre partit en cap cas.
25: Per què transferim tots aquests milions a l'estranger sense obtenir-ne res? Tenim nens i vells que també necessiten suport. Per això només podem votar un partit.
24: La sensació general per a molts és que perden capacitat adquisitiva. Votin qui votin és el que amoïna a tothom. Un malestar al qual l'actual govern de coalició sembla que no acaba de trobar resposta, amb els pitjors índexs de popularitat d'un canceller en la història alemanya. És el que està empenyent Friedrich Merz fins al punt que una derrota contundent, sobretot si la CDU quedés fora del Parlament de Mecklenburg, podria obligar-lo a fer un pas al costat.
0: I enmig del debat migratori a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, grups atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants a la deriva. Això mentre, segons xifres del govern britànic, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit ha baixat un 40% la primera meitat de l'any comparat amb el mateix període del 2025. Anem cap a Portsmouth, allí tenim en Quim Olivares. Bon dia, Quim.
26: Hola, bon dia. Aquí alguns han titllat de traïdors als voluntaris de la Royal National Lifeboat Institution per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, primer van deixar de vestir l'uniforme i ara han hagut de tancar temporalment el lloc de socors aquí a la platja de Portsmouth. Nick Tenconi, líder del United Kingdom Independence Party, l'UKIP, no ho aprova, però ho justifica així.
27: Res d'això és bo, no hem començat nosaltres. Els patriotes estan desesperats, intenten imposar l'ordre i la llei. Què espera el govern si no vol escoltar, si no vol actuar, si no vol dur a terme deportacions massives? Què volen, que esperem?
26: Simon McGorian, membre de Stand Up to Racism, troba irònic el tancament del lloc de rescat marítim.
28: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo.
3: No li preguntarien de quin partit polític és, tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
26: Fa una setmana la policia va separar una concentració anti-immigració de la contramanifestació dels partidaris dels drets dels migrants aquí a Portsmouth. Robert Bailey, mariner jubilat, recorda a Catalunya Ràdio que tots els països tenen radicals anti-immigració.
5: Tots els països en tenen, però al cap i a la fi cal viure i deixar viure. No entenc per què deixen França per venir aquí, perquè no val la pena. Anglaterra no és un país tan fantàstic. Si jo fos ells, em quedaria a França.
26: Ara per ara, la tranquil·litat ha tornat als carrers de Portsmouth.
0: Dèiem a les dues, Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Macklemore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol. Sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyaven han abandonat la gira en suport precisament a Macklemore, Joan Aleix Mata.
6: Sí, el cantant ha hagut de sortir del pas després de la polèmica generada que va provocar també crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat el debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
7: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
6: També ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, el dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
0: Dos minuts per la publicitat i tornem.
8: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
9: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
10: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
11: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
10: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
28: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
10: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
29: Me siento súper, me siento fantástico.
10: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
30: amunt,
10: però que al final són falses.
30: El rotllo, no m'agrada.
31: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
32: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
33: Amb un horari nou.
34: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
32: Catalunya nit.
33: Un informatiu en profunditat.
34: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
32: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
34: Amb horari nou.
33: De 9 del vespre a 11 de la nit.
34: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
35: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
36: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
35: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
36: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
32: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària, Maite Curtó.
37: Sí, aquests establiments oferiran productes frescos i saludables un 30% més barats de mitjana que el preu actual que està pels núvols. El director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, aplaudeix la iniciativa, però espera que no es quedi en un mer anunci electoral i avisa que s'ha d'anar més enllà. Són declaracions d'aquesta emissora.
38: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
37: Per Guzmán també cal recuperar i transformar els mercats municipals. L'ONG Justícia Alimentària impulsa una campanya per reclamar una llei estatal que permeti obrir establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques.
0: I ara, cultura. Avui es tanca el mercat de música de Vic i ho fa amb un nom propi, Quimi Portet, el músic biguetà, acomiada a l'edició des de la plaça Major, després d'anunciar que el 2027 traurà un nou disc, un anunci que ha fet en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies. Un Quimi Portet que protagonitzarà avui aquest escenari de Vic l'endemà d'una jornada multitudinària que va comptar amb les actuacions de Ginestà, Bayuca i Crime, entre d'altres. A Vic tenim en Marc Ruiz.
1: El gallec Bayuca va tancar i els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Poc abans, Ginestà han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
2: En el directe també passa i estem veient que molta gent bé, i a part de saltar, emocionar-se, també ploren a vegades, no? I crec que és un moment que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
1: El contrast es trobava a la plaça de la Catedral. Crim s'acomiadava de Vic fent tant de soroll com podia. Els tarragonins han passat de 0 a 100 en dècimes de segon i han agraït el suport que els ha donat el públic biguetà durant els seus 17 anys d'història. Mujeres també havien fos les guitarres sobre el mateix escenari. Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el mercat de música viva de Vic.
0: I ara cinema.
3: Tot el món va passar.
0: El Festival de Cinema de Sant Sebastià acull l'estrena mundial d'una nova adaptació dels Miserables de Víctor Hugo i és una superproducció francesa que competeix per la Conxa Dòrica, segons el seu director. És la versió que s'acosta més a la novel·la original. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: El director Fred Cavaller, conegut sobretot pel thriller Compte Enrere, era conscient que l'obra de Victor Hugo s'ha adaptat ja nombrosos cops, però assegura que volia aprofundir en temàtiques i personatges que havien quedat fora fins ara. I sobretot creu que és imprescindible repassar Els Miserables en una època com la que vivim.
12: Està d'actualitat des que Victor Hugo va escriure la novel·la. Són els pobres que es maten entre ells, perquè l'home és un llop per l'home, i això és el que em va semblar més interessant. A partir d'aquí, malauradament, a cada època hi ha hagut gent explotada, i per tant, gent que no ha respectat la llei, perquè són víctimes del sistema. Però Victor Hugo també diu, i això també està d'actualitat, que la solució és la fraternitat i l'amor, entre cometes. I ara quan dic això sé que sono ingenu, però crec que necessitem aquesta ingenuïtat, perquè si no les coses no canviaran mai.
4: Los Miserables s'estrenarà el 6 de novembre i compta amb un repartiment ple d'estrelles del cinema francès, com Vincent Landon, Noémie Merlant, Tahar Rahim o Camille Cotin.
0: I ara Castells, de Tarragona. Protagonisme aquest migdia per a la Diada Castellera del primer diumenge de festes, una diada que reuneix la colla Jove Xiquets de Tarragona, els castellers de Vilafranca, la colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. És l'última gran diada del mes de setembre i sobretot és una prova de foc de cara als objectius del concurs de Castells. Anem a Tarragona. Josep Almirall, bon dia.
13: Bon dia, plaça dues colles que de moment tot els hi ha sortit bé, els castellers de Vilafranca i els Xiquets de Tarragona. Els penedesencs han descarregat de sortida el 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, i a la segona ronda han tornat a descarregar el 3 de 10, el quart que completen també aquest any en són els grans dominadors. És la cinquantena aleta que fan en un 3 de 10. I per l'altra banda, els Xiquets de Tarragona amb el 5 de 8 descarregat a la primera ronda i a la segona ronda un èpic 3 de 9, el primer que aconsegueixen descarregar des del 2024. La colla vella dels Xiquets de Valls, gran sortida amb el 4 de 9 net descarregat, el 6è de la temporada. A la colla n'és també la gran dominadora d'aquest castell, però a la segona ronda ha hagut de fer un intent desmuntat de 4 de 10 amb els setens posats. I la Jove de Tarragona, pitjor encara, 5 de 9 descarregat a la primera ronda, però a la segona ronda caiguda de 3 de 10. El castell els ha caigut quan l'acotxador hi estava entrant. La diada ha quedat aturada durant una estona. Ara serà el torn de la colla vella dels Xiquets de Valls en aquesta tercera ronda, que obrirà repetint el 4 de 10.
0: Gràcies, Josep Almirall. Seguirem, doncs, pendents del final d'aquesta jornada castellera. Ara arribem al punt de 2:15. I ara els esports. Xavi Soler, bona tarda.
3: Bona tarda, esports fins a les 3 a la sintonia de Catalunya Ràdio. Dia de motos, dia de Sabadell a segona divisió, dia de derbi madrileny, Atlètic de Madrid-Madrid, i dia de final de la Supercopa ACB, Penya-Barça. I els de la Nacional i Més Esportiva comencem ara la nostra petita marató, amb el Catalunya migdia fins a les 3, simultàniament per l'exclusiu digital, la transmissió del Gran Premi d'Àustria de Motos i també del Sabadell Oviedo de segona divisió. A les 4 enllacem amb el Tot Gira a l'FM amb la transmissió de l'Atlètic de Madrid-Madrid des del Metropolitano i després el Penya-Barça a la final de la Supercopa ACB fins a les 10 del vespre. Aturada per respirar una horeta i hora de reflexió amb el Club de la Mitjanit del Xavi Campos. Molta feina, o sigui que sintonia i comencem.
32: Catalunya Migdia Esports, amb Xavi Soler.
3: Amb la Nadia Roig de la producció, la Conchi Vecino al muntatge musical i el Víctor Rodríguez i l'Andrea Martínez del control central. Comencem un Catalunya Migdia Esports amb esport en directe. D'entrada, des de les dues, tenim la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, volta 20 de 28, per tant, en queden 8, ara amb Pedro Acosta al lideratge, a veure com ho viuen des de la transmissió que estem fent del Sabadell i de les motos a l'exclusiu digital.
5: Guanyar, guanyar.
6: Bueno,
5: a casa s'ha de guanyar.
6: Al final t'hem transformat.
5: A fora no tant, jo et
7: dic. S'ha fotut els vermuts i es torna optimista.
3: Aquesta és la transmissió del Sabadell amb el Carles Fiter i amb el Francesc Ripoll. Ara segur que sentirem el Damià explicant que Pedro Acosta és líder per davant de Jorge Martín i Marco Bezzecchi per trobar Marc Márquez avui. El trobem una miqueta despenjat a la cinquena posició, a 4 segons encara del quart classificat, que és Ayogura, i encara una miqueta més lluny del podi. Per tant, avui Marc Márquez, que no té bones sensacions en aquesta cursa, que de moment lidera Pedro Acosta. El que sentíem era el Fiter i el Ripoll parlant de la segona divisió, una segona divisió, un partit del Sabadell, que està guanyant 1-0 amb gol de Gaston al minut 32 de la primera meitat, un gol que ara mateix li donaria els 3 punts a l'equip de Ferran Costa i que faria que pugés fins a llocs de play-off en aquesta segona divisió. També en joc ara mateix a primera divisió tenim el Getafe-Màlaga amb empat a 0, pausa d'hidratació al minut 30 de la primera meitat. En hoquei patins a Cerdanyola ja s'ha acabat, em sembla, la final femenina del Golden Cat. És així, Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, i Catalunya, que s'ha proclamat campiona de la Golden Cat femenina i ho ha aconseguit gràcies a una gran remuntada. Portugal havia aconseguit posar-se 2-0, però els gols de Laura Puigdueta, Carla Font de Glòria i Marina Codina, aquesta última falta d'un minut per acabar el partit, han aconseguit capgirar el marcador a favor de les catalanes, i Catalunya, que s'endú aquesta final per 3-2 contra Portugal. I, curiosament, també es pren la revenja contra les portugueses, que l'any passat van guanyar també a Catalunya als penals. Per tant, Catalunya 3, Portugal 2, la selecció femenina catalana campiona d'aquesta Golden Cup.
3: Fantàstic, Marc, et deixem anar a vestidors a veure si podem sentir alguna protagonista. A Mataró també juga a la final de la Copa Catalunya de Waterpolo femení. Entre Mataró i Sabadell ja tenim campió. Oriol Rodríguez, bona tarda.
14: Bona tarda, sona el bequetero a la Joan Serra de Mataró. Això vol dir que el títol es queda a casa, això vol dir que el títol és pel Mataró, que ha estat capaç de revalidar la Copa Catalunya després d'imposar-se el Sabadell a la final per 11-9. El Sabadell ha arribat a dominar de 3 gols al segon quart, però el Mataró de Dani Ballar, que ha acabat donant la volta al marcador i acaba guanyant per 11-9 el primer títol de la temporada. És el quart títol de la Copa Catalunya que guanya el conjunt del Maresme, que ho segueix celebrant amb els seus aficionats.
3: Com he dit al Marc, Curiol, doncs a la zona de vestidors a veure si podem sortir algun protagonista en aquests 26 minuts que queden. Un cop repassat l'esport en directe i amb un ull posat a les motos i al partit del Sabadell, anem a la primera parada important de la tarda, el derbi madrileny.
15: Él sabe el aprecio que le tengo y bueno, esperemos mañana poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarlo.
16: Rivales otra vez, pero compañeros de guerra.
3: Ja ho veieu, un derbi madrileny amb bon rotllo a la banqueta si sentim les paraules de Diego Simeone i de José Mourinho. Som a principi de temporada, però comença a ser un derbi d'urgències, perquè qui s'hi deixi punts, potser els dos, potser només un, començarà a allunyar-se força del lideratge del Barça. A Madrid ja hi tenim el Sergi Camps. Sergi, bona tarda.
6: Què tal, Xavi? Bona tarda.
3: Qui més qui menys, tenim el record d'aquells 5-2 de la temporada passada on l'Atlético va escombrar el Real Madrid.
6: Sí, es va avançar el Madrid, eh? A poca gent ho recorda perquè va acabar amb una maneta del conjunt matalasser, dos gols de Julián, un golaç de falta i la cirereta del pastís la va fer Griezmann. Va ser la primera trompada forta del Madrid de Xavi Alonso l'any passat, la primera derrota del tècnic basc a la banqueta del Madrid a la Lliga, i no sé si al principi del final, però va generar els primers dubtes en la figura del tècnic d'ara mateix del Chelsea.
3: Avui no sé si tenim algun input d'alguna possible novetat tant a l'Atlètic com a Madrid. Per exemple, el que diu molta gent, Julián Álvarez està per ser titular, no hi haurà gaires sorpreses, no?
6: Mira, jo si m'hi hagués de jugar un pèsol diria que sí, és ell o Jonathan David a la davantera, jo crec que serà Julián, veurem com el rep el Metropolitano, i jo apostaria per un 11, amb Oblak a la porteria, defensa per Llorente, Pubill, Cuti i Hanko, mig del camp per Hoodman, Koke, Juliano i Baena, i a la punta d'atac doncs Kang Ingli, ja ho diré, i Julián Álvarez com a davanter centre. Pel que fa al Madrid, la incògnita és saber si Mourinho doncs, jugarà el partit amb quatre migcampistes o amb tres davanters. Això volia dir que o juga Guler o juga Diomandé. Jo crec que potser podria jugar Guler i enfortir al mig del camp a José Mourinho. Per tant, l'11 del Madrid podria ser el format per Courtois a la porteria, defensa per Danfries, Konaté, Hoisen i Cucurella, mig del camp per Valverde, Tchouaméni, Bellingham i Guler, quatre homes, i doble punta amb Mbappé i Vinícius.
3: Va amb tot, José Mourinho, doncs, si és un 11 així, però vaja, és que avui el partit, com diem, és important. Per cert, ho has sentit a l'inici, bon rotllo entre Simeone i Mourinho. Tu t'ho esperaves, que hi hagués tanta bona sintonia entre els dos entrenadors?
6: Sí, jo crec que estem a inici de temporada. Jo crec que a ningú li interessa ara crear un mal rotllo entre dos tècnics que han de ser importants en aquesta Lliga, i qui sap si es troben també a la Lliga de Campions. Jo crec que és normal. Quan s'hi juguin les garrofes, ves a saber, perquè els dos són tècnics amb caràcter, sobretot Mourinho, i ahir el portuguès va definir Simeone com un company de guerres. Fa anys que doncs, s'arrosseguen per això de les banquetes del món del futbol.
3: Suposo que ja estàs o als voltants del Bernabéu, has entrat al Bernabéu. Quin ambient es preveu?
6: No, estic al Metropolitano, eh? Ja estic
3: perdó,
6: a dins del Metropolitano.
3: Metropolitano,
6: acabo de recollir l'acreditació, estic a punt de pujar a la tribuna de la premsa, i l'ambient és d'autèntica festa, és el partit gran d'aquest any al Metropolitano, a la Lliga, el derbi contra el Madrid sempre és especial, i hi ha una fanzón improvisada, amb menjar, amb música, amb l'himne d'Espanya, tot drap. Per tant, avui és dia gros al Metropolitano.
3: Doncs al Metropolitano, no al Bernabéu, més al Metropolitano, com que està tant als afores, la gent hi va amb temps, i segur que pels cops que he pogut anar, s'hi aplega molta gent aquí en aquest estadi. Contraataco, àrbitre del partit.
6: Doncs mira, Ortiz Arias, i avui deixem que m'aturi un moment en aquest àrbitre perquè és històric el que passarà avui al Metropolitano, perquè per primera vegada un àrbitre madrileny arbitrarà un partit entre dos equips de la Comunitat de Madrid. Ja sabeu que l'any passat ja va passar amb el Barça espanyol, que el va arbitrar García Verdura, que és un àrbitre català. Doncs aquest any a la Lliga, en aquest cas el derbi madrileny, també l'arbitrarà un àrbitre madrileny, el senyor Ortiz Arias, auxiliat des del VAR per Trujillo Suárez.
3: Ortiz Arias i Trujillo Suárez impartiran justícia en aquest partit.
6: Correcte.
3: Que viurà des del Metropolitano el Sergi Camps, i viurem des del Tot Gira també, ja des de les 4 a la FM amb la transmissió. Gràcies, Sergi.
6: Fins ara.
3: Anem a veure si ara tinc més sort. A veure si pugem al canal de l'Explosió Digital, si sentim el Damià o sentim el Ripoll parlant del futbol o de les motos. A veure.
9: Tampoc hi podem fer res.
10: No, exacte. I a mi, com que no m'afecta...
9: No, i almenys el Sabell... Sí, però ara si marxés Quadri, què diries?
10: Clar, no, a veure, Urri hauria d'anar amb la selecció espanyola, per exemple, però si no el vol de la Fuente,
3: Francesc
10: millor.
3: Francesc Ripoll i Carles Fiter parlant de la notícia positiva, que és la victòria del Sabadell, que està guanyant per 1-0 a l'Oviedo, i ara tindria 11 punts a la classificació, perquè no és tan positiu el que està passant a les motos a 4 voltes pel final, amb el lideratge de Pedro Acosta, amb Jorge Martín segon a un segon, amb Bezzecchi tercer, Ayogura quart, i Marc Márquez, que l'hem de buscar a la cinquena posició i molt lluny de remuntar alguna posició. Qui marxarà aquesta aturada de seleccions i tornarà a parlar de futbol com una piconadora serà el Barça, líder en ple de victòries, i a una sola victòria d'igualar el millor inici de la història. Van ser 8 victòries seguides la temporada 13-14 amb el Tata Martino a la banqueta. I amb un protagonista claríssim.
14: Té la pilota la mínia mal davant d'ell, Rafinha, li fa la passada, Rafinha, ha trencat el fora de joc, Rafinha, Rafinha, Rafinha...
8: Hat-trick
14: de Rafinha, com feia hat-tricks Messi, mare meva, quin golejador!
3: Roger Bosà, bona tarda.
11: Bona tarda.
3: Haurem de fer un esforç per veure els rècords de Rafinha en aquest inici de Lliga.
11: Sí, perquè és una bestiesa el que està fent en una posició que tots hem descobert aquesta temporada. El primer, ell, són 12 gols en 7 partits a la Lliga, la Champions en va fer 2 més contra el Feyenoord, per tant, són 14 gols en total en 8 partits, 2 hat-tricks consecutius, això al Barça només ho havien aconseguit Messi i Luis Suárez. El d'ahir va ser, de totes les maneres, el que se'n diu un hat-trick perfecte, amb la dreta, amb l'esquerra i amb el cap. Això només ho havia aconseguit el mateix Luis Suárez al maig del 2015, i et diré més, supera un registre de Leo Messi, supera la seva millor arrencada a la Lliga, la temporada 17-18, quan va fer 11 gols en 7 jornades. Rafinha ara en porta 12. Amb el Brasil en plena forma i en aquest estat imparable, el Barça ho ha guanyat tot i té una efectivitat que celebra Hansi Flick.
17: We know the quality of Rafinha and...
18: Sabem de la qualitat de Rafinha. Estic molt content per ell. Ens dona molt. És dinàmic, efectiu de cara a porteria, però també els companys l'assisteixen molt bé. Al final, és una decisió dels entrenadors.
17: Good, but at the end it's like, you know, it's always a decision about, from the coaches.
3: Per cert, pendent de xarxes que estem, notícia d'última hora en relació a la lesió que es va fer i Christensen, tenim comunicat?
11: Sí, es va trencar al minut 60, va haver d'abandonar el terreny de joc. Comunicat del Barça, té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. És el que sabem a hores d'ara, no especifica temps de baixa. Diuen des del club baixa les pròximes setmanes, la seva evolució en marcarà la disponibilitat, però sí que sabem que està lesionat, es va trencar i Christensen, males notícies, una més pel central danès.
3: L'evolució marcarà la disponibilitat. Sempre m'ha agradat aquesta frase, que ens l'hem après tot de memòria. I relacionat amb Rafinha, ja veureu per què, el Roger va viure l'espectacle de l'Assemblea, més de 10 hores, en una assemblea de compromissaris plàcida per la Junta Directiva i amb alguna novetat i notícia esperada per l'aficionat culer.
11: La renovació, precisament, de Rafinha, ara en parlàvem, fins al 2030, contracte de 2 anys més, perquè tenia contracte fins al 2028, una renovació que va confirmar ahir Deco en aquesta assemblea, el director esportiu, renovació imminent, també les de Marc Bernal i Xavi Espar, Bernal fins al 2031 i Espar fins al 2030, també 2 anys més de contracte i unes renovacions, totes 3, Rafinha, Bernal i Espar, que són imminents. Ahir, com deies, una assemblea plàcida, tot aprovat, ampliació del finançament de l'Espai Barça amb Goldman Sachs era el punt més important, per tant, llum verda al crèdit de 300 milions per poder acabar les obres de l'estadi i també aprovats els números, els comptes, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada passada i també el pressupost de l'actual.
3: Va ser d'oli per la Junta Directiva de la Barça, i és que si l'equip de futbol va bé, normalment les altres coses es miren poquet, i en el cas d'ahir tot va ser provat en una junta on Joan Laporta no va tenir especial... No va ser destacat, no va haver-hi un mestre Tites com, per exemple, la temporada passada. De seguida parlem del que hi ha també a la primera divisió i al futbol internacional en la jornada d'avui, però abans falten 2 minuts de 3:15. Ja sé que no serà un gran premi que recordarem, almenys pel que fa als pilots catalans, però deixeu-me veure la última volta d'aquest gran premi d'Àustria de motos.
14: Qualsevol d'ells que s'equivoqui, qualsevol d'ells que s'equivoqui una miqueta, un metre, un centímetre, i perd una posició. Marc Márquez ocupa la cinquena posició, tranquil·lament, té 2 segons pel darrere Binder, és l'última volta de Marc Márquez, són 28 voltes per Marc Márquez.
8: I un segon, Damià, perquè marca el Sabadell el segon.
19: Fa el segon el Sabadell, el fa Òscar Sanz, remata amb el cap, una centrada de corna, fa el segon el Sabadell abans del descans, gol d'Òscar Sanz, Sabadell 2, Oviedo 0.
8: Arriba la sentència, de moment sembla, perquè la cosa pinta bé, és un 2-0 i això està ara mateix molt encarrilat, Fité.
20: Perdona, que estava celebrant-ho. Golaç d'Òscar Sanz, de pilota aturada, també el Sabadell és fort, i la veritat és que ha arribat el moment ideal, just abans del descans, quan l'Oviedo intentava sobreviure aquesta primera part.
8: De seguida hi torno, 2-0, guanya el Sabadell, i a punt d'acabar-se MotoGP Àustria.
14: Els 2 últims revolts per Pedro Acosta per aconseguir aquesta primera victòria al Mundial de Motociclisme. Un Pedro Acosta que avui ha demostrat que és el millor. De fet, el cap de setmana hauria pogut ser-ho si no hagués caigut a la cursa sprint, i atenció al darrere amb la lluita entre Martín i Bezzec, i proper Pedro Acosta aconsegueix la primera victòria al Mundial de MotoGP pel Tiburón de Mazarrón. Victòria merescuda després de 56 curses. Avui
1: Acosta, que li fa també un petit favor al seu company del 2027, acabant al davant de Jorge Martín, amb la cinquena posició de Marc Márquez. Això traduït a la general vol dir que Martín...
3: Doncs si no volia una notícia, en tenim dues. Primera, la notícia positiva. Aquest segon gol del Sabadell, que encarrila molt bé el partit. Sabadell 2, Oviedo 0. Al llindar del descans del partit, després ja no ens fa tanta gràcia veure la victòria de Pedro Acosta per davant de Jorge Martín i de Marco Bezzecchi, on hem de buscar Marc Márquez a la cinquena posició. Quedarà una miqueta més despenjat del liderat de Jorge Martín, però queden moltes curses encara per viure la remuntada de Marc Márquez en aquesta, en aquest Mundial de MotoGP. 3:15 de la tarda, ara sí, destaquem què més hi ha en el nostre univers futbol. Alfons Gorina, bona tarda.
18: Bona tarda.
3: D'entrada tenim un partit de primera en joc, d'aquells que té glamour i pel que veig també gols, eh?
18: Sí, partidàs. L'apassionant Getafe Màlaga, empat a 0, qui ho havia de dir, quan queda minut i mig pel final de la primera part ara mateix. I altres partits de primera, doncs a jugar a 6:45 el Deportivo Betis, el Villarreal Llevant també a 6:45 i el València Reial Societat a partir de les 9 del vespre.
3: En futbol internacional, que això t'agrada, què en destaques?
18: Doncs després de la derrota de l'Arsenal ahir, el City busca el ple de victòries per ser líder en solitari a les 3 a casa contra el Sunderland. El Liverpool mira d'apropar-se més a la zona alta, guanyant el camp del Bournemouth, també a partir de les 3, i el Manchester United necessita guanyar per remuntar posicions, alerta al camp del Cué, el Fulham d'Arbeloa, a 6:45. A Itàlia, ahir empat entre els dos líders invictes, la Roma i l'Inter, avui ho havien d'aprofitar els altres candidats, de moment el Nàpols ja no ho ha aprofitat, ha empatat a 1 al camp de la Fiorentina. A partir de les 3, el Como de Cesc Fàbregas juga al camp de la Frosinone, una de les revelacions de la Sèrie A. La Juventus rep l'Atalanta a partir de les 6 i el Milan juga a San Siro contra el Lecce a 9:15. A França, el gran clàssic, també a 9:15. Olímpic de Marsella, Paris Saint-Germain de Luis Enrique, els dos equips molt necessitats de victòries. El Marsella pot acabar la jornada en zona de descens. I si la setmana passada s'enfrontaven en Copa, que no falti un clàssic escocès, un Old Firm, aquest cop a Lliga, ara mateix ja temps de descompte, Celtic 0, Glasgow Rangers 1.

0: Va passar de Mallorca, va tenir aquelles errades, no? Els gols realment del Mallorca són errades i regals. Avui això estava molt clar i la intensitat de darrere és no regalar res. I és el que el Sevilla està fent avui. Et costarà més o menys fer gols, perquè fora de casa, per exemple, encara no n'has fet cap, però el que sí està clar és que el que és innegociable és que no pots ni regalar res ni deixar de lluitar cap duel.
1: I menys a casa, i és el que està aconseguint el Sabadell. De moment tot pinta bé per aconseguir la tercera victòria consecutiva.
0: Calma, tranquils.
2: He dit que pinta bé, Fidel.
0: Calma. David, la mà quieta, David, eh? Classificacions ni històries, eh? Sisplau, eh?
3: Però jo la puc mirar, no?
0: No.
3: Jo no dic res, però la puc mirar.
0: Mira,
1: que ataca el Sabadell, ataca Miqui Codina dins de l'àrea. Miqui, la passada al segon pal, a terra, Juan Cruz. Preparat, estava Gastón Valles. Mira, i torna el Sabadell, Joel Priego dins de l'àrea. Acabat posant el peu Dani Calvo, central de l'Oviedo, ara passa llarga per l'equip asturià. Isfan, el davanter centre, que estava completament...
4: A punt d'arribar-se al descans d'aquest partit, aquest Sabadell 2, Oviedo 0, Sabadell amb 11 punts, entraria en zona de play-off, superaria el Girona, que ahir va guanyar per 1-2 en la seva visita i va aconseguir els 10 punts, un punt menys que el Sabadell, un Girona que va poder guanyar a Cádiz amb gols de Carles Pérez i Benat. Nosaltres fem una petita pausa i de seguida hem de rematar el programa i hem d'anar a l'altre punt clau de la cita al Tot Gira aquesta tarda, que és la final catalana a la Supercopa ACB.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
6: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
7: A veure si s'ha entès.
6: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3CAT i a YouTube.
8: T'esperem al Supercampus!
9: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
10: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
9: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
11: És una fàbrica constant de desigualtat.
12: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
13: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció, dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Catalunya migdia esports, amb Xavi Soler.
15: La penya serà a la final de la Supercopa. El Joventut és a 15 segons de disputar el primer títol de la temporada i d'endur-se'l cap a les seves vitrines.
16: Nova llançarà Panthers. Falla, tirat a fallar.
15: Rebot pel València, tira des de camp propi. No entra de miracle i el Barça jugarà la final. El Barça a la final de la Supercopa, Barça-Penya.
4: Dia important aquesta tarda en aquesta final de la Supercopa ACB, una final catalana. Hi haurà, per tant, un títol català, s'aixecarà a Badalona, i serà l'Ernest Macià. Ernest, bona tarda.
17: Hola, Xevi, com
4: I
17: estem?
4: I això feia anys que no passava, un títol català.
17: Doncs sí, un títol català. De fet, la penya, doncs, tu i jo aquell any, el 2008, vam viure els anys en què el Ricky, el Rudi i companyia aixecaven Copa Olep Cup. La veritat és que la penya ho ha intentat, i de fet, no fa massa anys, aquí a Badalona, a la Copa de Badalona, doncs Joel Parra va estar a una cistella de portar l'equip a la final, però... La veritat és que és la Supercopa més oberta que recordo, perquè no hi ha el Madrid, perquè el Barça no està al nivell d'altres temporades i perquè els altres equips, el València o el Joventut, per exemple, estan prou bé. Per tant, avui tenim una final absolutament oberta, més la penya juga a casa, més han fitxat a l'Apro, que ja es va veure ahir, Xevi, que està a un nivell de MVP. De fet, si la penya guanya, jo crec que l'Apro és candidat a ser MVP. I bé, doncs, a la penya, evidentment, ja, de fet, Badalona aquest matí s'ha despertat revolucionada, és a dir, no és la... O sigui, és pràcticament com la Copa, només que ara estan a la final. I Dani Miret i la plantilla són conscients que tenen una oportunitat única i demanen, doncs, que el Pavelló Olímpic de Badalona avui realment sigui l'equip de casa, el Joventut.
18: El partit el prepararem pensant més en nosaltres que en ells. El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a la CB, però amb jugadors amb molt de talent.

0: que ja ho aniran demostrant, perquè evidentment doncs el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic.
1: Aquesta seria la fortalesa del Barça. La de la penya, bé, la Provítola, 27 punts, 10 assistència, Ricky Rubio, no cal ni parlar-ne, i el Barça, el fet que siguin desconeguts molts dels jugadors, fa que encara els scoutings no els acabin de detectar del tot, i això, doncs, sí que ahir van veure Justin Robinson a molt bon nivell, Nkamoa també, doncs, va fer un bon partit, però molta irregularitat en general, i, evidentment, el Barça encara no és un equip segur, però sí que és un equip d'Eurolliga, i això neutralitzarà el possible avantatge de la penya de jugar a casa amb la Provítola, Riqui i companyia. I al final del partit, a més parlava de la cistella abans de Joel Parra, que fa 3 anys va deixar la penya molt a prop de la final de Copa. Doncs bé, Joel Parra ara juga amb l'altra samarreta i deia això.
2: Una final desitjada, no?, per Badalona. Així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot. Així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
3: A partir de les 7 aquesta final en farem la transmissió amb el Macià, l'Oriol Rodríguez i la Carme Lloberes. Ganes de veure els projectes del Barça i de la penya en aquest títol català que avui s'aixecarà. 6 minuts per les 3. Tinc molta feina perquè em demanen pas des de Cerdanyola i des de Mataró. Comencem per l'Hoquei Patins. Fa res, hem sentit com el Marc Andrés ens explicava la victòria amb remuntada de Catalunya, de la selecció, contra Portugal en aquesta final de la Golden Cup. Crec que ja és a vestidors amb protagonista. Marc, és així?
4: Sí, amb una de les protagonistes del partit d'avui, la Marina Codina. Hola, Marina, bona tarda.
5: Bona tarda.
4: Bé, protagonista també, perquè al final t'han donat el premi a la millor jugadora, no?
5: Sí, bueno, al final fa molt l'equip que tens, t'ajuden molt en tot i al final quan estàs allà l'has de tirar i mira, hem tingut sort d'aquest torneig que hem tingut una bona eficiència.
4: Què heu pensat com a equip, totes les jugadores, quan heu encaixat el 2-0? És veritat que estava molt obert i estàveu jugant bé, però clar, encaixar el 2-0 quan tu has tingut un parell de pals potser costa una mica reaccionar, però heu reaccionat.
5: Sí, la veritat que anàvem 2-0 en contra, ho veiem difícil perquè Portugal té un equip molt difícil per donar-li la contravolta, però bueno, al final ho hem pogut fer confiant com ahir fins a l'últim minut i mira, ho hem pogut donar.
4: I aquestes sensacions que et deixa una mica l'hoquei, no marques tu faltant un minut, però 20 segons després la Laura ha d'aturar una falta directa. Com heu viscut també això totes juntes?
5: Pues molt bé, moltes emocions. Ha sigut un partit d'emocions com el d'ahir de la semifinal. I mira, d'això va el torneig de donar el màxim i mira, si surt bé, millor.
4: I per acabar, què et diu del nivell de Catalunya en hoquei patins? Perquè les jugadores que en principi van al World Skate no hi són aquí. Llavors, què et diu del nivell que té tota Catalunya, que a seleccions com Portugal i França i Alemanya, doncs podeu guanyar sense problemes, vinguin o no les teòriques millors o no hi siguin?
5: Bueno, jo crec que això ho vaig dir una mica ahir, jo crec que totes les seleccions són difícils, a un partit pot passar qualsevol cosa i Portugal és un molt bon equip, tant com els altres, i se'ns ha donat a nosaltres com se'ls podia haver donat a un altre.
4: D'acord, Maria, doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
5: Moltes gràcies.
3: Molt bé, Marc.
4: Les paraules de la Marina Codina, la millor jugadora d'aquesta final femenina que s'han dut Catalunya per 3-2.
3: Fantàstic, Marc, vés de dinar o queda't ballant el Fruit from Desire si vols amb una mica de festa aquí a Cerdanyola. Vés de dinar perquè 4:45 des de Cerdanyola també viurem la final masculina que enfrontarà també a les seleccions de Catalunya i Portugal. Ho viurem des de Cerdanyola al Tot Gira. I també hem de marxar a Mataró perquè tenim campiona de Catalunya de waterpolo.
6: Amb la Caral Bertran, la capitana del Mataró. Caral, felicitats.
7: Moltes gràcies.
6: Primer títol de la temporada, revalideu aquesta Copa Catalunya.
7: Efectivament, primer espero que quedi molts.
6: Com has vist aquest partit? Està complicat, el Sabadell us ha arribat a dominar de 3, però després heu anat fent la feina de la formigueta, no?
7: Sí, jo crec que hem començat molt fortes al principi, la segona part se'ns ha fet una mica de nit en atac, però a poc a poc, la tercera hem fet un canvi de defensa, que també jo crec que ha marcat una mica de diferència cap a elles, i això ha marcat la diferència, jo crec.
6: Tens una mica la sensació que el Mataró i el Sabadell ja s'han reforçat, vosaltres també us haureu d'acabar jugant tota aquesta temporada?
7: Home, fa la pinta, però també es veu que altres equips que es ficaran les coses difícils i això també és guai, no?, que no donem per sentat els partits i a poc a poc.
6: Perfecte, doncs a celebrar-ho.
7: Moltes gràcies.
6: I felicitats.
3: Gràcies. Merci, Oriol. Des de Mataró hem viscut aquesta victòria del Mataró contra el Sabadell a la final de la Copa Catalunya amb la Caral Bertran, que era qui escoltàvem ara mateix. Per recordem que en waterpolo a la tarda tindrem també un plat fort. És que el Sabadell se la juga a la fase prèvia de la Champions masculina. Amb els comptes clars, l'equip ballassà es classificarà per la fase regular de la Champions si guanya el Polo Sport de Tbilisi, un partit a les 5 que controlarem des del Tot Gira de Catalunya Ràdio. Menys de 2 minuts per les 3, tanquem programa.

0: Amb moltes coses per explicar d'entrada, també notícia d'última hora i que ens fa especial il·lusió, és el títol mundial que acaba d'aconseguir Berta Bellán, campiona del món de trial. Avui es disputava la segona jornada del trial d'Espanya. Ara no me'n recordo de la població, era Puebla de Regueras, alguna població d'aquestes una mica rimbombants. Doncs Berta Bellán ha fet els punts necessaris davant de la seva rival Sofia Rabino i torna a ser campiona del món de trial. També tenim aquesta tarda el Mundial Contrarrellotge de Ciclisme, tant la prova masculina com la femenina. De fet, ara, d'aquí un minut, a les 3, comença la femenina, on hi tindrem les dues catalanes que hi participen. Són la Paula Blasi i la Mireia Benito, amb poques opcions de fer medalla, això sí. Avui Zoe Backstedt, Marlene Reusser o Demi Bollering són les grans favorites per fer medalla en aquesta prova. Després començarà la masculina, una masculina marcada per l'absència de Tadej Pogacar, ja ho sabeu, va caure a la Vuelta, però amb Remco Evenepoel com a gran favorit per aconseguir aquest or en el Mundial que es disputa a Canadà, la prova contrarrellotge pels carrers de Montreal. 20 segons seran les 3. Recordem que nosaltres continuem a l'exclusiu digital amb la transmissió del Sabadell. Està guanyant 2-0 al descans a l'Oviedo, que hem viscut la victòria de Pedro Acosta al Mundial de Motos, i que l'FM hi tornem a partir de les 4 amb la transmissió del derbi Atlètic de Madrid-Madrid, que comença a 4:15. Fins ara, adeu.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 3.

0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo avui són a Catalunya. Des de la festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar, dit, un possible govern de Partit Popular i Vox. Des de Badalona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que, quan pugui tornar a Catalunya, recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha afirmat en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Com a mínim 3 morts a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. Una ofensiva que també ha afectat una refineria i centenars de vols i que ha coincidit amb les eleccions que fan al Parlament rus, les primeres des del començament de la guerra. A Alemanya, els col·legis electorals dels Lands de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental tanquen a les 6 de la tarda. Els sondejos apunten a l'augment del vot per l'extrema dreta, però, sense opció de governar, hi ha una baixada per als democristians del canceller Merz a la corda fluixa. Unes 30.000 persones, segons l'organització, 5.500, amb xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat a la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que afirmen tindrà el creixement d'aquesta gran infraestructura. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles, es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'organització no governamental Justícia Alimentària. Confien que aquesta iniciativa compti amb el pressupost adequat i que no es quedi només en una proposta. La collita de blat de moro a la plana de Lleida ha començat 15 dies abans del que es preveia, amb rendiments desastrosos, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, per les calorades que hem patit i per la plaga de l'aranya roja. El Festival de Sant Sebastià acull l'estrena mundial d'una nova adaptació dels Miserables que opta a la Conxa d'Or. El seu director, Fred Cavaller, diu que hi ha inclòs coses de la novel·la de Victor Hugo, que sempre n'havien quedat fora. La pel·lícula, amb un repartiment d'estrelles de cinema francès, s'estrena al novembre.
1: Esports.
2: Berta Avellán, campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a la província de Lleó. Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP, seguit de Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat cinquè. I Catalunya s'ha endut la final femenina de la Golden Cup d'hoquei patins per 3-2 contra Portugal. A 4:45 es disputa la final masculina, que també enfrontarà les seleccions catalana i portuguesa.
0: Últims dies d'aquest estiu, encara en bonança, temperatures de setembre, no esperem núvols, només alguns de prims al nord del país, o algunes boirines matinals. Matinades fresques, però els dies es faran més calorosos aquest començament de setmana, amb valors pròxims als 35 graus a l'interior.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts. De les 3 de la tarda us parla Jaume Brufau. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política aquí a Catalunya, i és que tots dos han participat en actes dels seus partits i ho han fet ja amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions previstes també generals de cara a l'any que ve. El president del govern espanyol ha intervingut a la Festa de la Rosa del Partit dels Socialistes de Catalunya a Gavà i ha reivindicat l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta. Gavà, Albert Prat.
3: Pedro Sánchez ha tornat a la Festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
4: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027. Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueixi a la Moncloa.
5: O Trump o Sánchez. O Milei o Lula. O Milei o Sánchez. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió. Aquesta és la qüestió.
3: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
0: Això ha acabat. A Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels partits populars ha afegit que si governa l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. L'acte a Badalona l'hem seguit amb Joan García.
6: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Albiol governa amb majoria absoluta. I des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
7: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
6: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
7: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
6: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
0: L'expresident Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya vol prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, Puigdemont ha reconegut que Catalunya ha canviat des que ell en va marxar fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res voldrà fer aquesta immersió en primera persona.
8: During all this time, I tried to be in contact.
9: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: Es mostra cautelós sobre aquest retorn, però admet que ja ha pensat en diversos escenaris.
8: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
9: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
8: I will not tell you yet.
0: L'expresident també qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies dins del Marroc i afegeix que Espanya hi hauria de fer un referèndum d'autodeterminació, però que no ho farà perquè llavors Catalunya també el demanaria. Tot i que l'amnistia aprovada des de fa un parell d'anys, l'ordre de detenció contra Puigdemont continua vigent i serà així fins que el Tribunal Constitucional ho resolgui, previsiblement a l'octubre. Si el Constitucional decideix que el poden amnistiar, el Suprem ho haurà de fer per bé que l'entorn de Puigdemont no descarta que hi pugui haver noves dilacions per part del jutge Llarena. Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia coincidint amb les eleccions al Parlament. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrada sobretot a Moscou. Segons les autoritats russes, és l'atac més massiu des del començament de la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. L'agressió ha fet com a mínim dues víctimes mortals i ha afectat també centenars de vols i una refineria. I això quan queden poques hores perquè tanquin els col·legis electorals en els comicis parlamentaris. Pràcticament ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, però l'oposició ha convocat els seguidors als centres electorals per denunciar la manipulació del govern. Moscou, corresponsal Cristina Solias.
10: Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
11: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo, va, que votem.
10: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
12: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
10: I segons la Lina, apoderada del Partit Pacifista i Ablaca, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
13: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
10: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats. Per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
13: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
10: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
0: En una Alemanya polaritzada per la crisi, avui eleccions regionals a Berlín i a Mecklenburg-Pomerània Occidental, en què el democristià Friedrich Merz, amb una impopularitat rècord, ajuga el càrrec de canceller, sobretot si el seu partit, la CDU, no aconsegueix entrar al Parlament de Mecklenburg. Segons els sondejos, l'extrema dreta doblarà els vots, però sense opcions de governar, i l'esquerra radical opta a l'alcaldia de Berlín, Jordi Regàs.
14: El segon cap de setmana de setembre amb eleccions regionals a Alemanya, un país on la crisi i les solucions que proposa cada partit polaritzen l'electorat. Carlota Haeck, Sabine Fisch i un votant que no vol dir el nom a la sortida d'un col·legi electoral.
13: Sous més justos, lloguers assequibles, a Schwerin pels sous pràcticament ja no et pots permetre res.
12: El país necessita llocs de treball, un bon sou, tot i això jo no votaria a l'altre partit en cap cas.
15: Per què transferim tots aquests milions a l'estranger sense obtenir-ne res? Tenim nens i vells que també necessiten suport, per això només podem votar un partit.
14: La sensació general per a molts és que perden capacitat adquisitiva. Votin qui votin és el que amoïna a tothom. Un malestar al qual l'actual govern de coalició sembla que no acaba de trobar resposta, amb els pitjors índexs de popularitat d'un canceller en la història alemanya. És el que està empenyent Friedrich Merz fins al punt que una derrota contundent, sobretot si la CDU quedés fora del Parlament de Mecklenburg, podria obligar-lo a fer un pas al costat.
1: 3Cat Info.
0: Milers de persones han omplert el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat en una manifestació convocada per la plataforma Zero Port i a la qual s'han adherit més de 200 entitats, contràries a la massificació turística i contràries a l'impacte mediambiental que afirmen tindria aquesta ampliació si es visqués en aquesta infraestructura. La protesta ha arribat quan, aquesta setmana precisament, el govern espanyol ha fet l'aprovació de la primera inversió per fer créixer l'aeroport. La manifestació d'avui al migdia a Barcelona l'hem seguit amb la Maria Guixà.
16: La marxa ha començat a la confluència del Passeig de Gràcia amb el carrer Aragó i ha culminat aquí a plaça Sant Jaume, on hi han participat, segons l'organització, 30.000 persones i unes 5.500 segons Mossos i Guàrdia Urbana. Tot plegat organitzat per la plataforma Zero Port, amb el suport de més 200 entitats socials, veïnals, ambientals i acadèmiques, contra una futura ampliació de l'aeroport que consideren que porta associada problemes ambientals pel Delta, habitacionals, de massificació turística i que tampoc resol els problemes de mobilitat de la ciutadania. Jaume Ossete és portaveu de la plataforma.
17: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
16: La manifestació s'ha fet 5 dies després que el Consell de Ministres aprovés el pla quinquenal que preveu invertir més de 1.700 milions d'euros al Prat i que suposa una partida per accions preparatòries com compensacions ambientals i remodelació de les actuals terminals per caminar cap a aquesta futura ampliació. Tot plegat atempta, segons els manifestants, contra un model de país que no beneficia gens ni mica la gent. Sentim el Lluís i la Martina, dos dels participants.
18: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola. Vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més. I ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
19: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament. En bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
16: A la marxa també hi han participat 300 bicicletes, 4 tractors i representants polítics de partits com Esquerra, els Comuns i la CUP.
0: I aquesta tarda, la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma es concentrarà davant de la delegació del govern a les Balears. Reclama que s'aturin el finançament de la promoció turística i l'obertura de noves rutes aèries. A la protesta s'hi afegiran entitats socials, ecologistes i veïnals. Un quart de quatre, trànsit. Connexió a punt amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
13: Bona tarda, Jaume. Poca cosa. La veritat és que se circula amb força tranquil·litat per tota la xarxa viària. Només hi ha un punt de retenció a l'AP7, a Montornès del Vallès, en tots dos sentits, i també a l'N420, a Móra d'Ebre, en sentit nord, per unes obres que s'hi estan fent. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
13: Bona tarda.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
20: La tarda serà plàcida, tranquil·la, estable, amb aquesta calor suportable, de temperatures que no va més enllà dels 30, en general, s'hi aproximen. A l'interior es pot arribar a aquest valor, però sobretot és el Pla de Lleida de Terres de l'Ebre, on aquí sí que esperem temperatures que arribin a costat dels 33 o 34, almenys de manera local. De fet, entre demà i demà passat, la temperatura a l'interior del país pot començar a superar més fàcilment els 30 graus, tot i que, en general, quedaran per sota dels 35 de manera local. Potser tant al Pla de Lleida com a algun sector regional podria arribar a tocar-se aquesta xifra com a topall dels valors més alts de la setmana. A la resta, poques variacions, matinades encara fresques, malgrat aquesta tendència fins dimecres a que la temperatura encara pugui pujar una mica en aquest context d'estabilitat de sol i de pocs núvols. Dimecres arriba a l'estació astronòmica de la tardor i ho faran pocs canvis. Haurem d'esperar a finals de setmana que puguin arribar doncs, pluges i un nou descens del termòmetre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i de El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
21: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
22: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
21: És el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
23: És una fàbrica constant de desigualtat.
24: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols. No?
25: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: La tarda.
1: 3CAT Info.
0: Diumenge de Castells a Tarragona, protagonista la Diada Castellera del primer diumenge de festes, una diada important perquè és l'última gran cita castellera del mes de setembre i tota una prova de foc, podríem dir, de cara als objectius del concurs. I la seguim a Tarragona, Josep Almirall. Bona tarda.
26: Bona tarda, som al final de la tercera ronda, una tercera ronda on finalment la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha fet l'aleta en el 4 de 10 al Castell, però ha quedat només encarregat. Sortien les setenes, el pis de setens, i el Castell s'ha acabat trencant entre 15 i 600. Ha estat una llàstima, el Castell havia pujat molt bé. Semblava que finalment la Colla Vella podria completar per primera vegada aquesta temporada el 4 de 10 al Castell que havia carregat per Sant Fèlix, però no ha estat així. El Castell finalment s'ha desmanegat i ha acabat, com us dèiem, saltant. Ara és el torn de dels Xiquets de Tarragona, els encarregats de tancar aquesta ronda, que es plantegen al 4 de 10 i han posat els quarts. El Castell no l'han vist bé, no han vist bé les mides de Viprats i els ratllats ara desmunten aquest peu.
27: Volen assegurar, sobretot perquè tenen molt a prop la tripleta màgica que no aconsegueixen fer des de Sant Magí del 2024. Avui els Xiquets han recuperat el 3 de 9 a la segona ronda i molt important, un Castell que feia també dos anys que no feien, i ara arriba una altra estructura que enguany ja han completat en quatre ocasions, però volen descarregar per sortir d'aquesta diada del primer diumenge de festa de Santa Tecla amb aquesta tripleta màgica que significaria un pas endavant per la colla ratllada i sobretot, a falta també de Santa Tecla, doncs poder plantejar a un concurs de màxims.
26: Els matalassers que han sortit de 5 de 8, a la segona ronda, com deies, el 3 de 9, i ara en aquesta tercera el 4 de 9. Aviam si aconsegueixen completar aquesta tripleta màgica. Qui sí que ja ha acabat els seus tres castells i a quin nivell són els castellers de Vilafranca, amb el 3 de 9 amb l'agulla que us havíem explicat, també el 3 de 10 i ara la tercera ronda amb un 5 de 9 que podríem definir com a simplement perfecte, David.
27: Els castellers de Vilafranca estan a un nivell espectacular a aquestes alçades de temporada. Ja ho van demostrar per Sant Fèlix quan van descarregar el primer pilar de nou de la història, però és que avui aquí, a la diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla Tarragona, 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, 3 de 10 al quart de la temporada i 5 de 9 al cinquè de la temporada. Tres castells d'una vella factura, no han patit en excés i, per tant, d'alguna manera referma el lideratge d'aquesta colla a dues setmanes del concurs de castells. L'objectiu dels verds serà segurament tornar a afrontar el 4 de 10 que per Sant Fèlix, de la mateixa manera que la colla vella dels Xiquets de Valls, li va a quedar a mitges. És el, diguéssim, la gran assignatura pendent de la cita de la Tàrraco Arena plaça del diumenge 4 d'octubre.
26: I el mateix domini absolut que han demostrat els castellers de Vilafranca amb aquest 3 de 10 i amb el 5 de 9 l'ha demostrat la colla vella a la primera ronda amb el 4 de 9 sense folre. Un 4 de 9 que és el sisè, atenció, el sisè que completen aquesta temporada. Mai fins ara una colla castellera havia aconseguit fer descarregar 6 4 de 9 nets en una mateixa temporada. Un domini insultant en aquest castell.
27: Domini absolut de la colla vella dels Xiquets de Valls amb aquest castell, que d'alguna manera avui les pistes de cara al concurs, els castells d'obertures, podrien definir una mica, no? La colla vella, si no hi ha cap contratemps, podria sortir de 4 de 9 net i els castellers de Vilafranca de 3 de 10, perquè són castells que et donen una bona quantitat de punts i servirien, doncs, per, diguéssim, començar la competició a partir de la segona ronda.
26: Llàstima, la segona ronda a la colla vella se li ha embolicat, portaven a plaça, com us dèiem, el 4 de 10, primer intent desmuntat amb setens posats a la segona ronda i han tornat a la tercera ronda, n'han desmuntat un peu, que això ja suposa una feina ingent, desmuntar un castell de 10 com aquest, com un 4 de 10, i quan hi han tornat havia pujat molt bé el castell, semblava, com us dèiem, que el podrien descarregar, però de sobte s'ha començat a complicar, és un castell que pesa molt, ha començat a patir per baix, finalment s'ha desmanegat i s'ha trencat. I la jove de Tarragona, que ha adreçat, redreçat o intentat redreçar la seva actuació després de la caiguda a la segona ronda amb el 3 de 10, ha estat un castell a punt de carregar, l'acotxador ja hi entrava, però de sobte han perdut aquest castell i a la tercera ronda han redreçat la diada descarregant un 4 de 9, també ha fregat la perfecció.
27: Avui la jove no ha tingut la sort que va tenir per Sant Fèlix, li ha quedat en intent aquest 3 de 10, ha hagut de rebaixar pretensions en la tercera ronda descarregant el 4 de 9, recordem que de sortida han completat el quart 5 de 9 de l'any, caldrà veure quin serà el tercer castell dels Liles i també com s'afronta la diada de Santa Tecla de dimecres. Dimecres és festiu a Tarragona, el dia de la patrona, les quatre colles de la ciutat es tornen a trobar aquí a la plaça de la Font. I la jove caldrà veure si prova també un castell que té en cartera en aquest cicle de diades castelleres de la Festa Major, com és el 9 de 8, de cara a preparar el 9 de 9 de cara al concurs. També té en cartera el 2 de 9. Queda un assaig que serà demà dilluns i d'alguna manera veurem quina serà l'estratègia de la colla dirigida per Gina Fort en vista la diada de dimecres, la diada de Santa Tecla.
26: Pendent ara, el públic encara continua a la plaça de la Font, que tot i que s'ha començat a buidar a partir de les dues, un quart de tres, encara presenta, David, molt bon aspecte.
27: Sí, veiem una plaça de la Font plena, agraden els castells aquí a Tarragona, i a veure què passarà amb aquest 4 de 9 dels Xiquets de Tarragona. Tenim ja els segons tapats col·locats damunt de la pinya.
26: Serà el final de la tercera ronda. A la colla vella i a la colla jove Xiquets de Tarragona els hi caldrà com a mínim una quarta ronda per completar els tres castells abans d'abordar els pilars de mèrit. Això és tot des de Tarragona.
0: Gràcies, bona tarda.
26: Bona tarda.
27: Bona tarda.
1: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 3:45 de la tarda. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
0: Ara m'envia el token.
2: I comencem parlant de Berta Avellán, que s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial A l'aire lliure, la pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat avui a Pobladora de les Regueres, a la província de Lleó. Encara en motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi de MotoGP. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez ha acabat en cinquena posició. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Catalunya ha guanyat la final femenina de la Golden Cat d'hoquei patins. La selecció catalana s'ha imposat per 3-2 a Portugal, després de remuntar un 2-0 en contra. Laura Puigdueta, Carla Fontaglòria i Marina Codina, a falta d'un minut, han fet els gols de Catalunya. Escoltem Codina després d'aquest partit.
3: Sí, la veritat que anàvem 2-0 en contra, ho veiem difícil perquè Portugal té un equip molt difícil per donar-li la contravolta, però bueno, al final ho hem pogut fer, confiant com ahir fins a l'últim minut i mira, ho hem pogut donar.
2: A dos quarts de cinc es disputarà la final masculina d'aquesta Golden Cat, que també enfrontarà Catalunya i Portugal a Cerdanyola del Vallès. El Mataró ha guanyat la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9, un resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat. És la seva quarta Copa Catalunya. La capitana del Mataró, Caral Bertran, analitzava així aquest partit.
4: Bueno, hem començat molt fortes al principi. La segona part se'ns ha fet una mica de nit en atac, però a poc a poc, a la tercera hem fet un canvi de defensa, que també jo crec que ha marcat una mica de diferència cap a elles, i això ha marcat la diferència, jo crec.
2: Encara en waterpolo, aquesta tarda a les 5, el Sabadell se la juga a la fase prèvia de la Champions. L'equip vallesà es classificarà per la fase regular si guanya el Polo Esport de Tbilisi.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En futbol, Andreas Christensen es perdrà les properes setmanes de competició per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre, segons ha informat el Barça. El central danès no va poder acabar el partit d'ahir contra el Sevilla i les proves mèdiques han confirmat l'abast de la seva lesió. El club blaugrana no detalla el temps de baixa, però diu que el defensa es perdrà les properes setmanes de competició i que l'evolució de la lesió marcarà la seva disponibilitat. Per una lesió com la seva, es calcula que pot estar al voltant d'un mes de baixa. El Barça arriba com a líder en solitari i en ple de victòries a l'aturada pels partits de seleccions. Els de Hansi Flick es van imposar ahir per 1-3 al Sevilla amb hat-trick de Rafinha, que amb 14 gols en 8 partits registra el millor inici golejador d'un jugador a la història blaugrana. El Barça estarà pendent del derbi madrileny que es disputa a un quart de 5 al Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid. Ja hi ha alineacions. Mourinho sortirà amb Tchouaméni i Güler a l'11, Courtois a la porteria, Dumfries, Hausen, Konaté i Cucurella en defensa, Tchouaméni, Valverde i Arda Güler al mig del camp i Bellingham, Vinícius i Mbappé en atac, mentre que el Cholo Simeone deixa a la banqueta Julián Álvarez, jugarà amb Oblak a la porteria, Llorente, Pubill, Romero i Janko en defensa, Simeone, Baena, Cardoso i Grimaldo al mig del camp i en atac Kangin Lee i Jonathan David. Avui també a primera tenim en joc a aquesta hora el Getafe 0, Màlaga 0 al minut 63, i tindrem també a dos quarts de set Deportivo Betis i Villarreal Llevant, i a les 9 del vespre València Reial Societat. A la segona divisió el Sabadell està guanyant per 2-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El podeu seguir en directe al canal digital de Catalunya Ràdio. Per cert, que el davanter centre, el titular del Sabadell, Nicolás Gioacchini, s'ha lesionat el genoll i es podria perdre el que resta de temporada. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
1: 3CAT Info.
2: Acabem parlant de bàsquet, perquè avui tindrem final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran aquesta tarda la Sisa Joventut, és a dir, la Penya, i el Barça a partir de les 7 a l'Olímpic de Badalona, partit que podreu seguir en directe al Tot Girat de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la Penya va superar el Baskonia i els blaugranes van eliminar el València.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45 i a aquesta hora estem ressaltant que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo avui han fet campanya des de Catalunya. L'un, des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern de PP i Vox. L'altre, des de Badalona, on ha reclamat el suport dels catalans per poder arribar a la Moncloa. Com a mínim 3 persones mortes a Moscou a l'atac ucraïnès amb drons que hi ha hagut a gran escala sobre Rússia. L'ofensiva també afecta una refineria i centenes de vols i coincideix amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des de que va començar aquesta guerra. Des d'ara fins a les 4 de la tarda també farem atenció a Portsmouth, des del sud d'Anglaterra. Grups atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants que van a la deriva. Això mentre, segons xifres del govern britànic, el nombre de persones han arribat en petites embarcacions al Regne Unit ha baixat un 40% en la primera meitat de l'any comparat amb el mateix període del 2025. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques en esports a aquesta hora, Biel?
2: Doncs mira, Caderta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a la província de Lleó.
1: Últims dies d'estiu ja amb bonança i calor pròpia per l'època de l'any, sense núvols, només alguns deprims al nord del país o algunes boirines matinals. Matinades fresques, però els dies estaran més calorosos, sobretot aquest començament de setmana, amb temperatures màximes cap als 35, 34, 35 graus a l'interior. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo avui han portat la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat en actes dels seus partits amb la mirada ja posada l'any vinent perquè hi ha municipals a la primavera i eleccions generals. El president del govern espanyol ha intervingut a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta. I ho hem seguit a Gavà amb l'Albert Prat.
3: Pedro Sánchez ha tornat a la Festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
4: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027. Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueixi a la Moncloa.
5: O Trump o Sánchez. O Milei o Lula. O Milei o Sánchez. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión. Aquesta és la qüestió.
3: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
1: Des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat el vot als catalans per poder arribar al govern d'Espanya. El president del PP ha afegit que si governa l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Badalona, Joan García.
6: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Albiol governa amb majoria absoluta. I des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
7: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
6: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
7: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad, revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
6: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
1: Ho Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia coincidint amb les eleccions al Parlament. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrada sobretot en Moscou. Segons les autoritats russes, és l'atac més massiu des del començament de la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. L'agressió ha matat com a mínim dues persones i ha afectat centenars de vols i també una refineria. Això quan queden poques hores perquè tanquin els col·legis electorals en els comicis parlamentaris que celebren des de divendres. Pràcticament ningú dubte que els guanyarà el president Vladimir Putin, però l'oposició ha convocat els seguidors als centres electorals per denunciar, afirmen, la manipulació per part del govern en aquestes eleccions que seguim amb la corresponsal de 3CAT Info a Moscou, la Cristina Solies.
0: Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
8: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo, va, que votem.
0: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
9: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
0: I segons la Lina, apoderada del Partit Pacifista Yabloko, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
10: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
0: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats. Per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
10: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
0: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
1: Donald Trump ha escurçat un dia la seva estada de cap de setmana a Camp David, coincidint amb la publicació d'una alerta de seguretat del seu govern que recomana als nord-americans a l'Orient Mitjà extremar la vigilància arran dels nous atacs dels rebels Houthis contra l'Aràbia Saudita. El Departament d'Estat adverteix que aquest conflicte militar té el potencial d'escalar ràpidament i demana reconsiderar seriosament els viatges a la regió. L'Aràbia Saudita confirmava ahir que el grup rebel Houthi, amb base al Iemen i el suport de l'Iran, havia mirat d'atacar la capital saudita, Riad, amb un míssil balístic. Els Houthis afirmaven de la seva banda que havien atacat amb gran nombre de drons i míssils balístics i de creuer l'objectiu d'impactar contra Riad i les instal·lacions de la petroliera saudita Aramco. És la primera vegada que posen la capital saudita com a objectiu militar des que es van reprendre els combats entre les dues parts en el marc del conflicte en curs entre l'Iran i els Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, ha anunciat una proposta de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules.
11: Un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
1: Segons ha afirmat, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. Meloni també ha anunciat la prohibició de l'ús del burca i del hijab als centres educatius i ha reclamat a les famílies immigrants que aprenguin la llengua italiana. A Portsmouth, al sud d'Anglaterra, grups atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i van amenaçar equips de salvament marítim que rescataven migrants que anaven a la deriva. I això mentre les xifres del govern britànic, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit han anat baixant un 40% la primera meitat de l'any, comparat amb el mateix període del 2025. Anàlisi des de Portsmouth mateix amb en Quim Olivares.
12: Aquí alguns han titllat de traïdors als voluntaris de la Royal National Lifeboat Institution per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, primer van deixar de vestir l'uniforme i ara han hagut de tancar temporalment el lloc de socors aquí a la platja de Portsmouth. Nick Tenconi, líder del United Kingdom Independence Party, l'UKIP, no ho aprova, però ho justifica així.
13: Res d'això és bo, no hem començat nosaltres. Els patriotes estan desesperats, intenten imposar l'ordre i la llei. Què espera el govern si no vol escoltar, si no vol actuar, si no vol dur a terme deportacions massives? Què volen, que esperem?
12: Simon Magorian, membre de Stand Up to Racism, troba irònic el tancament del lloc de rescat marítim.
14: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és. Tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
12: Fa una setmana la policia va separar una concentració anti-immigració de la contramanifestació dels partidaris dels drets dels migrants aquí a Portsmouth. Robert Bailey, mariner jubilat, recorda a Catalunya Ràdio que tots els països tenen radicals anti-immigració.
15: Tots els països en tenen, però al cap i a la fi cal viure i deixar viure. No entenc per què deixen França per venir aquí, perquè no val la pena. Anglaterra no és un país tan fantàstic. Si jo fos ells, em quedaria a França.
12: Ara per ara, la tranquil·litat ha tornat als carrers de Portsmouth.
16: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: 4 minuts i seran 3 quarts de 4 de la tarda. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària. Aquests establiments oferiran productes frescos i saludables un 30% més barats de mitjana que el preu actual, que està molt alt. El director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, aplaudeix la iniciativa però espera que no es quedi en un anunci electoral i avise. S'ha d'anar més enllà. Així ens ho ha explicat a 3Cat Info.
17: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
1: Guzmán creu que també cal recuperar i transformar els mercats municipals. L'organització no governamental Justícia Alimentària impulsa una campanya per reclamar una llei estatal que permeti obrir establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques. Collboni feia l'anunci des de Nova York i l'hem seguit amb el nostre corresponsal Oriol Serra.
18: Fins a 35 ciutats d'arreu del món, entre les quals París, Roma o Barcelona, participen a la cimera Urban 20, considerada el G20 de les ciutats. Aquest any, l'anfitriona és Nova York i el seu alcalde, Zoran Mamdani, s'ha trobat amb alguns dels participants de manera bilateral per a intercanviar idees i projectes. És el cas de Jaume Collboni. L'alcalde de Barcelona ha exposat a Mamdani el projecte barceloní per a climatitzar 170 escoles a través de la recaptació de la taxa turística.
19: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques de primària a càrrec de la taxa turística, ja en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
18: Collboni ha anunciat també que Barcelona engegarà un projecte de supermercats públics amb l'objectiu que el producte fresc sigui assequible per a les rendes més baixes. La prova pilot es farà al barri de la Marina el segon semestre de l'any vinent.
1: A Ponent ha començat la campanya de recol·lecció del panís amb una baixada de la producció de fins a un 40%. Les calorades de l'estiu, la incidència de la plaga de l'aranya roja i l'augment dels costos de producció han fet que els pagesos hagin treballat pràcticament a pèrdues. Torre Grossa, Alba Mor.
20: Si tirem un ull als camps, la planta ja està seca i les tiges del panís són més baixes de l'habitual, amb panotxes petites i grans de mida reduïda. Una situació mai vista pel sector i que, segons el responsable de cereals de la FECAC, Antonio Llaràs, ve donada per la combinació de les altes temperatures i la falta de fitosanitaris per combatre plagues.
21: Amb les calors que hi ha hagut i l'aranya vermella roja, que és la que li agrada les altes temperatures, doncs ha fet que el cultiu de panís de rendiments de prop de 15.000 quilos per hectàrea, enguany estarem a 9.000, una cosa així. Alguna finca hi ha que està una mica millor, sobretot algun panís tardà, però en general els rendiments seran molt, molt dolents degut a aquestes circumstàncies.
20: Les cooperatives concentren el 42% de la producció de conreus herbacis, segons la FECAC, i si mirem les declaracions de l'ADUN, hi ha prop de 26.000 hectàrees dedicades al conreu de panís a Catalunya.
16: 3Cat Info.
1: Gairebé són 3 quarts de 4. Connexió amb l'equip viari trànsit. Després, previsió del temps. Carmina Malagarriga, bona tarda.
22: Bona tarda, Jaume. En aquests moments també poca cosa, com ara fa mitja hora. Hem de destacar, però, que hi ha retencions a la P7 a Montmeló en sentit sud, a l'N420 a Móra d'Ebre, en tots els sentits, per les obres que s'hi fan. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
22: Bona tarda.
16: El temps.
1: Jofre Genué.
2: Anem arribant al final de l'estiu, almenys astronòmic, i ho farem amb un panorama meteorològic que variarà poc i amb molta estabilitat i amb una calor força suportable. Tot i que les temperatures van pujant una mica respecte a ahir, han guanyat un 2 graus i encara ho podran fer més al llarg de demà i dimarts. Demà potser el topall d'aquest ascens del termòmetre que ens durarà els valors més alts probablement de la setmana. Avui esperem que hi hagi més valors de 30, de fet s'està arribant als 33, 34, fins i tot cap al Pla Lleida, sobretot a la Vall de l'Ebre, i demà poden sovintejar més aquests valors a les zones més càlides, del Terç Oest, fins i tot interior de les comarques de Girona, amb aquest context d'estabilitat de sol, de ni un núvol i de bonança, matinades agradables, fresques encara a l'interior. Sembla que amb l'arribada de la tardor hi haurà pocs canvis de cara a dimecres i haurem d'esperar a finals de la setmana que ve que arribin canvis més importants amb un nou descens de les temperatures i pluges més generals.
1: A Tarragona, avui, protagonisme matí, migdia i començament de la tarda per la Diada Castellera del primer diumenge de festes. Tarragona, Josep Almirall, bona tarda.
4: Bona tarda, Jaume. Som a la tercera ronda, a la quarta ronda que comença ara la Colla Vella. La Colla Vella i la Jove de Tarragona necessitaran una quarta ronda com a mínim per completar els tres castells abans de fer el Pilar de Mèrit. Ara, com us dèiem, era el torn de la Colla Vella dels Xiquets de Valls que en aquesta quarta ronda, després de la caiguda de 4 de 10 que ha deixat encarregat, està a punt de coronar David Prats al 3 de 9.
5: És un 3 de 9 que aquesta temporada han descarregat en 10 ocasions, més un de carregat. Veiem ara l'entrada de l'aixecadora que clava el peu a la faixa un dels dosos, llença el primer peu, el segon peu, aixecadora col·locada, només queda l'enxaneta perquè es pugui donar per carregat aquest 3 de 9 per part de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Ara es carrega, 3 de 9 carregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Està sòlid aquest castell que servirà per tancar aquesta diada a falta del Pilar de Mèrit per la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb el seu castell més important, que ha estat el 4 de 10 carregat i de sortida ha descarregat el 6è 4 de 9 net del curs. Ara descarregant Josep amb els dosos sortint aquest 3 de 9, l'11è d'aquesta temporada.
4: Un 3 de 9 completat amb autoritat.

0: primera actuació i caldrà veure el programa de dimecres, el dia de Santa Tecla, on de ben segur la colla dirigida per Roger Bodesca voldrà tornar a repetir aquesta tripleta.
1: En el moment que són a punt de deixar de sonar les gralles de la colla vella que ha descarregat efectivament el 3-9, veurem quin és el tercer castell que intentarà completar la colla jove, Xiquets de Tarragona. Els que en tres rondes n'han tingut prou també són els castellers de Vilafranca, que en alguna de les seves construccions avui també han fregat la construcció. Hem vist el quart a 3 de 10 descarregat de la temporada, un gran 3 de 10, segurament poder no ha estat el millor, en qualsevol cas no ha passat per cap moment de conflicte, i sí que han fregat la perfecció els castellers de Vilafranca a la tercera ronda amb el 5 de 9. A la primera ronda han descarregat el 3 de 9 amb l'agulla.
0: Quin gran nivell dels castellers de Vilafranca, dues setmanes del concurs de castells, tres castells de gama extra, falta del Pilar de Mèrit, descarregats, han sortit de 3 de 9 amb l'agulla, el quart d'aquesta temporada, la segona ronda han plantat el quart 3 de 10 descarregat, són els dominadors d'aquesta estructura, i en la tercera ronda 5 de 9 també amb molta solidesa el cinquè de l'any. Els verds, que després de Sant Fèlix han fet un petit recés, un parell de dies també de vacances, però afronten el final de temporada amb molta ambició i amb les ganes de revalidar el títol de campions del concurs de castells, previst per diumenge 4 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça.
1: Doncs pendents ara de quin serà el tercer castell de la colla jove Xiquets de Tarragona. Això tancarà les rondes de castells i estarem aleshores només pendents ja dels pilars de mèrit de comiats. Esperem el pilar de 8 per part de els castellers de Vilafranca, de la colla vella dels Xiquets de Valls, i és de suposar també de la colla jove Xiquets de Tarragona. De moment, això és tot des de la plaça de la Font.
2: Josep, David, gràcies. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: El Festival de Cinema de Sant Sebastià acull l'estrena mundial d'una nova adaptació dels Miserables de Victor Hugo, una superproducció francesa que competeix per la preuada Conxa d'Or i que, segons el seu director, és la versió que s'acosta més a la novel·la original. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
3: Tout le monde a passé.
4: Au voleur!
3: Quand on en a passé, qu'on le cache. J'ai été Jean Valjean. Aujourd'hui, je suis Monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer.
5: El director Fred Cavaller, conegut sobretot pel thriller Compte Enrere, era conscient que l'obra de Victor Hugo s'ha adaptat ja nombrosos cops, però assegura que volia aprofundir en temàtiques i personatges que havien quedat fora fins ara.
6: Havia vist les adaptacions al cinema i la televisió, però no havia llegit mai la novel·la. I de seguida em vaig adonar que hi havia moltes coses que no s'havien adaptat mai. Per això vaig sentir la necessitat de tornar-hi i explorar altres camins, sobretot amb personatges com Javert o els Thénardier. Però la magnitud d'una obra mestra com aquesta fa que encara es puguin fer moltes altres adaptacions i descobrir qui era aquest geni, Victor Hugo, que va escriure això el 1860.
5: I sobretot creu que és imprescindible repassar els Miserables en una època com la que vivim.
6: Està d'actualitat des que Victor Hugo va escriure la novel·la. Són els pobres que es maten entre ells perquè l'home és un llop per l'home i això és el que em va semblar més interessant. A partir d'aquí, malauradament, a cada època hi ha hagut gent explotada i, per tant, gent que no ha respectat la llei perquè són víctimes del sistema. Però Victor Hugo també diu, i això també està d'actualitat, que la solució és la fraternitat i l'amor, entre cometes. I ara quan dic això sé que sono ingenu, però crec que necessitem aquesta ingenuïtat, perquè si no les coses no canviaran mai.
5: Los Miserables s'estrenarà el 6 de novembre i compta amb un repartiment ple d'estrelles del cinema francès, com Vincent Landon, Noemí Merlin, Tahar Rahim o Camille Cotin.
2: Prop de 5.000 persones, un 10% més que en l'última edició, han passat pel Delta Virding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. Una mostra que reuneix proveïdors especialitzats, observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també té cura de la salut. En posta, Anna Ferràs.
7: La dotzena edició del Birding va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes. Se n'han fet més de 100 dedicades a l'ornitologia, la natura i la conservació. El Delta Birding també inclou una gran fira amb 65 expositors de proveïdors especialitzats, sobretot en el món de l'observació i la fotografia. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, entitat organitzadora del festival, destaca que l'ornitologia és també una afició que cuida la salut.
8: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable.

0: que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: Este diumenge s'ha celebrat el Delta Birding Festival Junior amb joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys que han presentat projectes i experiències. Jofre Cutal és un d'ells.
2: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: A més del protagonisme de les noves generacions, la Fundació Catalunya La Pedrera ha reforçat enguany la inclusivitat del festival amb activitats adaptades per a persones amb discapacitat i s'ha donat molta més visibilitat a les dones.
3: 3CAT Info.
4: 6 minuts i seran les 4.
3: Esports.
4: Biel Cadilla, bona tarda.
5: Bona tarda, Jaume. Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se avui a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Encara parlant de motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, diu que ha tingut problemes amb els frens. Són declaracions a DAZN.
6: Desde la primera vuelta he visto que algo pasaba con los frenos, el freno delantero, y nada, cuando ya vas un poquito sufriendo el fin de semana, salvando los muebles y aparte se te suma un problema extra, pues se ha acumulado todo. Pero contento porque ha habido un momento de la carrera cuando me he ido a la curva 1 que pensaba que me ha pasado por la cabeza la retirada.
5: Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Catalunya ha guanyat la final femenina de la Golden Cat d'hoquei patins. La selecció catalana s'ha imposat per 3-2 a Portugal després de remuntar un 2-0 en contra. Laura Puigdueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina, a falta d'un minut, han fet els gols de Catalunya. Escoltem Codina després d'aquest partit.
7: Sí, la veritat que anàvem 2-0 en contra, ho veiem difícil perquè Portugal té un equip molt difícil per donar-li la contravolta, però bueno, al final ho hem pogut fer confiant com ahir fins a l'últim minut i mira, ho hem pogut donar.
5: A dos quarts de cinc es disputarà la final masculina d'aquesta Golden Cat que també enfrontarà Catalunya i Portugal a Cerdanyola del Vallès.
3: 3CAT Info.
5: El Mataró ha guanyat la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9, un resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat. És la seva quarta Copa Catalunya. La capitana del Mataró, Caral Bertran, analitzava així aquest partit.
8: Bueno, hem començat molt fortes al principi, la segona part se'ns ha fet una mica de nit en atac, però a poc a poc, a la tercera hem fet un canvi de defensa, que també jo crec que ha marcat una mica de diferència cap a elles, i això ha marcat la diferència. Jo
5: encara en waterpolo, aquesta tarda a les 5, el Sabadell se la juga a la fase prèvia de la Champions. L'equip ballesà es classificarà per la fase regular si guanya el Polo Sport de Tbilisi.
3: 3CAT Info.
5: En futbol, Andreas Christensen es perdrà les properes setmanes de competició per una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre, segons ha informat el Barça. El central danès no va poder acabar el partit d'ahir contra el Sevilla i les proves mèdiques han confirmat l'abast de la lesió. El club blaugrana no detalla el temps de baixa, però diu que el defensa es perdrà les properes setmanes i que l'evolució de la lesió marcarà la seva disponibilitat. Per una lesió com aquesta es calcula que pot estar al voltant d'un mes de baixa. Un Barça que arriba com a líder en solitari i en ple de victòries a l'aturada pels partits de seleccions. Els de Hansi Flick es van imposar ahir per 1-3 al Sevilla amb hat-trick de Rafinha, que amb 14 gols en 8 partits registra el millor inici golejador d'un jugador a la història blaugrana. Un Barça que estarà pendent també del derbi madrileny que es disputa d'aquí a poca estona a 4:45 al Metropolitano entre l'Atleti de Madrid i el Real Madrid. Mourinho sortirà amb Tchouaméni i Güler a l'11 titular, mentre que Simeone ha deixat Julián Álvarez a la banqueta. Avui també a primera divisió tenim en marxa en joc aquesta hora el Getafe 1-0 ja en el temps afegit. A 6:45 Depor Betis i Villarreal Llevant, i a les 9, València Reial Societat. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat, s'ha acabat ara fa tot just uns instants, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a la nova Creu Alta, davant de l'Oviedo, el davanter centre titular de l'equip vallesà, per cert, Nicolás Gioacchini, s'ha lesionat el genoll i es pot perdre el que resta de temporada. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut aquest matí per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: En bàsquet, final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran aquesta tarda la Penya i el Barça a partir de les 7 a l'Olímpic de Badalona. El podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. A les semifinals, la Penya va superar el Baskonia i els blaugranes van eliminar el València. Escoltem el tècnic de la Penya, Dani Miret.
9: El partit el prepararem pensant més en nosaltres que en ells. El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a la CB, però amb jugadors amb molt de talent, que ja ho aniran demostrant, perquè evidentment doncs el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic.
5: I acabem amb un apunt de motor, també, a Trial 2, categoria masculina. Arnau Ferrer s'ha proclamat campió del món, i a Trial 2, en categoria femenina, ho ha fet Abril Montserrat.
3: Tresca Info.
10: Bona tarda, són les 4. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya. Des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern de PP i Vox, i des de Badalona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Unes 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500 amb xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona han participat avui a la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que suposa el creixement d'aquesta infraestructura. Almenys 3 morts a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. L'ofensiva també ha afectat una refineria i centenars de vols. Coincideix amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des de l'inici de la guerra. A Alemanya, els col·legis electorals dels lands de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental tancaran a les 6 de la tarda. Els sondejos apunten a l'augment del vot per a l'extrema dreta, però sense opció de governar, hi ha una baixada per als democristians del canceller Metz, que està a la corda fluixa. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària. Confien que aquesta iniciativa compti amb el pressupost adequat i que no es quedi només en una proposta. I els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles a la diada del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona. També hi participen la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls. És l'última gran diada del setembre abans del concurs de castells.
3: Esports.
5: Berta Avellán, campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a la província de Lleó. Ara un 4:15, derbi madrileny a la primera divisió, el Metropolitano, Atlètic de Madrid, Real Madrid. El Barça marxa com a líder en solitari en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar avui per 1-3 al camp del Sevilla. I la Penya i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, la Penya va eliminar el Baskonia i els blaugranes al València.
10: I pel que fa al temps, últims dies de l'estiu amb bonança i calor de setembre, no s'esperen núvols, només alguns de prims al nord del país o algunes boirines matinals. Matinades fresques, però els dies es faran més calorosos, amb valors que s'aproximaran als 35 graus a l'interior.
3: Trescat Info.
10: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
3: Trescat Info. Trescat Info.
10: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per l'any que ve. El president del govern espanyol ha intervingut a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i ha reivindicat l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta. Gavà, Albert Prat.
11: Pedro Sánchez ha tornat a la festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
12: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
11: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueixi a la Moncloa.
13: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió. Aquesta és la qüestió.
11: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
10: I des de Badalona, com dèiem, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Badalona, Joan Garcia.
14: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Albiol governa amb majoria absoluta. I des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
15: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
14: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
15: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
14: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
10: I Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya vol prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, Puigdemont reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat del país.
16: During all this time, I tried to be in contact.
17: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
10: Puigdemont es mostra cautelós sobre el seu retorn, però admet que ja ha pensat en diversos escenaris.
16: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
16: I will not tell to you yet.
10: En aquesta entrevista, Puigdemont també qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies dins del Marroc i afegeix que Espanya hi hauria de fer un referèndum d'autodeterminació, però que no el farà perquè llavors Catalunya també el demanaria. Tot i que l'amnistia aprovada des de fa 2 anys, l'ordre de detenció contra Puigdemont continua vigent i serà així fins que el Tribunal Constitucional ho resolgui, previsiblement a l'octubre. Si el Constitucional decideix que el poden amnistiar, el Suprem haurà de fer-ho, tot i que des de l'entorn de Carles Puigdemont no descarten noves dilacions del jutge Llarena.

0: 30.000 persones segons l'organització i 5.500 segons la Guàrdia Urbana han omplert avui el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la manifestació l'ha convocat la plataforma Aeroport i s'hi han adherit més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Jaume Osete és portaveu de la plataforma organitzadora.
1: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
0: La manifestació s'ha fet 5 dies després que el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions per al període 2027-2031 i que suposa el primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat. Una ampliació que pels manifestants agreujaria altres problemes de la societat. Sentim el Lluís i la Martina.
2: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola. Vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més. I ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
3: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
0: La manifestació ha començat al Passeig de Gràcia de Barcelona i ha acabat a la plaça de Sant Jaume. S'hi han sumat una columna de 300 bicicletes i 4 tractors de Sant Boi i el Prat de Llobregat. La marxa també ha tingut el suport polític d'Esquerra, els Comuns i la CUP, contraris a l'ampliació i convençuts que no s'acabarà fent perquè va en contra de tota la normativa ambiental que s'està dissenyant a Europa. Aquesta tarda, a partir de les 6, també començaran manifestacions a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports a les seves illes.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen 10 minuts de les 4 de la tarda. Anem amb la crònica internacional. Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia, coincidint amb les eleccions al Parlament de Moscou. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrades sobretot a Moscou. Segons les autoritats russes, és l'atac més massiu des de l'inici de la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. Aquesta agressió ha matat almenys dues persones i ha afectat centenars de vols i també una refineria. Tot això quan queden poques hores perquè tanqui els col·legis electorals. En aquests comicis parlamentaris, pràcticament ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin, però l'oposició ha convocat els seguidors als centres electorals per denunciar la manipulació del govern. Ens ho explica la nostra corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
5: Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
6: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo. Va, que votem.
5: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
7: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
5: I segons la Lina, apoderada del partit pacifista Yabloko, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
8: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
5: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats. Per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
8: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
5: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
0: I en una Alemanya polaritzada per la crisi, avui hi ha eleccions regionals a Berlín i també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, en què el democristià Friedrich Merz, amb una impopularitat rècord, juga el càrrec de canceller. Especialment si el seu partit, la CDU, no aconsegueix entrar al Parlament de Mecklenburg. Segons els sondejos, l'extrema dreta doblarà els vots, però sense opcions de governar, i l'esquerra radical opta a l'alcaldia de Berlín. Ens ho explica des de Berlín mateix el Jordi Regàs.
9: El segon cap de setmana de setembre amb eleccions regionals a Alemanya, un país on la crisi i les solucions que proposa cada partit polaritzen l'electorat. Carlota Haeck, Sabine Fisch i un votant que no vol dir el nom a la sortida d'un col·legi electoral.
8: Sous més justos, lloguers assequibles, a Schwerin pels sous pràcticament ja no et pots permetre res.
7: El país necessita llocs de treball, un bon sou, tot i això jo no votaria a l'altre partit en cap cas.
10: Per què transferim tots aquests milions a l'estranger sense obtenir-ne res? Tenim nens i vells que també necessiten suport, per això només podem votar un partit.
9: La sensació general per a molts és que perden capacitat adquisitiva. Votin qui votin és el que amoïna a tothom. Un malestar al qual l'actual govern de coalició sembla que no acaba de trobar resposta, amb els pitjors índexs de popularitat d'un canceller en la història alemanya. És el que està empenyent Friedrich Merz fins al punt que una derrota contundent, sobretot si la CDU quedés fora del Parlament de Mecklenburg, podria obligar-lo a fer un pas al costat.
0: Pràcticament un quart de cinc de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I la primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia. Doncs poques novetats pel que fa fa mitja hora. És a dir, que continuen aquestes retencions a la P7 a Montmeló en sentit sud, també a l'N420 a Móra d'Ebre en tots dos sentits per obres, i també hi ha intensitat, comença a haver intensitat a la C16 a Cercs en sentit sud. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
8: Fins ara.
4: El temps.
0: Previsió meteorològica del Jofre Genué.
11: La tarda serà plàcida, tranquil·la, estable, amb aquesta calor suportable, de temperatures que no va més enllà dels 30, en general, s'hi aproximen. A l'interior es pot arribar a aquest valor, però sobretot és el Pla de Lleida de Terres de l'Ebre, on aquí sí que esperem temperatures que arribin a costat dels 33 o 34, almenys de manera local. De fet, entre demà i demà passat, la temperatura a l'interior del país pot començar a superar més fàcilment els 30 graus, tot i que, en general, quedaran per sota dels 30. De manera local. Potser tant al Pla de Lleida com a algun sector regional podria arribar a tocar-se aquesta xifra com a topall dels valors més alts de la setmana. A la resta, poques variacions. Matinades encara fresques, malgrat aquesta tendència fins dimecres a que la temperatura encara pugui pujar una mica en aquest context d'estabilitat de sol i de pocs núvols. Dimecres arriba a l'estació astronòmica de la tardor i ho faran pocs canvis. Haurem d'esperar a finals de setmana que puguin arribar doncs, pluges i un nou descens del termòmetre.
4: 3CAT Info.
12: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
13: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
12: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
13: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
12: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
13: Apialia, la força de vendre junts.
14: Incendis simultanis.
15: Incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
16: A Catalunya del Nord.
14: Més intensos.
17: És el primer cop que veig un foc tan dolent.
14: Imprevisibles.
18: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
14: Destructius.
19: La terra crema.
14: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen dos minuts d'un quart de cinc de la tarda i a aquesta hora hem d'anar en directe cap a Tarragona. Protagonisme aquest migdia per la Diada Castellera del primer diumenge de festes. Una diada que reuneix la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i també els Xiquets de Tarragona. És l'última gran diada del mes de setembre i, sobretot, és una prova de foc de cara als objectius del concurs. Anem, doncs, en directe cap a Tarragona. David Prats, bona tarda.
20: Bona tarda, som ara ja en el tram final d'aquesta actuació aquí a la plaça de la Font de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, que estan descarregant el pilar de 8, ara mateix la sortida de l'Enxaneta, un pilar que es manté molt sòlid. L'Enxaneta aquí ja toca les manilles, també surt la cassoleta, els Castellers de Vilafranca, que sumaran el desè espadat de 8 emmanillat, Déu-n'hi-do, quin gran nivell ens estan oferint els penedesencs aquest migdia aquí a la plaça de la Font de Tarragona, descarregant el 3-9 amb l'agulla, el 3-10, que és el quart de la temporada, després el 5-9 i ara aquest pilar de 8, un pòquer de gamma extra, la millor actuació se l'emporten els Verds a 15 dies del concurs de Castells de Tarragona. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha ofert un bon nivell aquí a Tarragona, completant de sortida el 6è 4 de 9 net de la temporada. Tot seguit han fet un intent desmuntat de 4 de 10. A la tercera ronda han tornat a provar aquest castell, que l'han pogut carregar per segona vegada aquesta temporada, i han finalitzat amb el 3 de 9, i ara també fa uns minuts els hi ha quedat a mitges el Pilar de 8. La Colla Jove Xiquets de Tarragona no ha pogut reeditar el 3 de 10 a 1 descarregat el 30 d'agost a la Diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès. Avui el 3 de 10, que l'han provat en la segona ronda, els ha quedat en intent. De sortida sí que han pogut anotar-se el quart 5 de 9 de la temporada. Han redreçat l'actuació després d'aquesta caiguda del Colós amb el 4 i el 3 de 9, i ara d'aquí uns instants intentaran el Pilar de 7. I també els Xiquets de Tarragona, que han sortit eufòrics de la plaça de la Font i han completat la seva actuació recuperant la tripleta màgica que feia 2 anys que no assolien, des de la Diada de Sant Magí del 19 d'agost del 2024. Avui els Xiquets han descarregat per aquest ordre el 5 de 8, el 3 de 9, que és el primer de l'any, i han acabat amb el 4 de 9. Les dues colles locals, Jove i Xiquets, que es tornaran a veure les cares el proper dimecres 23 de setembre, dia de Santa Tecla, el dia de la patrona. Mentrestant, Vella de Valls i Castellers de Vilafranca ja s'hauran d'esperar per tornar a coincidir en el concurs de Castells de Tarragona del proper 4 d'octubre a la Tarraco Arena Plaça. La falta del Pilar de 7 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, això és tot el que us podem dir des de la plaça de la Font.
0: El David Prats en directe des de Tarragona. Gràcies, fins ara, bona tarda.
20: Bona tarda.
16: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 10 minuts i seran 2 quarts. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària. Aquests establiments oferiran productes frescos i saludables un 30% més barats de mitjana que el preu actual, que està pels núvols. El director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, aplaudeix la iniciativa, però espera que no es quedi només en un anunci electoral i avisa que s'ha d'anar més enllà. N'ha parlat a 3CAT Info.
21: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
0: Per Guzmán també cal recuperar i transformar els mercats municipals. L'ONG Justícia Alimentària impulsa una campanya per reclamar una llei estatal que permeti obrir establiments d'alimentació gestionats per les administracions públiques. Collboni ha fet aquest anunci des de Nova York. Allà hi era el nostre corresponsal, Oriol Serra.
22: Fins a 35 ciutats d'arreu del món, entre les quals París, Roma o Barcelona, participen a la cimera Urban 20, considerada el G20 de les ciutats. Aquest any l'anfitriona és Nova York i el seu alcalde, Zoran Mamdani, s'ha trobat amb alguns dels participants de manera bilateral per a intercanviar idees i projectes. És el cas de Jaume Collboni. L'alcalde de Barcelona ha exposat a Mamdani el projecte barceloní per a climatitzar 170 escoles a través de la recaptació de la taxa turística.
23: La ciutat de Barcelona en aquests moments està climatitzant 170 escoles públiques a primària a càrrec de la taxa turística, i en portem unes 80 i pico de climatitzades, com a forma d'afrontar, amb els beneficis econòmics del turisme, doncs com afrontar el repte climàtic.
22: Collboni ha anunciat també que Barcelona engegarà un projecte de supermercats públics amb l'objectiu que el producte fresc sigui assequible per a les rendes més baixes. La prova pilot es farà al barri de la Marina el segon semestre de l'any vinent.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Festival de Cinema de Sant Sebastià acull l'estrena mundial d'una nova adaptació d'Els Miserables, de Victor Hugo. És una superproducció francesa que competeix per la Conxa d'Or. Ens ho explica el nostre enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
24: Tout le monde a passé. Quand on en a passé, qu'on le cache. J'ai été Jean Valjean.
1: Aujourd'hui, je suis Monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer.
2: El director Fred Cavaller, conegut sobretot pel thriller Compte Enrere, era conscient que l'obra de Victor Hugo s'ha adaptat ja nombrosos cops, però assegura que volia aprofundir en temàtiques i personatges que havien quedat fora fins ara.
3: Havia vist les adaptacions al cinema i la televisió, però no havia llegit mai la novel·la, i de seguida em vaig adonar que hi havia moltes coses que no s'havien adaptat mai. Per això vaig sentir la necessitat de tornar-hi i explorar altres camins, sobretot amb personatges com Javert o els Thénardier. Però la magnitud d'una obra mestra com aquesta fa que encara es puguin fer moltes altres adaptacions i descobrir qui era aquest geni, Victor Hugo, que va escriure això el 1860.
2: I sobretot creu que és imprescindible repassar Els Miserables en una època com la que vivim.
3: Està d'actualitat des que Victor Hugo va escriure la novel·la. Són els pobres que es maten entre ells perquè l'home és un llop per l'home i això és el que em va semblar més interessant. A partir d'aquí, malauradament, a cada època hi ha hagut gent explotada i, per tant, gent que no ha respectat la llei perquè són víctimes del sistema. Però Victor Hugo també diu, i això també està d'actualitat, que la solució és la fraternitat i l'amor, entre cometes. I ara quan dic això sé que sono ingenu, però crec que necessitem aquesta ingenuïtat, perquè si no les coses no canviaran mai.
2: Los Miserables s'estrenarà el 6 de novembre i compta amb un repartiment ple d'estrelles del cinema francès, com Vincent Landon, Noémie Merlin, Tahar Rahim o Camille Cotton.

0: Esports.
1: Fins a 2:15 amb el Biel Cadilla. Bona tarda.
2: Bona tarda, i amb Esport en directe tenim en joc el derbi madrileny de primera divisió al Metropolitano. Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0, al minut 8 i mig ja d'aquesta primera meitat. Mourinho ha deixat Bernardo Silva a la banqueta, mentre que Simeone també ha deixat Julián Álvarez fora de l'11 inicial matalasser. Passi el que passi en aquest partit, el Barça marxarà com a líder en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions, després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió d'Andreas Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Avui també, a primera, ja finalitzat, Getafe 1, Màlaga 0. A 6:45 tenim dos partits, Depor Betis i Villarreal Llevant, i a les 9 del vespre tancarà aquesta setena jornada el València Real Societat. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 l'Oviedo a la Nova Creu Alta. A la prèvia del partit s'ha conegut la greu lesió al genoll del davanter centre titular de l'equip vallesà, Nico Gioacchini, que es perdrà el que queda de temporada, mentre que a la primera federació el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón. En motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Encara en motor també, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa llarga de MotoGP. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer, mentre que Marc Márquez ha acabat en cinquena posició i diu que ha tingut problemes amb els frens.
3: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante, y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
2: Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts.
0: Trescat Info.
2: En bàsquet, avui tindrem final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran la Penya i el Barça a partir de les 7 a l'Olímpic de Badalona i la podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Escoltem el tècnic del Joventut, Dani Miret.
4: El partit el prepararem pensant més en nosaltres que en ells. El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a la CB, però amb jugadors amb molt de talent, que ja ho aniran demostrant, perquè evidentment doncs el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic.
2: A les semifinals la Penya va superar el Baskonia i els blaugranes van eliminar el València.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Catalunya ha guanyat la final femenina de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció catalana s'ha imposat per 3-2 a Portugal, després de remuntar un 2-0 en contra inicial. Laura Puigdueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina, a qui ara sentirem, han fet els 3 gols de la selecció catalana.
5: Sí, la veritat que anàvem 2-0 en contra, ho veiem difícil perquè Portugal té un equip molt difícil per donar-li la contravolta, però bueno, al final ho hem pogut fer confiant com ahir fins a l'últim minut i mira, ho hem pogut donar.
2: Ara, 4:45, es disputarà la final masculina d'aquesta Golden Cup, que també enfrontarà Catalunya i Portugal a Cerdanyola del Vallès. I el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9, un resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat. És la seva quarta Copa Catalunya. La capitana del Mataró, Caral Bertran, analitzava així aquest partit.
6: Bueno, hem començat molt fortes al principi, la segona part se'ns ha fet una mica de nit en atac, però a poc, la tercera hem fet un canvi de defensa, que també jo crec que ha marcat una mica de diferència cap a elles i això ha marcat la diferència. Jo
2: encara en Waterpolo, aquesta tarda, a partir de les 5, el Sabadell se la juga a la fase prèvia de la Champions. L'equip vallesà es classificarà per la fase regular si guanya el Polo Sport de Tbilisi. Més coses, fita històrica pel motocross català. Daniela Guillén i Guillem Farrés s'han proclamat aquesta matinada campions del món de l'especialitat. La pilot del Lloret de Mar, de GasGas, ha guanyat el títol en categoria femenina després de guanyar a Darwin, a Austràlia, la segona cursa de l'última prova de la temporada, i també ha aconseguit el títol mundial Guillem Farrés a MX2, la segona categoria mundial de motocross. El pilot de Balsareny n'ha tingut prou d'acabar segon a la primera cursa del dia.

0: Ara són 4:45 de la tarda, esteu escoltant 3Cat Info i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya. Des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern del PP i Vox. I des de Badalona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. A més, unes 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons les xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat avui en la manifestació convocada per la plataforma Zeroport en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que suposa el creixement d'aquesta infraestructura. I des d'ara i fins a les 5 de la tarda també destacarem que la primera ministra italiana Giorgia Meloni anuncia una llei per limitar el nombre d'estudiants migrants a les aules i també sentirem Ed Sheeran, que ha parlat per primera vegada després del polèmic acomiadament d'un taloner per haver fet comentaris a favor de Palestina. L'artista britànic admet errors i diu que la situació a Gaza és injustificable. I en esports, què destacarem, Biel?
1: Doncs que tenim en joc ara mateix al Metropolitano el derbi madrileny, Atlètic de Madrid-Real Madrid, minut 15 d'aquesta primera meitat, de moment empat a 0. El Barça molt pendent d'aquest partit perquè pot ampliar la diferència de punts respecte als dos dels seus principals perseguidors a la Lliga.
0: I pel que fa al temps, últims dies de l'estiu amb bonança i calor de setembre, no s'esperen núvols, només alguns de prims al nord del país o algunes boirines matinals. Matinades fresques, però els dies es faran més calorosos, amb valors que s'aproximaran als 35 graus a l'interior. Ara passen 2 minuts de 4:45.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per l'any que ve. El president del govern espanyol ha intervingut a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i ha reivindicat l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta. Des de Gavà, Albert Prat.
3: Pedro Sánchez ha tornat a la Festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
4: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueixi a la Moncloa.
5: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió. Aquesta és la qüestió.
3: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
0: I des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Badalona, Joan García.
6: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Obiol governa amb majoria absoluta i des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
7: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
6: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
7: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
6: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
0: 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons la Guàrdia Urbana, han omplert el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la manifestació l'ha convocat la plataforma Zeroport i s'hi han adherit més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Jaume Ocete és portaveu de la plataforma organitzadora.
8: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
0: La manifestació s'ha fet 5 dies després que el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions per al període 2027-2031 i que suposa el primer pas de l'ampliació del Prat, una ampliació que per alguns manifestants agreujaria altres problemes de la societat, entre ells el Lluís i la Martina.
9: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola, vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més i ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
10: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
0: La manifestació ha començat al Passeig de Gràcia de Barcelona i ha acabat a la plaça de Sant Jaume. S'hi han sumat una columna de 300 bicicletes i també 4 tractors de Sant Boi i del Prat de Llobregat. La marxa, a més, també ha tingut el suport polític d'Esquerra, els Comuns i la CUP, contraris a l'ampliació i convençuts que no s'acabarà fent perquè va en contra de tota la normativa ambiental que s'està dissenyant a Europa. Aquesta tarda, a partir de les 6, també començaran manifestacions a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports a les seves illes.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
11: Un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. I mentrestant, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, grups atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants a la deriva. Això mentre, segons xifres del govern britànic, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit ha baixat un 40% la primera meitat de l'any comparat amb el mateix període del 2025. Ens ho explica des de Portsmouth, Quim Olivares.
12: Aquí alguns han titllat de traïdors als voluntaris del Royal National Lifeboat Institution per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, primer van deixar de vestir l'uniforme i ara han hagut de tancar temporalment el lloc de socors aquí a la platja de Portsmouth. Nick Tenconi, líder del United Kingdom Independence Party, l'UKIP, no ho aprova, però ho justifica així.
13: Res d'això és bo, no hem començat nosaltres. Els patriotes estan desesperats, intenten posar l'ordre i la llei. Què espera el govern si no vol escoltar, si no vol actuar, si no vol dur a terme deportacions massives? Què volen, que esperem?
12: Simon Magorian, membre de Stand Up to Racism, troba irònic el tancament del lloc de rescat marítim.
14: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és, tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
12: Fa una setmana la policia va separar una concentració anti-immigració de la contramanifestació dels partidaris dels drets dels migrants aquí a Portsmouth. Robert Bailey, mariner jubilat, recorda a Catalunya Ràdio que tots els països tenen radicals anti-immigració.
15: Tots els països en tenen, però al cap i a la fi cal viure i deixar viure. No entenc per què deixen França per venir aquí, perquè no val la pena. Anglaterra no és un país tan fantàstic. Si jo fos ells, em quedaria a França.
12: Ara per ara, la tranquil·litat ha tornat als carrers de Portsmouth.
0: I més coses.
16: I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too.
0: Aquest que sona és Ed Sheeran, que ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Macklemore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic ha demanat disculpes, ha insistit que no vol ser un artista activista i ha admès que hi va haver errors.
17: I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet.
0: També s'ha justificat dient que va haver de prendre decisions difícils. Sheeran ha hagut de sortir al pas després que la polèmica va generar crides de boicot contra ell. També s'ha referit, sense mullar-se gaire, a Gaza. Llegint un teleprompter, ha dit que la situació és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
18: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
0: El cantant ha fet aquestes declaracions en la seva reaparició pública en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol després que la resta d'artistes que l'acompanyaven van decidir abandonar la gira.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics catalans. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, una dona de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. Ens ho explica la Mar Riera amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
19: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
20: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
19: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
20: Ara també aquí mirem molt perquè la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
19: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
20: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
19: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
20: Jo no m'ho creia, eh, que en recolliríem tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
19: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra. Un problema que varia en funció d'on t'ingressin i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït. És el cas com, per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
0: Ara són pràcticament 4:45 de la tarda. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és amb l'equip viari per saber com se circula a aquesta hora per les carreteres. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Laia. Doncs hem de començar dient que hi ha retencions a la P7 a l'altura de Santa Maria de Palautordera en sentit sud i també a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. Això pel que fa a la P7. Però hem de dir també que un accident provoca retencions importants tant a la C33 com a la C58 a l'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac. Finalment, també hi ha retencions a la C16 a Cercs en sentit sud cap a Berga. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Previsió del Jofre Genoer.
21: Anem arribant al final de l'estiu, almenys astronòmic, i ho farem amb un panorama meteorològic que variarà poc i amb molta estabilitat i amb una calor força suportable. Tot i que les temperatures van pujant una mica respecte a ahir, han guanyat 1-2 graus i encara ho podran fer més al llarg de demà i dimarts. Demà potser el topall d'aquest ascens del termòmetre que ens durarà els valors més alts probablement de la setmana. Avui esperem que hi hagi més valors de 30, de fet s'està arribant als 33, 34, fins i tot cap al Pla Lleida, sobretot a la Vall de l'Ebre, i demà poden sovintejar més aquests valors a les zones més càlides, del Terç Oest, fins i tot interior de les comarques de Girona, amb aquest context d'estabilitat de sol, de ni un núvol i de bonança, matinades agradables, fresques encara a l'interior. Sembla que amb l'arribada de la tardor hi haurà pocs canvis de cara a dimecres i haurem d'esperar a finals de la setmana que ve que arribin canvis més importants amb un nou descens de les temperatures i pluges més generals.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i a aquesta hora hem d'anar en directe cap a Tarragona. En l'última connexió estava en marxa la recta final de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla de Tarragona. Tornem, doncs, en directe cap allà. David Prats, bona tarda.
22: Bona tarda des de la plaça de la Font de Tarragona, diada del primer diumenge de festes de Santa Tecla amb un total de 8 castells de gamma extra. Una diada que sobretot han destacat els castellers de Vilafranca amb un nou pòquer de castells superiors al 3 de 9. Han completat per aquest ordre el 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, la segona ronda 3 de 10, també el quart de la temporada, tercera ronda 5 de 9, molt sòlid, també el cinquè de l'any, i han acabat amb el desè pilar de 8, una actuació dels Verds a 15 dies dels concurs i els Verds que refermen el seu lideratge d'aquesta temporada. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha executat un bon paper a la plaça de la Font, han obert plaça amb el 4 de 9 net, el 6è que completen aquesta temporada. La segona ronda han fet un intent desmuntat de 4 de 10 que la tercera han pogut carregar. Aquest castell també l'havien deixat a mitges en la diada de Sant Fèlix del passat 30 d'agost a Vilafranca del Penedès. Han completat la seva actuació amb un 3 de 9 a la quarta ronda per acabar amb el pilar de 8 carregat. La Colla Jove Xiquets de Tarragona no ha pogut tornar a descarregar el 3 de 10. Avui els ha quedat en intent. Aquesta estructura l'han provat en la segona ronda de sortida. Sí que han pogut completar el quart 5 de 9 de la temporada. Han redreçat la jornada amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el pilar de 7. Hi ha un altre nivell, però també molt meritori, és dels Xiquets de Tarragona, que s'han anotat la tripleta màgica que feia 2 temporades que no feien. Han descarregat per aquest ordre el 5 de 8, el primer 3 de

0: Doncs del primer diumenge de festes, amb bona nota.
1: Gràcies, David. Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
0: Acaba de descarregar el 4 de 9.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 10 minuts i seran les 5 de la tarda i a aquesta hora hem de treure el cap a Girona perquè el Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra aquest cap de setmana, calcula que generarà un impacte econòmic de 40 milions d'euros a la ciutat. Avui és l'últim dia d'una edició en què es preveu superar el rècord de visitants. Berta Artigas Fontàs.
5: Ciclistes, amateurs i professionals han omplert aquest diumenge el recinte de la Sea Otter, ubicat als voltants del pavelló de Fontejau. Una cita que enguany celebra 10 anys i que s'espera que sigui una edició de rècord. Albert Balcells, director.
6: No, un nombre de visitants que segurament doncs, haurà superat de moltíssim l'any passat. Per tant, estem acabant de fer el tancament a veure quants visitants. Les curses que ja sabíem que seria un any de rècord perquè ja s'havien omplert totes les curses de les diferents modalitats.
5: En total s'estima generar un impacte econòmic a la ciutat d'uns 40 milions d'euros en reserves d'hotels, restaurants, entre d'altres. Molts visitants aprofiten el cap de setmana per fer estada a la ciutat com l'Ivan i la seva parella, que han vingut des de Cervera.
7: I a fer, bueno, provar algunes bicis, mirar marques, promocions, coses noves, novetats que hi ha de les bicis.
5: Durant 3 dies a part de la Fira de Marques també s'han organitzat carreres i xerrades sobre el món del ciclisme.
1: Això a Girona i mentrestant a Igualada s'han recollit més de 400 signatures contra l'estructura de llums i banderoles que s'ha col·locat a la plaça de l'Ajuntament per dinamitzar el centre. Hi ha polèmica i divisió d'opinions tant per l'estètica com pels diners que ha costat. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribó.
8: Les llums i les garlandes de colors les ha posat el mateix Ajuntament perquè creu que poden donar caliu al centre, que convidi a entrar a les botigues i als bars. Tot plegat ha costat 100.000 euros i s'estarà posat uns quants mesos l'any. L'equip de govern de l'Ajuntament defensa aquesta iniciativa. El regidor de Dinamització Econòmica és Jordi Mercè.
9: Es tracta d'un nou element decoratiu que tindrem disponible any rere any, per tant, el gaudirem a l'hora de transformar la plaça i que sigui un pol d'atracció.
8: A l'altra banda, el grup que ha recollit les signatures, format per 6 estudiosos locals, demana que es tregui i es recuperi la plaça tal com era. Carles Crespo, exarquitecte municipal.
10: La plaça està catalogada com un bé cultural d'interès local, tant alguns dels edificis com el conjunt arquitectònic.
8: Els veïns de la plaça hi estan majoritàriament en contra. El seu president, Toni Cabanes, explica el perquè.
11: Han pogut foradar les façanes dels propietaris sense demanar permís. A part que pensem que no és adient aquesta mena de decoració que han posat. I a part que la il·luminació aquesta molesta perquè és que està oberta fins a les 12 de la nit entre setmana i a la 1 els caps de setmana.
8: I aquesta és l'opinió d'alguns comerciants com la Lídia de l'Òptica o el Pere de la Joieria.
12: No ens aporta ni en suma ni en resta. Clar, el motiu més gran d'això és perquè ha costat molts diners i no s'ha consultat a ningú.
13: No hem notat cap canvi en aquests dies i no crec que sigui una millora pel comerç local ni que sigui prou atractiu.
8: Força bien. Vianants en parlen bé.
14: Jo les trobo perfectes, donen una alegria al cuerpo que...
15: Sí, que m'agraden.
8: L'oposició critica de manera contundent aquesta despesa per part de l'equip de govern liderat per l'alcalde Marc Castells.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
1: I de seguida arriben els esports, però abans us expliquem que aquest vespre es fa l'últim concert de la 16a edició del Festival de Música de Cervià de Ter al Gironès. El protagonitzant l'Hèlix Trio, format pel violinista català Jaume Angelès, el violoncel·lista gallec Iago Domínguez i la pianista navarresa Paula Belunzegui. L'Hèlix Trio es va formar l'any 2022 a Basilea, on van rebre la seva formació cambrística. En pocs anys s'ha consolidat com un dels conjunts emergents més destacats de la seva generació i això s'ha traduït en les nombroses distincions que han rebut. Un grup que va néixer de l'amistat, la qual cosa accentua la complicitat en tocar plegats i facilita una identitat artística pròpia. El concert que faran aquesta tarda a les 7 al monestir de Santa Maria de Cervià interpretaran música de Haydn, Beethoven i també Rabelais.
3: Esports.
1: Fins a les 5 amb el Biel Cadilla. Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.

0: Tarda, Laia, i amb un partit en joc, el derbi madrileny a la primera divisió, el Metropolitano, Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0, minut 38 de la primera meitat, un partit en què Mourinho ha deixat Bernardo Silva a la banqueta, mentre que Simeone també ha deixat Julián Álvarez fora del seu 11 inicial. Passi el que passi en aquest partit, el Barça marxarà com a líder en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions, després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Avui també a primera divisió, Getafe 1, Màlaga 0. A 7:15 tindrem dos partits, Deportivo Betis i Villarreal Llevant. I a les 9 del vespre tancarà aquesta setena jornada el València Real Societat. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat 3-1 l'Oviedo a la nova Creu Alta. A la prèvia del partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular de l'equip vallesà, Nico Gioacchini, que es perdrà el que queda de temporada. N'ha parlat a la roda de premsa el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
1: Estem pendents de proves al genoll. Bueno, veurem. Sabeu que jo no m'amago, diré exactament el que hi ha, però l'important sempre és pensar en els que estan, intentar ajudar-los i ajudar el col·lectiu, que és el que ens fa força a nosaltres, i si comencéssim a tenir comportaments individuals o ens sortíssim d'aquesta essència, passaríem a ser un equip més, i sent un equip més som pitjor que la resta.
0: A la primera federació, mentrestant, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón. Tenim en joc a aquesta hora la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins, que enfronta Catalunya i Portugal. Cerdanyola del Vallès, Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. De moment no es mou el marcador aquí a Cerdanyola. Catalunya 0, Portugal 0, quan tot just s'han jugat 11 minuts de joc. Ara mateix el partit està aturat per un temps mort que ha demanat Catalunya. Però això, el partit està 0-0, tot i que Roc Pujades ha tingut la més clara del partit. Després d'intentar transformar una bona jugada col·lectiva, ha topat amb el travesser. I, per tant, ha estat molt a prop Catalunya d'avançar-se, però no ha estat així. Per tant, de moment, com diem, queden 14 minuts per finalitzar la primera meitat. Catalunya, empat a 0 amb Portugal en aquesta final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: En bàsquet, avui tindrem final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran aquesta tarda la Penya i el Barça a les 7 a l'Olímpic de Badalona. La podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sentim el tècnic del Joventut, Dani Miret.
4: El partit el prepararem pensant més en nosaltres que en ells. El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a l'ACB, però amb jugadors amb molt de talent, que ja ho aniran demostrant, perquè evidentment doncs el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic.
0: A les semifinals, la Penya va superar el Baskonia i els blaugranes van eliminar el València. En motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'Aire Lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat avui a Pobladura de les Regueres, de la província de Lleó. Encara en motor, també Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, que ha estat segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, diu que ha tingut problemes amb els frens.
5: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante, y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
0: I parlant encara de motor, hem de dir també que en aquesta cursa de MotoGP Àlex Márquez ha caigut, mentre que Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara també parlant de motor, fita històrica pel motocross català, Daniela Guillén i Guillem Farrés s'han proclamat aquesta matinada campions del món de l'especialitat. La pilot de Lloret de Mar ha guanyat el títol en categoria femenina després de guanyar a Darwin, a Austràlia, la segona cursa de l'última prova de la temporada, i també ha aconseguit el títol mundial, com dèiem, Guillem Farrés, en aquest cas a MX2, la segona categoria del Mundial de Motocross, el pilot de Balsareny, de Triumph, n'ha tingut prou amb acabar segon la primera cursa del dia. A trial 2 masculí, Arnau Farrés s'ha proclamat campió del món, i a trial 2 femení ho ha fet Abril Montserrat. I en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya Femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9, un resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat. Aquesta és la seva copa, la seva quarta Copa Catalunya.
3: Trescat Info.
6: Bona tarda, a les 5.

0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han vingut a fer campanya a Catalunya des de la Festa de la Rosa del PSC l'1, a Gavà. El president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern del Partit Popular i de Vox. I des de Badalona, el líder del PP ha reclamat el suport dels catalans per poder arribar al poder a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha afirmat en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Com a mínim, 3 persones mortes a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. Ofensiva que també ha afectat una refineria i centenars de vols i que ha coincidit amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des que va començar aquesta guerra. A Alemanya, els col·legis electorals dels Lands de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental tancaran a les 6. Els sondejos apunten a l'augment del vot per l'extrema dreta, però, sense opció de governar, hi ha una baixada pels democristians del canceller Friedrich Merz, que a més està a la corda fluixa. Unes 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 amb xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat a la manifestació convocada avui per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que afirmen suposa el creixement d'aquesta gran infraestructura. La collita del blat de moro a la plana de Lleida ha començat 15 dies abans del que es preveia amb rendiments desastrosos, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, a causa de la calorada que hem tingut aquest estiu i de la plaga de l'aranya roja. El concert de Quimi Portet tanca avui al vespre a la plaça Major de Vic, l'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva que s'està vivint. El músic bigatà anuncia que després de 8 anys sense treure disc, en prepara un de nou. Sortirà al mercat l'any que ve.
1: Esports.
2: A l'Atlètic de Madrid i el Madrid empaten a 0 al Metropolitano en el derbi madrileny, que és a punt d'arribar ja al descans a la primera meitat. El Barça, passi el que passi, marxarà com a líder en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions. A aquesta hora, Catalunya i Portugal juguen la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins quan queden 9 minuts per arribar al descans. De moment, el resultat és d'empat a 0. La final femenina l'ha guanyada la selecció catalana per 3-2. I en bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, la Penya va eliminar el Baskonia i els blaugranes van superar el València.
0: Últims dies d'estiu, amb aquesta bonança i amb aquestes temperatures més normals per l'època de l'any. No esperem núvols, només alguns núvols prims al nord del país o algunes boires matinals. Matinades fresques, però aquest començament de setmana anirem veient com cada dia farà una miqueta més de calor, si més no fins a meitats de setmana, amb temperatures que es tornaran a acostar als 34-35 graus.
1: 3Cat Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda. Us parla Jaume Brufau. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la campanya i la baralla política a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada ja a les eleccions municipals de la primavera vinent i a les eleccions generals al curs que ve, també. El president del govern espanyol ha intervingut a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i ha reivindicat l'obra de govern socialista per, ha dit, frenar l'extrema dreta. Ho hem seguit a Gavà amb l'Albert Prat.
3: Pedro Sánchez ha tornat a la Festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
4: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027. Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueix a la Moncloa.
5: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
3: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
0: Des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat, revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Badalona, Joan García.
6: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Obiol governa amb majoria absoluta. I des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
7: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
6: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
7: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
6: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura que quan pugui tornar a Catalunya vol prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En parla en una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, on Puigdemont reconeix que Catalunya ha canviat des que ell en va marxar fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res vol fer una immersió en primera persona.
8: During all this time, I tried to be in contact.
9: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: Es mostra cautelós sobre el seu retorn, però admet que ja ha pensat en alguns escenaris.
8: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
9: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
8: I will not tell to you yet.
0: En aquesta entrevista, l'expresident també ha qualificat Ceuta i Melilla de dues colònies dins del Marroc i afegeix que Espanya hi hauria de fer un referèndum d'autodeterminació, però diu que no el farà, perquè llavors Catalunya també demanaria fer-ne un. Tot i que l'amnistia està aprovada des de fa un parell d'anys, l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont continua vigent, i així serà fins que el Tribunal Constitucional ho resolgui previsiblement el pròxim mes d'octubre. Si el Constitucional decidís que el poden amnistiar, el Tribunal Suprem ho hauria de fer, però des de l'entorn de Carles Puigdemont no descarten que hi poguessin haver noves dilacions en el procés pel jutge Llarena. Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia coincidint amb les eleccions al Parlament. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrada sobretot a Moscou. Segons les autoritats russes, ha sigut l'atac més massiu des del començament de la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. L'agressió ha matat com a mínim dues persones, també ha afectat centenars de vols i una refineria. I això a les darreres hores de la jornada electoral avui, van començar divendres a votar, amb els col·legis electorals de comicis parlamentaris. Pràcticament ningú dubte de la victòria del partit de Vladimir Putin president, però l'oposició ha convocat els seguidors a manifestar-se als centres electorals perquè acusen el govern de manipulació. Moscou, Cristina Solías.
10: Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
11: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo, va, que votem.
10: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
12: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
10: I segons la Lina, apoderada del partit pacifista Iàblaca, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
13: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
10: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats. Per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
13: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
10: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
0: I en una Alemanya polaritzada per la crisi, avui eleccions regionals a Berlín, però també a Mecklenburg-Pomerània Occidental, en el que el democristià Friedrich Merz, amb una impopularitat rècord, ajuga el càrrec de canceller, sobretot si el seu partit, la CDU, no aconsegueix entrar al Parlament de Mecklenburg. Segons els sondejos, l'extrema dreta doblarà els vots, però sense opcions de governar, i l'esquerra radical opta a l'alcaldia de Berlín, Jordi Regàs.
14: El segon cap de setmana de setembre amb eleccions regionals a Alemanya, un país on la crisi i les solucions que proposa cada partit polaritzen l'electorat. Carlota Haeck, Sabine Fisch i un votant que no vol dir el nom a la sortida d'un col·legi electoral.
15: Sous més justos, lloguers assequibles, a Schwerin pels sous pràcticament ja no et pots permetre res.
12: El país necessita llocs de treball, un bon sou, tot i això jo no votaria a l'altre partit en cap cas.
16: Per què transferim tots aquests milions a l'estranger sense obtenir-ne res? Tenim nens i vells que també necessiten suport, per això només podem votar un partit.
14: La sensació general per a molts és que perden capacitat adquisitiva. Votin qui votin és el que amoïna a tothom. Un malestar al qual l'actual govern de coalició sembla que no acaba de trobar resposta, amb els pitjors índexs de popularitat d'un canceller en la història alemanya. És el que està empenyent Friedrich Merz fins al punt que una derrota contundent, sobretot si la CDU quedés fora del Parlament de Mecklenburg, podria obligar-lo a fer un pas al costat.
0: ...30.000 persones segons l'organització, 5.500 segons la Guàrdia Urbana, han omplert avui el centre de Barcelona en rebutjar l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ho han fet amb una mobilització sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. Manifestació convocada per la plataforma Aeroport, que s'hi ha adherit amb més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Jaume Osete és portaveu d'aquesta plataforma organitzadora.
17: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
0: La mobilització s'ha fet 5 dies després que el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions per al període 2027-2031 i que suposa el primer pas de l'ampliació del Prat. És una ampliació que pels manifestants agreujaria d'altres problemes de la societat. N'han parlat en Lluís i la Martina.
18: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola, vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més i ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
19: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
0: La mobilització ha començat al Passeig de Gràcia i ha acabat a la plaça de Sant Jaume. S'han sumat una columna de 300 bicicletes i 4 tractors de Sant Boi i el Prat de Llobregat. La marxa també ha tingut amb el suport polític d'Esquerra, els Comuns i la CUP, contraris a l'ampliació i convençuts que no s'acabarà fent perquè va en contra de tota la normativa ambiental que s'està dissenyant a Europa. Avui a la tarda, a partir de les 6, també començaran manifestacions a Palma i a Eivissa en contra de l'ampliació dels seus aeroports a les seves illes. Gairebé és un quart de sis. Trànsit des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Jaume. Ara mateix a l'AP7 hi ha retencions a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per l'avaria d'un vehicle. També en aquest mateix tram de l'AP7 hi ha retencions a Roda de Barà i de Banyeres del Penedès a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. I és que hi ha hagut un accident a Banyera, a l'altura de Banyeres del Penedès, i hi ha un carril tallat. A més, no deixem l'AP7 perquè també hi ha retencions a Sant Celoni i a Montornès del Vallès en sentit sud. Anem a l'N2, hi ha retencions a Tordera, en sentit sud. D'altra banda, la C66, a Rupià, al Baix Empordà, es dona pas alternatiu també per un accident. I finalment també parlem d'un altre accident. Per acabar, un accident provoca retencions importants tant a la C33 com a la C58 a l'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac. A la C58 hi ha un carril tallat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Bona tarda.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: Hores d'ara costa trobar un núvol arreu de Catalunya. Hi ha alguns cirros bastant menuts, cap a l'Alt Empordà, Pirineu Oriental, cel completament ras de la resta del país, i aquesta forta insolació ha fet encara pujar una mica més la temperatura, fet que demà repetirà. Demà encara poden pujar de 2 a 4 graus, no a tot arreu amb la mateixa proporció, especialment zones de l'interior del Pirineu, i ens podríem acostar als 35 o 36 graus, les més altes del país, que és una temperatura altíssima al mes de setembre. Avui tenim valors de 24 a Vinebre, que és la més alta de Catalunya, 33 a Riba-roja d'Ebre, 33 també a Roquetes, 32 a Benissanet, Ascó, també valors de 31 graus, per exemple, a la Pobla de Segur, a Lleida, 31 graus. Girona ha arribat als 32, igual que Cabanes, i, per tant, la temperatura s'ha disparat. 28 a Barcelona, 29 a Tarragona, Viella, 28, Puigcerdà, 26. Demà no hi ha cap canvi en el temps, per tant, cel clar, gairebé ni un núvol, al matí alguna boirina, alguna boira aïllada a la Catalunya central, especialment valls del Prepirineu i Osona. Seran boires bastant ràpides, ràpidament marxaran. I algun núvol prim pot aparèixer al nord del país. Poca cosa més. La temperatura més alta, tot i que dimarts i dimecres baixarien lleugerament.
21: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
22: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
25: I fem... I no deixem de fer.
26: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
27: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
28: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
29: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: Tresca Info.
0: La campanya de la collita del blat de moro ha començat a les terres de Ponent, però amb resultats molt baixos de producció de fins a un 40% menys. Això arran de les calorades, la incidència de la plaga de l'aranya roja i l'augment dels costos de producció que fan que els pagesos, Torregrossa, Albamor, en alguns casos, hagin hagut de treballar fins i tot a pèrdues.
30: Si tirem un ull als camps, la planta ja està seca i les tiges del paní són més baixes de l'habitual, amb panotxes petites i grans de mida reduïda. Una situació mai vista pel sector i que, segons el responsable de cereals de la FECAC, Antonio Llaràs, ve donada per la combinació de les altes temperatures i la falta de fitosanitaris per combatre plagues.
31: Amb les calors que hi ha hagut i l'aranya vermella roja, que és la que li agrada les altes temperatures, doncs ha fet que el cultiu de panís de rendiments de prop de 15.000 quilos per hectàrea, enguany estarem a 9.000, una cosa així. Alguna finca hi ha que està una mica millor, sobretot algun panís tardà, però en general els rendiments seran molt, molt dolents degut a aquestes circumstàncies.
30: Les cooperatives concentren el 42% de la producció de conreus herbacis, segons la FECAC, i si mirem les declaracions de la DUN, hi ha prop de 26.000 hectàrees dedicades al conreu de panís a Catalunya.
0: Avui es tanca el mercat de música viva de Vic i ho fa amb un nom propi, Quimi Portet, el bigatà acomiada edició des de la plaça Major de casa seva, després d'anunciar que el 2027 traurà nou disc.
2: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de, constantment.
0: Ho ha avançat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies després de publicar el seu darrer treball en solitari l'any 2020. Un Quimi Portet protagonista avui a Vic, l'endemà d'una jornada multitudinària. Que va comptar, entre altres, amb l'actuació de Ginestar, Bayouka o Crim, amb d'altres concerts que van poder seguir amb el qui està seguint aquests dies la jornada a Vic, que és amb Marc Ruiz Serrano.
3: El gallec Bayouka va tancar els concerts a la plaça Major amb una sessió electrònica tribal. Alejandro Guillán fa servir el folclore gallec per fragmentar-lo, reforçar la percussió i aconseguir una música de ball intensa i plena de significat. Poc abans, Ginestar han omplert la plaça Major i els carrers que hi arriben. Connecten amb el seu públic de forma instantània amb lletres que parlen d'allò que viuen i amb un punt d'optimisme. I reivindiquen viure el moment amb cançons com Les coses senzilles i sempre aconseguint emocionar els fans, com explica Júlia Sarasolses.
4: En el directe també passa i estem veient que molta gent bé, i a part de saltar, emocionar-se, també ploren, a vegades, no? I crec que és un moment, que ja ho diem, no? Com que és de només viure'l, treus la pantalla per connectar directament amb la música, que és un llenguatge potentíssim, i també amb la lletra, i realment t'arriba, no?
3: El contrast es trobava a la plaça de la Catedral. Crim s'acomiadava de Vic fent tant de soroll com podia. Els tarragonins han passat de 0 a 100 en dècimes de segon i han agraït el suport que els ha donat el públic bigatà durant els seus 17 anys d'història. Mujeres també havien fos les guitarres sobre el mateix escenari. Quimi Portet serà l'encarregat aquesta tarda de tancar el mercat de música viva de Vic.
0: On tothom hi té molt present la figura de Marc Lloret. Va estar al capdavant del festival durant 14 anys fins al 2024. El cofundador de Mishima va morir d'un càncer als 51 anys. L'Ac Vic, Centre d'Arts Contemporànies, li dedica una exposició que barreja música, fotografia i textos. Es titula Escollir l'amor i l'ha impulsat la parella del Marc, la Maria Permanyer. La nostra corresponsal, Nàtia Dell, ja ha pogut parlar. Aquí viene la
5: despedida. Bonica i alhora punyent. Una reflexió sobre l'amor, el dol i la memòria de Marc Lloret que remou el visitant. Una exposició que parteix de la vivència compartida de la seva parella, Maria Permanyer, durant els últims anys de vida del músic, lluny dels focus. Fragments de vida portes endins, amb fotografies subtils i músiques que omplen silencis. Una exposició que neix de la necessitat d'expressar.
6: Necessitava connectar-me molt amb el que jo havia viscut i amb el que jo sentia. I de qui neix?
5: Pensada i dissenyada a quatre mans, inclou reflexions del mateix Marc Lloret, com aquesta.
7: Preocupar-me per la meva mort, prefereixo preocupar-me per la meva vida.
5: Vídeos ensenyant les mans, tocant el piano al menjador de casa i un àudio impactant de Lloret, mig parlant, mig cantant, amb només un filet de veu, però sense perdre el sentit de l'humor.
6: I treu aquest humor negre que tenia el Marc, que de cop i volta fa un gir, no? Aquella cosa tan dramàtica de que està parlant de la mort i de com enfocar-la, i de cop i volta diu que el que necessito és la jubilació.
5: L'exposició també és una oportunitat per sentir tres temes inèdits del 2012 que no podem utilitzar en antena, amb Pau Bellvé i Dani Vega, i Marc Lloret, veu i teclat.
6: Una bona ocasió per donar a conèixer un material del Marc que l'últim any era una de les seves aspiracions. Hagués volgut tornar a gravar i no va trobar l'energia suficient per fer-ho.
5: La música acompanya el visitant tant allà una mirada i la paraula no són suficients, com aquesta peça de Lucía Fumero, molt present els últims dies de Lloret.
8: Del amor uno se acuerda cuando andando arriba abajo ya no hay.
6: A casa ha sonat, però en bucle. Li semblava que era una obra d'art, o sigui, que a ell li hagués agradat molt fer alguna amb la Lucía.
5: A banda de Mishima, música de Joan Garriga, Los Toreros Muertos i Maestro Espada.
6: No podia evitar crear, amb tot, vull dir, dinant, fent clinc-clinc-clinc amb el que tingués allà a mà, o quan entrava dins d'un tac, una ressonància, un d'aquests que fan soroll, no? I ell estava allà dintre i estava composant.
5: Una exposició que convida a aturar-se i reflexionar sobre l'amor i la mort, però també sobre el que queda quan la persona ja no hi és. Es podrà veure a l'Ac Vic fins al 9 d'octubre.
7: Compartir la mort pot arribar a ser tan necessari com recuperador. La
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran 6:45.
1: Esports.
0: Biel Cadilla, bona tarda.
9: Bona tarda, Jaume. Estem seguint aquest derbi madrileny a primera divisió. El Metropolitano acaba de començar la segona part. De moment, Atlètic de Madrid 0, Real Madrid 0. Un partit en el que passi, el Barça marxarà com a líder en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa del partit, però, va ser la lesió de Christensen. El central danès s'ha sotmès avui a noves proves i s'ha determinat que té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre. Podria estar al voltant d'un mes de baixa. Avui també a primera s'ha jugat el Getafe 1 Màlaga 0. A 6:45 es jugaran el Depor Betis i el Villarreal Llevant, i a 9:00 PM tancarà aquesta setena jornada al València Reial Societat. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat 3-1 l'Oviedo a la Nova Creu Alta. A la prèvia del partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Gioacchini, que es perdrà el que queda de temporada. N'ha parlat a l'hora de la premsa el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
10: Estem pendents de proves al genoll. Veurem, sabeu que jo no m'amago, diré exactament el que hi ha, però l'important sempre és pensar en els que estan, intentar ajudar-los i ajudar el col·lectiu, que és el que ens fa força a nosaltres, i si comencéssim a tenir comportaments individuals o ens sortíssim d'aquesta essència, passaríem a ser un equip més, i sent un equip més som pitjor que la resta.
9: I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón. Tenim en joc a aquesta hora, de fet, el descans, la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins, que enfronta Catalunya i Portugal, partit que es disputa a Cerdanyola de la Vallès. Allà hi tenim el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
11: Bona tarda. Ara mateix temps de descans, mentre els castellers de Cerdanyola fan una exhibició de la senyera amb una petita actuació i sonen els segadors. Empat a 0 entre Catalunya i Portugal en aquesta gran final de la Golden Cup masculina d'hoquei patins. Una Catalunya que la primera part ha tingut bones oportunitats. De fet, ha topat dues vegades amb el pal i ha sabut resistir una blava que se li ha ensenyat a Jordi Badia. De moment, no es mou el marcador. Catalunya 0, Portugal 0.
9: Gràcies, Marc. I, de fet, Catalunya ha guanyat aquest migdia la final femenina d'aquesta Golden Cup, però en categoria, com dèiem, femenina. S'ha imposat per 3-2 a Portugal després de remuntar un 2-0 en contra.
1: 3CAT Info.
9: Parlem ara de bàsquet, perquè aquesta tarda tindrem final catalana a la Supercopa de l'ACB. La jugaran la Penya i el Barça a partir de les 7 a l'Olímpic de Badalona. La podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sentim el tècnic del Joventut, Dani Miret.
12: El partit el prepararem pensant més en nosaltres que en ells. El Barça té un equip amb jugadors menys coneguts per la gran part de l'afició que juga a l'ACB, però amb jugadors amb molt de talent, que ja ho aniran demostrant, perquè evidentment doncs el tenen, i un equip amb molt de nivell, no només físic, sinó també tàctic.
9: I en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat fa pocs minuts al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Encara en motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi de MotoGP. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, diu que ha tingut problemes amb els frens.
14: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante, y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya l'undes de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern del PP i Vox, i l'altre des de Badalona, on ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Com a mínim 3 persones mortes a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. Una ofensiva que també ha afectat una refineria i centenars de vols i que ha coincidit amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des del començament de la guerra. Des d'ara fins a arribar a les 6, entre diverses qüestions, farem atenció a les reflexions en veu alta de l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michel Ignatieff, que ha alertat del risc per a la democràcia en la concentració de la intel·ligència artificial amb molt poques mans i ha demanat més regulació i mesures punitives per aquells que la facin servir, diu, per crear continguts falsos. Ignatieff ha passat aquests dies per Barcelona amb motiu d'un acte organitzat pel CIDOB. I Tarragona recupera els orígens del foc festiu a la ciutat. Es remunten al segle XV. Durant la Festa Major de Santa Tecla s'han programat diverses activitats que busquen recrear fidelment la pirotècnia i la posada en escena d'aquestes expressions populars que daten d'ara fa 600 anys. Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume.
1: Què destaques en esports ara, Biel?
2: Doncs mira, que tenim novetats. El Metropolitano s'avança a l'Atlètic de Madrid en aquest derbi madrileny, 1-0, gol de Grimaldo des del punt de penal, expulsió, a més, del central del Madrid, Hausen, per aquest penal que ha comès sobre Giuliano Simeone. Per tant, minut 52, Atlètic de Madrid 1, Real Madrid 0.
1: Últims dies d'estiu, amb aquesta bonança i aquestes temperatures de setembre. No esperem núvols, només alguns de prims al nord del país o algunes boirines matinals. Matinades fresques, però els dies es faran més calorosos a mesura que avanci la setmana, amb valors que s'aproximaran cap als 35 graus a l'interior. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política aquí a Catalunya, i és que tots dos han participat a actes del seu partit. El president del govern espanyol ha reivindicat a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta Gavà, Albert Prat.
3: Pedro Sánchez ha tornat a la Festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
4: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027. Y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
3: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueix a la Moncloa.
5: O Trump o Sánchez. O Milei o Lula. O Milei o Sánchez. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió. Aquesta és la qüestió.
3: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
1: I des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat, revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. L'acte a Badalona l'hem seguit amb en Joan García.
6: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Oviol governa amb majoria absoluta. I des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
7: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
6: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
7: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
6: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
1: Ofensiva ucraïnesa a gran escala contra Rússia coincidint amb les eleccions que es fan al Parlament. Ucraïna ha llançat una onada de míssils concentrada sobretot en Moscou. Segons les autoritats russes, ha sigut l'atac més massiu des que va començar la guerra, amb més de 1.600 drons interceptats les últimes hores. L'agressió ha matat com a mínim dues persones i ha afectat centenars de vols i una refineria. Això a poques hores perquè tanquin els col·legis electorals en aquests comicis parlamentaris que s'estan fent des de divendres. Pràcticament ningú dubte que els guanyarà el partit del president Vladimir Putin, però l'oposició ha convocat els seguidors als centres electorals perquè denuncien el govern està manipulant aquestes eleccions que seguim a Moscou amb la Cristina Solías.
0: Cada vegada que algú, sobretot gent gran, entra en un col·legi electoral, se l'indueix a votar de forma electrònica, una pràctica que ha fet saltar les alarmes dels apoderats de l'oposició, com el Timofei del Partit Comunista.
8: Estan intentant empènyer la gent cap al vot electrònic. Simplement no ho fan de manera directa, sinó mitjançant diferents trucs. Els diuen, vingui, que l'ajudo, va, que votem.
0: La Yelena admet que no tenia pensat votar en línia.
9: He optat pel vot electrònic perquè m'ho han proposat i hi he accedit. És molt àgil, m'ha agradat que fos tan ràpid. Dues preguntes i ja està.
0: I segons la Lina, apoderada del partit pacifista Iàblaca, les autoritats incentiven el vot telemàtic perquè és més fàcil de falsificar.
10: Precisament mitjançant el vot electrònic hi ha una mena de caixa negra en què, diguem-ne, passen tots els miracles del règim actual.
0: Ara bé, els experts calculen que l'administració només pot alterar entre el 20 i el 30% dels resultats. Per això també necessita que els treballadors públics votin en massa el partit de Putin. La Lina ha vist com ho feien metges pressionats pels seus caps.
10: Els llocs de feina els obliguen a fotografiar el vot com a justificació. En algunes administracions els demanen que marquin una determinada formació política i tots sabem quina formació és.
0: Aquests apoderats també han patit la repressió. A més de 1.500 els han vetat l'entrada als col·legis i alguns, fins i tot, han acabat detinguts.
1: Donald Trump anuncia que el controvertit Arc de Triomf que proposa construir a Washington, a imatge i semblança del de París, es convertirà en una instal·lació de doble ús que acollirà franctiradors i drons, a més de servir de magatzem de munició. L'arc proposat d'uns 76 metres d'alçada seria un dels monuments d'aquesta mena més grans del món, cosa que ha generat preocupació perquè podria interferir amb d'altres símbols nacionals, com el cementiri d'Arlington, i fins i tot complicar les maniobres d'aterratge dels pilots als aeroports propers. Presentar ara la construcció de l'arc com una qüestió de seguretat nacional, tal com Trump va fer amb el complex militar i la sala de ball de l'ala est de la Casa Blanca, s'interpreta com una estratègia del president per esquivar la polèmica pel desviament de diners públics cap a aquest tipus d'iniciatives. La policia de la ciutat pakistanesa de Lahore ha detingut avui la política opositora Halima Khan, germana de l'empresonat ex-primer ministre Imran Khan. Una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana vinent. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies de Khan, dient que les seves activitats són perjudicials per la seguretat i el manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada pel 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i també de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament.
11: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran 6:45 de la tarda. L'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michel Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la IA amb molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives pels que la fan servir per crear, sobretot, continguts falsos. Ignatieff ha participat en un acte del CIDOP aquests dies a Barcelona. Defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Ha fet un recull de les seves principals reflexions amb Vicent Mifsud.
12: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem el futur de la democràcia.
13: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
12: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
13: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
12: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
13: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
12: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
13: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
12: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
13: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
12: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
13: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Igualada s'han recollit més de 400 signatures contra l'estructura de llums i banderoles que s'ha col·locat a la plaça de l'Ajuntament per dinamitzar el centre. Hi ha polèmica i divisió d'opinions tant per l'estètica com pels diners que han costat aquests llums. Corresponsal a la Noia, Montse Gené Riba.
2: Les llums i les garlandes de colors les ha posat el mateix Ajuntament perquè creu que poden donar caliu al centre, que convidi a entrar a les botigues i als bars. Tot plegat ha costat 100.000 euros i s'estarà posat uns quants mesos l'any. L'equip de govern de l'Ajuntament defensa aquesta iniciativa. El regidor de Dinamització Econòmica és Jordi Mercè.
3: Es tracta d'un nou element decoratiu que tindrem disponible any rere any, per tant, el gaudirem a l'hora de transformar la plaça i que sigui un pol d'atracció.
2: A l'altra banda, el grup que ha recollit les signatures, format per 6 estudiosos locals, demana que es tregui i es recuperi la plaça tal com era. Carles Crespo, exarquitecte municipal.
4: La plaça està catalogada com un bé cultural d'interès local, tant alguns dels edificis com el conjunt arquitectònic.
2: Els veïns de la plaça hi estan majoritàriament en contra. El seu president, Toni Cabanes, explica el perquè.
5: Han pogut foradar les façanes dels propietaris sense demanar permís. A part que pensem que no és adient aquesta mena de decoració que han posat. I a part que la il·luminació aquesta molesta perquè és que està oberta fins a les 12 de la nit entre setmana i a la 1 els caps de setmana.
2: I aquesta és l'opinió d'alguns comerciants com la Lídia de l'Òptica o el Pere de la Joieria.
6: No ens aporta ni en suma ni en resta. Clar, el motiu més gran d'això és perquè ha costat molts diners i no s'ha consultat a ningú.
7: No hem notat cap canvi en aquests dies i no crec que sigui una millora pel comerç local ni que sigui prou atractiu.
2: Força bien. Vianants en parlen bé.
8: Jo les trobo perfectes, donen una alegria al cuerpo que...
9: Sí, que m'agraden.
2: L'oposició critica de manera contundent aquesta despesa per part de l'equip de govern liderat per l'alcalde Marc Castells.
0: 3CAT Info.
1: Són 6:15. Trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
10: Bona tarda, Jaume. Començarem parlant de la P7. A la P7 hi ha retencions a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud per l'avaria d'un vehicle i també a la P7 hi ha 7 quilòmetres de retencions entre Santa Oliva i Castellet i la Gornal en sentit nord a causa d'un accident, com també intensitat a Roda de Barà en el mateix sentit, en sentit nord. D'altra banda, no ens movem de la P7. També hi ha retencions a Sant Celoni i a Montornès del Vallès en sentit sud. A la C66 a Rupià, al Baix Empordà, es dona pas alternatiu a causa d'un accident. Hi ha retencions a la C17 a Ripoll, en sentit sud, cap a Vic, a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a l'N340 a Castellet i la Gornal, en sentit nord, a l'N2 a Tordera, en sentit sud. D'altra banda, un accident provoca retencions importants tant a la C33 com a la C58 a l'entrada a Barcelona des de Montcada i Reixac. Hem de dir, però, que a la C58 ja s'han obert tots els carrils. També a la C31 hi ha retencions a Badalona en sentit Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Trinitat Vella, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, a l'altura del Poble Nou, en sentit també Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
11: La calor vol ser protagonista. A les properes hores arribarem a una punta màxima aquest dilluns. És quan farà més calor d'aquesta setmana entrant, coincidint amb el tram final de l'estiu astronòmic oficial, perquè recordem que dimecres, cap a les 2 de la matinada, entrem a la tardor oficial. De moment no ho notarem gaire. Tampoc venen pluges, gairebé tota la setmana. Potser entre diumenge i dilluns de la setmana que ve apareguin ja ruixats algunes tempestes. Però ben bé fins dissabte, o potser diumenge, no hi ha previsió de pluja enlloc. Amb cel força serenat, alguna boira matinera, algun dia amb núvols prims, més abundants, per exemple, dimecres, i poca cosa més. Realment l'anticicló ens portarà molta calma i molt avorriment. Acabarem la tarda amb cel gairebé serè, de bat a bat a tot el país, i la temperatura aquesta nit tornarà a baixar per sota dels 20-22 a la costa i per sota dels 16-15-14 a les comarques interiors, o baixar dels 8 o 10 graus al Pirineu. Per tant, les nits són més llargues, es nota fresca de setembre, però de dia se'n suma aquesta flaire d'estiu, i demà encara més. Hem arribat avui, aquest diumenge, darrer diumenge de l'estiu, els 34 a Vinebre, 33 graus a Riba-roja d'Ebre, també 33 a Roquetes, 32 a Seròs, 31 a Lleida, 32 a Girona, 28 a Barcelona, 29 a Tarragona.
1: Avui s'ha fet a Tarragona la Diada Castellera del primer diumenge de festes, amb la participació de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. Una prova de foc, un autèntic test de cara al concurs del 4 d'octubre i en què s'han vist 8 castells de gamma extra. L'hem seguit a plaça, Tarragona. David Prats.
9: Una diada que sobretot han destacat els castellers de Vilafranca amb un nou pòquer de castells superiors al 3 de 9. Han completat per aquest ordre el 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, la segona ronda, 3 de 10, també

0: Amb un 3 de 9 a la quarta ronda per acabar amb el Pilar de 8 carregat. La colla jove Xiquets de Tarragona no ha pogut tornar a descarregar el 3 de 10. Avui els ha quedat a l'intent. Aquesta estructura l'han provat en la segona ronda de sortida. Sí que han pogut completar el quart 5 de 9 de la temporada. Han redreçat la jornada amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el Pilar de 7. Hi ha un altre nivell, però també molt meritori, és dels Xiquets de Tarragona, que s'han anotat la tripleta màgica que feia dues temporades que no feien. Han descarregat per aquest ordre el 5 de 8, el primer 3 de 9 de la temporada i el quart 4 de 9 de la temporada.
1: Gairebé 5.000 persones, un 10% més que en l'última edició, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats, observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també té cura de la salut. En posta, Anna Ferràs.
2: Ciclistes amateurs i la dotzena edició del Birding va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes. Se n'han fet més de 100 dedicades a l'ornitologia, la natura i la conservació. El Delta Birding també inclou una gran fira amb 65 expositors de proveïdors especialitzats, sobretot en el món de l'observació i la fotografia. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, entitat organitzadora del festival, destaca que l'ornitologia és també una afició que cuida la salut.
3: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
2: Este diumenge s'ha celebrat el Delta Birding Festival Junior amb joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys que han presentat projectes i experiències. Jofre Cutal és un d'ells.
4: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
2: A més del protagonisme de les noves generacions, la Fundació Catalunya La Pedrera ha reforçat enguany la inclusivitat del festival amb activitats adaptades per a persones amb discapacitat i s'ha donat molta més visibilitat a les dones.
1: Tarragona recupera els orígens del foc festiu de la ciutat que remunten al segle XV i és que durant la Festa Major de Santa Tecla s'han previst diferents propostes que busquen recrear fidelment la pirotècnia i una posada en escena d'expressions populars d'ara fa 600 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: La documentació històrica localitzada fa un primer esment del foc en les festivitats que es feien a la ciutat a finals del segle XIV. Martí Caparrós és el cap de colla del Drac de Sant Roc.
6: Hi ha dues entitats que tenen referències històriques i que l'entitat actual són els hereus d'aquestes referències històriques, que som el Vall de Diables i nosaltres, el Drac de Sant Roc.
5: Però no va ser fins al 1426 que hi ha una primera referència documentada que apuntava que aleshores ja hi hauria algun drac o alguna figura similar.
6: Sortia bàsicament per festes importants, però sobretot per Corpus, i era representat al costat del cavaller de Sant Jordi. Llavors, bàsicament, a part de tirar el foc primitiu de l'època, es feia una representació de Sant Jordi.
5: La recerca de fonts i arxius ha donat pas al disseny de la recreació d'una de les sortides que feia aquesta figura, que es plasma així al carrer.
6: Hem volgut representar-ho en tres parts. La primera serà, llançarem pirotècnia antiga, que seran unes bengales tipus patum, que és a dir, que és el foc del mercat més primitiu i més es pot assemblar a el que hi havia a l'època. El drac anirà caminant, no ballarà, no portarem els vestits habituals i anirem acompanyats d'una cobla i no dels tabals. La part 2, que serà la representació de la llegenda de Sant Jordi, i la tercera part, a la tornada, baixarem amb la pirotècnia actual.
5: La recreació s'ha fet amb la col·laboració de la cobla Mitja Lluna, que ha recuperat peces musicals de l'època, i l'Esbart Dansaire de Tarragona, que s'ha fet càrrec de la representació de la llegenda de Sant Jordi. En el marc dels actes per commemorar aquests 600 anys de foc festiu, el Ball de Diables de Tarragona també farà una recreació de les sortides que feia el ball a finals del segle XIX.
7: Trescat Info.
1: Clavats 5 minuts i seran les 6.

0: Esports.
1: Biel Cadilla, bona tarda.
2: Bona tarda, Jaume. Tenim en joc aquesta hora el derbi madrileny a primera divisió, al Metropolitano, i guanya l'Atlètic de Madrid per 2-0, minut 75. Queden 15 minuts, doncs, més l'afegit per acabar aquest partit. I l'Atlètic de Madrid s'ha avançat al minut 52 amb un gol de Grimaldo de penal, un penal que ha suposat l'expulsió de Hausen. Per tant, el Madrid juga amb un home menys i només 6 minuts després feia el 2-0 Jonathan David després d'una bona centrada des de la dreta de Giuliano Simeone. Per tant, el Madrid que està perdent al camp de l'Atlètic de Madrid, el Metropolitano, per 2-0, i amb aquest resultat l'Atlètic superaria el Madrid a la classificació i se situaria segon a 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran, això sí, com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions, després de guanyar i per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha i amb la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Avui també a primera, Getafe 1, Màlaga 0, a 6:45, Deportivo Betis i Villarreal Llevant, i a les 9, València Reial Societat. A segona, el Sabadell ha guanyat 3-1 l'Oviedo a la nova Creu Alta. A la prèvia s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre, el titular Nico Gioacchini, que es perdrà el que queda de temporada. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així del partit.
3: Es va bé sentir que representem les lletres del nostre himne, que el cantem sempre al vestidor abans de cada partit, a l'autocar, quan anem fora de casa. És la cançó amb la que arribem als estadis i és el que busquem. O sigui, fer justícia a aquestes paraules, a aquestes lletres, i sento que la nostra afició ho veu reflectit amb l'equip.
2: I encara en futbol, a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón. En joc aquesta hora la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins que enfronta Catalunya i Portugal. S'està disputant a Cerdanyola del Vallès. Allà hi tenim el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
4: Bona tarda, i ara mateix és una bona oportunitat per Catalunya perquè ha vist una blava un jugador de Portugal i ara mateix Catalunya està en superioritat. Li queden uns 40 segons aquesta superioritat dels catalans. Això sí, seria, si aconseguís el gol Catalunya, el primer gol del partit, i és que falta de 10 minuts per acabar aquesta final. Doncs gol! Mateix de Xavi Aragonès, que aprofita la superioritat. Hi ha falta de 10 minuts i 8 segons pel final del partit aquí a Cerdanyola. S'avança Catalunya, s'avança gràcies al gol de Xavi Aragonès. Portugal 0, Catalunya 1.
2: Gràcies, Marc. Oportuníssima connexió per aquest gol que portaria Catalunya, doncs, a guanyar aquest títol. De fet, la selecció catalana ja ha guanyat també la final femenina de la Golden Cup d'hoquei patins aquest migdia en imposar-se per 3-2 a Portugal després de remuntar un 3-0 en contra.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, aquesta tarda, final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran la Penya i el Barça a les 7 a l'Olímpic de Badalona. I la podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sentim el jugador del Barça, Joel Parra.
5: Una final desitjada, no?, per Badalona. Així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot. Així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: En motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat avui a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Sí, jo venia amb pocs punts de marge des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
2: Encara també en motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha dit que ha tingut problemes amb els frens de la seva moto. El seu germà, Àlex Márquez, ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts.
0: Tresca Info.
1: Bona tarda, són les 6. A Alemanya tanquen aquesta hora els col·legis electorals de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Comença un escrutini decisiu per la continuïtat del canceller democristià Friedrich Merz. S'espera una pujada de l'extrema dreta i l'esquerra radical aspira a guanyar l'alcaldia de Berlín. Almenys 3 persones mortes a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. L'ofensiva també ha afectat una refineria i centenars de vols. Coincideix amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des de l'inici de la guerra. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. El president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern de PP i Vox i des de Badalona el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Unes 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons les xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat aquest matí en la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. A aquesta hora també arrenquen 2 marxes a Eivissa i a Palma contra l'ampliació dels seus aeroports i la massificació turística. 8 castells de gamma extra a la Diada Castellera del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona, 4 dels quals aconseguits pels castellers de Vilafranca. Ha estat l'última gran diada abans del concurs de castells del 4 d'octubre. I el concert de Quimi Portet tancarà aquest vespre a la plaça Major de Vic, l'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva. El músic biguetà ha anunciat que després de 8 anys sense treure disc, en prepara un que sortirà al mercat l'any que ve.
0: Esports.
2: Quan queden 7 minuts més l'afegit, l'Atlètic de Madrid guanya per 2-0 al Madrid en el derbi madrileny, al Metropolitano. Amb aquest resultat, els matalassers superarien el Madrid a la classificació. Serien segons a 5 punts del Barça. A aquesta hora també s'està disputant la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins entre Catalunya i Portugal. Quan queden 8 minuts pel final, Catalunya guanya per 1-0. I en bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, la Penya va eliminar el Baskonia i els blaugranes al València.
1: I pel que fa al temps, cel totalment serè, sol intens i temperatura força alta, sobretot a les comarques interiors. Màximes d'entre 28 i 33 graus o fins i tot un xic més altes a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Demà encara farà més calor, però la nit es mantindrà fresca.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I com dèiem, estem molt pendents a aquesta hora d'Alemanya, on avui hi ha eleccions a 2 territoris i a aquesta hora comença l'escrutini després que a les 6 de la tarda han tancat ja els col·legis electorals de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Són uns comicis en què el democristià Friedrich Merz, amb una impopularitat rècord, es juga al càrrec de canceller, especialment si el seu partit, la CDU, no aconsegueix entrar al Parlament de Mecklenburg. Una circumstància que es donarà si no arriba al 5% dels vots, una desfeta que obriria la possibilitat d'un relleu al capdavant dels democristians. Segons els sondejos previs al tancament de les urnes, l'extrema dreta podria doblar els vots, però sense opcions de governar, i l'esquerra radical tindria possibilitats d'aconseguir l'alcaldia de Berlín amb la candidata d'origen turc Elif Eralp. Tot just ara, la televisió pública alemanya comença a difondre els resultats dels sondejos fets a peu d'urna.
0: 3CAT Info.
1: 3CAT Info. I si a Alemanya els col·legis, com diem, han tancat a les 6 de la tarda, a Rússia ho faran a les 8 del vespre i llavors començarà el recompte de vots de les eleccions al Parlament. Avui és el dia que ha escollit l'oposició per acudir a les urnes, tot i que ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. Moscou, Cristina Solias.
7: Els opositors han recomanat als seus simpatitzants que votin aquest últim dia i que ho facin papereta en mà per donar menys marge a les autoritats per falsificar els resultats. Denuncien que el Kremlin ha incentivat el vot electrònic perquè és més fàcil de manipular. Precisament aquest migdia, Moscou ha fallat el sistema de vot manual i s'ha aconsellat als ciutadans que optessin per l'opció telemàtica, tot i que la majoria s'hi ha resistit. La cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, treu ferro als incidents i assegura que el procés electoral s'ha pogut dur a terme amb normalitat.
8: Podem dir amb confiança que les eleccions a Rússia s'estan duent a terme en primer lloc en ple compliment de la llei i que els votants estan demostrant una alta participació.
7: L'escrutini començarà a les 8 del vespre hora catalana, que serà quan tancaran els últims col·legis electorals de la regió de Kaliningrad. No es preveuen resultats definitius fins aquest dilluns, tot i que no s'esperen grans sorpreses. Els sondejos pronostiquen una còmoda victòria de Rússia Unida per més del 50% dels vots.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per l'any que ve. El president del govern espanyol ha intervingut a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà i ha reivindicat l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta. Ens ho explica des de Gavà, Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha tornat a la Festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueixi a la Moncloa.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión, aquesta és la qüestió.
9: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
1: I des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat, revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Badalona, Joan García.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Oviol governa amb majoria absoluta i des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
13: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
12: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
1: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya vol prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, Puigdemont reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar fa 10 anys. Per això afirma que abans de decidir res voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat del país.
14: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
15: the reality to touch again, to feel, to smell my country.
1: Puigdemont es mostra cautelós sobre el seu retorn, però admet que ja ha pensat en diversos escenaris.
15: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
14: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
1: En l'entrevista, l'expresident també qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies dins del Marroc i afegeix que a Espanya hi hauria de fer un referèndum d'autodeterminació, però que no el farà perquè llavors Catalunya també el demanaria. Tot i que l'amnistia està aprovada des de fa dos anys, l'ordre de detenció contra Puigdemont continua vigent i serà així fins que el Tribunal Constitucional ho resolgui, previsiblement a l'octubre. Si el Constitucional decideix que el poden amnistiar, el Suprem haurà de fer-ho, tot i que des de l'entorn de Carles Puigdemont no descarten noves dilacions del jutge Llarena.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària. Aquests establiments oferiran productes frescos i saludables amb un preu un 30% més barat de mitjana que l'actual, que està pels núvols. El director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, aplaudeix la iniciativa, però espera que no es quedi en un anunci electoral i avisa que s'ha d'anar més enllà. N'ha parlat a 3CAT Info.
16: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
1: Per Guzmán també cal recuperar i transformar els mercats municipals. Els grups de Junts i el PP a l'Ajuntament de Barcelona rebutgen aquesta proposta de Collboni de crear una xarxa de comerços públics per garantir l'accés de béns de primera necessitat a preus assequibles. Des de Junts remarquen que Barcelona ja compta amb una excel·lent xarxa de mercats municipals, tot i que consideren que el PSC la té abandonada. Per això qualifiquen la proposta de populisme ideològic. I de la seva banda, el grup municipal del PP diu que és una competència als comerciants que cada dia aixequen la persiana. Diu que la solució passa per ajudar que els botiguers puguin abaixar preus amb una reducció de la fiscalitat i també altres costos municipals, a més d'una simplificació de la burocràcia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I hem d'anar ara cap a Palma, perquè a les 6 de la tarda estava previst que arrenqués a Palma i també a Eivissa una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport i la massificació turística. L'organitzen una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes. A Palma hi tenim la Caterina Carmany.
17: Són 15 entitats entre veïnals, ecologistes i contra la massificació turística. Reivindiquen, entre altres coses, que se freni el nombre de vols aquest juliol, aquest agost, aquest estiu, amb el que portem acumulat d'any ja són 24 milions i mig de passatgers, per tant, torna a un rècord. També demanen que se prohibeixin els vols durant la matinada, durant la nit, i que també se freni el creixement de jets privats. Val a dir que les Balears estan entre les 5 primeres destinacions de jets privats, d'aviació privada d'Europa. Estem amb en Pere Joan Femenia, portaveu contra l'ampliació de l'aeroport. Quines són les xifres, que teniu al cap? Per què no en aquesta ampliació?
18: Hi ha moltíssim de motius per dir no a l'ampliació. Primer de tot, el tema de la massificació turística. Per 2030 se preveu encara incrementar més de 2 milions el número de passatgers, arribant als 36 milions i superant xifres del 20 milions de turistes. També el número d'avions que venen contribuiria moltíssim a la crisi climàtica que ja sofrim a les Illes Balears. I després tot el problema de poder decidir sobre quines infraestructures tenim. Encara no tenim aquest poder de decisió. Nosaltres creiem que el més just i democràtic és poder escollir sobre els vols que venen i deixen de venir. I per últim remarcar l'impacte sobre la crisi de l'habitatge obrint noves rutes aèries a Estats Units, a Abu Dhabi, a Nova York, a Canadà, que estan portant moltíssim inversors aquí i estan comprant moltíssimes segones residències, impossibilitant i agreujant molt la crisi de l'habitatge.
17: Moltíssimes gràcies. També a aquesta hora, manifestació contra l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. En aquest cas, els organitzadors també denuncien que afecta el parc natural que envolta la infraestructura.
1: Gràcies, Caterina Carmany.
17: Catalunya Ràdio, Palma.
1: Des de Palma, i avui a Barcelona hi ha hagut una manifestació similar en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. 30.000 persones hi han assistit, segons l'organització, 5.500, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona. Sota el lema "no a l'ampliació, ni ara ni mai", la manifestació l'ha convocat la plataforma Zeroport i s'hi han adherit més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Jaume Osete és portaveu de la plataforma organitzada.
19: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més, i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
1: Aquesta manifestació s'ha fet 5 dies després que el Consell de Ministres aprovés el Pla d'Inversions pel període 2027-2031 i que suposa el primer pas de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ara, a passar un minut d'un quart de set de la tarda, obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Laia. Començarem amb l'AP7. Hi ha retencions de Sant Oliva a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord, uns 10 quilòmetres de retencions. També a Roda de Barà, en el mateix sentit, sentit nord, com també al tram nord de l'AP7, a Sant Celoni i a Cardedeu, en sentit sud. A la C32, retencions a Cabrera de Mar, en sentit sud. A la C16, a Cercs, en sentit sud. A la C66, a Rupià, al Baix Empordà, a causa d'un accident, encara es dona pas alternatiu. A la C55, a Castellgalí, en sentit sud. A l'N340, a Castellet i la Gornal, en sentit sud, nord, perdó. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A l'N240, a Montblanc, en sentit nord, per enllaçar amb l'AP2. A la C-17, a Ripoll, en sentit sud, cap a Vic. Ja més a l'àrea de Barcelona, tant a la C-58 com a la C-33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la C-31, a Badalona, cap a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Trinitat Vella, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral del Poblenou, a la Barceloneta, també en sentit Llobregat. Això és tot per ara. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Fins ara.
20: Fins ara.
0: El temps.
1: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
21: Hores d'ara, costa trobar un núvol arreu de Catalunya. Hi ha alguns cirros bastant menuts, cap a l'Alt Empordà, Pirineu Oriental, cel completament ras a la resta del país, i aquesta forta insolació ha fet encara pujar una mica més la temperatura, fet que demà repetirà. Demà encara poden pujar de 2 a 4 graus, no a tot arreu amb la mateixa proporció, especialment zones de l'interior del Pirineu, i ens podríem acostar als 35 o 36 graus, les més altes del país, que és una temperatura altíssima al mes de setembre. Avui tenim valors de 24 a Vinebre, que és la més alta de Catalunya, 33 a Riba-roja d'Ebre, 33 també a Roquetes, 32 a Benissanet, Ascó, també valors de 31 graus, per exemple, a la Pobla de Segur, a Lleida, 31 graus. Girona ha arribat als 32, igual que Cabanes, i, per tant, la temperatura s'ha disparat. 28 a Barcelona, 29 a Tarragona, Viella, 28, Puigcerdà, 26. Demà no hi ha cap canvi en el temps, per tant, cel clar, gairebé ni un núvol, al matí alguna boirina, alguna boira aïllada a la Catalunya central, especialment valls del Prepirineu i Osona. Seran boires bastant ràpides, ràpidament marxaran, i algun núvol prim pot aparèixer al nord del país. Poca cosa més. La temperatura més alta, tot i que dimarts i dimecres baixarien lleugerament.
0: 3CAT Info.
22: Económicamente, ahora mismo en Madrid es algo nunca visto. A lo mejor lo que hay que hacer es dejar de subir impuestos.
23: Si tots fem el mateix, ningú tindrà ingressos i no pagaran res.
22: Es el modelo de libertad lo que está funcionando y no hay más que eso.
3: és una fàbrica constant de desigualtat.
4: És evident que hi ha dos models aquí, no només de societat, sinó també de manera d'entendre quin país vols, no?
5: Catalunya-Madrid, la veritat de dos models econòmics. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: 10 minuts i seran 6:45. Els veïns de Ceuta continuen reclamant solucions i protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria. Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar avui i fins i tot han bloquejat la frontera durant mitja hora. Els manifestants s'han dirigit a la frontera del Tarajal en dues marxes, una a peu i l'altra en motos. Igual que en les protestes anteriors, han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que es blindi la frontera i que es reforci la seguretat als carrers. Durant tota la mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns, els assistents han mostrat el seu malestar amb la gestió del govern espanyol.
6: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
24: Esto está sirviendo para que el gobierno se dé cuenta que hay mucha unión en el pueblo, que no van a poder con nosotros.
25: Que deje ya el antepan de hacer pantomima, de hacer payaso, y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
1: A la marxa també s'ha homenatjat la legió a la ciutat. Hi ha ara mateix milers de migrants vivint al ras o en barraques precàries en platges com la del Trampolín o directament al bosc. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anirà demà a Ceuta. També ho farà el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: Avui s'ha fet a Tarragona la Diada Castellera del primer diumenge de festes amb la participació de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i també els Xiquets de Tarragona. Una prova de foc de cara al concurs del 4 d'octubre i en què s'han vist 8 castells de gamma extra. Ens ho explica des de Tarragona David Prats.
26: Una diada que sobretot han destacat els castellers de Vilafranca amb un nou pòquer de castells superiors al 3 de 9. Han completat per aquest ordre el 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, la segona ronda 3 de 10, també el quart de la temporada, tercera ronda 5 de 9, molt sòlid, també el cinquè de l'any, i han acabat amb el desè pilar de 8, una actuació dels Verds a 15 dies dels concurs i els Verds que refermen el seu lideratge d'aquesta temporada. La Colla Vella dels Xiquets de Valls també ha executat un bon paper a la plaça de la Font. Han obert plaça amb el 4 de 9 net, el 6è que completen aquesta temporada. La segona ronda han fet un intent desmuntat de 4 de 10 que la tercera han pogut carregar. Aquest castell també l'havien deixat a mitges en la Diada de Sant Fèlix del passat 30 d'agost a Vilafranca del Penedès. Han completat la seva actuació amb un 3 de 9 a la quarta ronda per acabar amb el pilar de 8 carregat. La Colla Jove Xiquets de Tarragona no ha pogut tornar a descarregar el 3 de 10. Avui els ha quedat en intent. Aquesta estructura l'han provat en la segona ronda de sortida. Sí que han pogut completar el quart 5 de 9 de la temporada. Han redreçat la jornada amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el pilar de 7. Hi ha un altre nivell, però també molt meritori, és dels Xiquets de Tarragona, que s'han anotat la tripleta màgica que feia dues temporades que no feien. Han descarregat per aquest ordre el 5 de 8, el primer 3 de 9 de la temporada i el quart 4 de 9 de la temporada.
1: I més coses. Avui es tanca el mercat de música viva de Vic i ho fa amb un nom propi, el de Quimi Portet. El músic biguetà acomiada edició des de la plaça Major després d'anunciar que el 2027 traurà nou disc.
27: No puc parlar gaire d'aquest disc perquè està en una fase molt, molt embrionària. Tinc moltes músiques, tinc moltes cançons funcionant a nivell musical i em falta, òbviament, posar-me a treballar en els textos, que és el que a aquesta edat costa més. O sigui, quan més jove surten lletres de constantment.
1: Quimi Portet ho ha avançat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies després de publicar el seu últim treball en solitari l'any 2020.
0: Esports.
1: Fins a dos quarts amb el Biel Cadilla. Bona tarda.
2: Bona tarda, Laia. Victòria de l'Atlètic de Madrid en el derbi madrileny contra el Real Madrid al Metropolitano. Els matalassers s'han imposat per 2-1. S'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal, un penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen, i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha pogut finalment empatar. Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid a la classificació i se situa segon a 5 punts del Barça, amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran com a líders en solitari i amb un ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa, la lesió de Christensen, que té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i que podria estar al voltant d'un mes de baixa. Avui també a primera, Getafe 1, Màlaga 0, ara dos quarts de set, Depor, Betis i Villarreal Llevant, i a les 9 del vespre tancarà aquesta setena jornada al València Reial Societat. A segona divisió, victòria del Sabadell per 3-1 a la nova Creu Alta contra l'Oviedo. A la prèvia, per cert, s'ha sabut la greu lesió al genoll del davanter centre titular Nico Gioacchini, que es perdrà el que queda de temporada. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així del partit.
7: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
2: I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón. Victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins, que s'ha disputat, s'ha acabat fa pocs instants, a Cerdanyola del Vallès. Allà hi tenim el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
8: Bona tarda. Hi ha hagut emoció fins al final perquè Catalunya guanyava per 2-1 i a 6 segons per acabar el partit se'ls ha assenyalat en contra una falta directa i entre Zem i Zem Miranda, el jugador portuguès, s'ha enfrontat al porter Martí Serra i entre el pal i Martí Serra han aconseguit guanyar aquest duel i per tant acabar donant la victòria a Catalunya. Una victòria per 2-1 que se suma així també a la victòria de la selecció femenina per 3-2 també contra Portugal. Així doncs, l'edició 2026 de la Golden Cat d'hoquei patins acaba amb doblet català. Tant Catalunya masculina com Catalunya femenina s'han proclamat campions.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En bàsquet, final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran d'aquí a poc més de mitja hora a les 7, la Penya i el Barça a l'Olímpic de Badalona. La podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sentim el jugador del Barça, Joel Parra.
9: Una final desitjada, no?, per Badalona. Així que ja et dic, serà un partit molt intens, molt complicat. Ells doncs vindran amb molta energia després de guanyar el Bascònia, sobretot aquí. Doncs ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot, així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
2: A les semifinals la Penya va superar el Bascònia i els blaugranes van eliminar el València.
0: 3CAT Info.
2: Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat avui a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, jo venia amb pocs punts de marge des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
2: Encara en motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, diu que ha tingut problemes amb els frens.
11: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
2: Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
2: En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià i passarà a la fase de grups, on es trobarà amb el Barceloneta. El Mataró, de la seva banda, ha guanyat la Copa Catalunya Femenina de waterpolo. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9, resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat. La capitana del Mataró, Caral Bertran, analitzava així el partit.
12: Hem començat molt fortes al principi, la segona part se'ns ha fet una mica de nit en atac, però a poc a poc, la tercera hem fet un canvi de defensa, que també jo crec que ha marcat una mica de diferència cap a elles, i això ha marcat la diferència, jo crec.
2: I al Mundial de Ciclisme, que es disputa a Montreal, al Canadà, la suïssa Marlène Reus ha guanyat l'or, amb l'anglesa Backstedt segona i l'alemanya Koch tercera en aquestes proves contra rellotge. Paper discret de les catalanes que hi participen, Paula Blasi ha estat 18a i Mireia Benito ha estat 20a. Demà es disputarà la Crono Sub-23, on hi participa el ciclista de Montbrió del Camp, Matís van der Kerkhove, que competeix amb la selecció belga.

0: Ara són 6:45 de la tarda, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que destaquem a aquesta hora. A Alemanya, en les eleccions regionals parcials confirmen la desfeta dels partits tradicionals, sobretot de la governant CDU, i l'avenç també de l'extrema dreta. Alternativa per Alemanya guanyaria, segons els sondejos, a Mecklenburg-Pomerània Occidental. Les enquestes també diuen que els postcomunistes de Die Linke s'han imposat a l'alcaldia de Berlín. El canceller Friedrich Merz ha dit que continuarà amb els seus plans, malgrat aquesta desfeta. Mentrestant, a Rússia, els col·legis electorals de tot el país tancaran d'aquí a 1:30, a les 8, els comicis legislatius en què s'espera la victòria del partit de Vladimir Putin enmig de les denúncies de frau i de tot tipus d'obstacles a l'oposició. L'últim dels 3 dies de cita amb les urnes ha coincidit amb un atac ucraïnès amb drons que ha causat almenys 3 persones mortes a Moscou. I avui també és notícia destacada que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. El president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern del PP i de Vox. I des de Badalona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. A més, des d'ara i fins a les 7 de la tarda, també destacarem que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anuncia una llei per limitar el nombre d'estudiants migrants a les aules. A més, sentirem Ed Sheeran, que ha parlat per primera vegada després del polèmic acomiadament d'un taloner per haver fet comentaris a favor de Palestina. Ara l'artista britànic admet errors i diu que la situació a Gaza és injustificable. I abans d'arribar a les 7 de la tarda, parlarem també de Santa Tecla, a Tarragona, que aquest any ha previst activitats per recordar les figures de foc de cultura popular que ja sortien al carrer fa més de 600 anys. I en esports, què destacarem, Biel?
1: Doncs la segona derrota del Madrid de Mourinho en el que portem de temporada. Els blancs han perdut per 2-1 contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano en el derbi madrileny, els blancs que més han jugat bona part de la segona meitat amb un home menys per l'expulsió de Hausen. I en hoquei patins, victòria de Catalunya contra Portugal per 2-1 en la final masculina de la Golden Cat.
0: I pel que fa al temps, cel totalment serè, sol intens i temperatura força alta, sobretot a les comarques interiors, màximes d'entre 28 i 33 graus a un xic més altes a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Demà encara farà més calor, però la nit es mantindrà fresca. Ara passen 3 minuts de 6:45.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem, estem pendents d'Alemanya perquè un respir pel canceller Merz a les eleccions regionals, segons el sondeig a peu d'urna d'una televisió pública. Superen el 5% per ser presents al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i a Berlín, victòria de la candidata de l'Esquerra Radical. Ens ho explica el nostre corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz aparentment podria començar a respirar. El temporal que amenaçava batre'l de moment sembla que passa de llarg. Almenys és el que indiquen els sondejos a peu d'urna. La CDU mantindria pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però és el que ja fa mesos indicaven les enquestes, i això li dona prou aire al canceller com per continuar. Això malgrat la reculada de la CDU també a Berlín, el que el dia que els cristianodemòcrates perden a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Veralp. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica a Berlín, una capital que, tot i la seva tradició progressista, mai ha tingut un alcalde o alcaldessa que no fossin o socialista o cristianodemòcrata. Sobre així, un període nou a la capital de la República Federal on una majoria de ciutadans consideren que Die Linke potser pot trobar respostes a temes com el preu del lloguer. A Mecklenburg-Pomerània Occidental cal destacar també el resultat de la candidata socialista de l'SPD que ha mantingut el pols amb l'extrema dreta amb un resultat en el que perd poc respecte a fa 5 anys. I el que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys. Una tendència que molts, òbviament, consideren preocupant.
0: I si a Alemanya els col·legis han tancat a les 6 de la tarda, a Rússia ho faran a les 8 del vespre i llavors començarà el recompte de vots de les eleccions al Parlament. Avui és el dia que ha escollit l'oposició per acudir a les urnes, tot i que ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. Moscou, Cristina Solies.
4: Els opositors han recomanat als seus simpatitzants que votin aquest últim dia i que ho facin papereta en mà per donar menys marge a les autoritats per falsificar els resultats. Denuncien que el Kremlin ha incentivat el vot electrònic perquè és més fàcil de manipular. Precisament aquest migdia Moscou ha fallat el sistema de vot manual i s'ha aconsellat als ciutadans que optessin per l'opció telemàtica, tot i que la majoria s'hi ha resistit. La cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, treu ferro als incidents i assegura que el procés electoral s'ha pogut dur a terme amb normalitat.
5: Podem dir amb confiança que les eleccions a Rússia s'estan duent a terme en primer lloc en ple compliment de la llei i que els votants estan demostrant una alta participació.
4: L'escrutini començarà a les 8 del vespre hora catalana, que serà quan tancaran els últims col·legis electorals de la regió de Kaliningrad. No es preveuen resultats definitius fins aquest dilluns, tot i que no s'esperen grans sorpreses. Els sondejos pronostiquen una còmoda victòria de Rússia Unida per més del 50% dels vots.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per l'any que ve. El president del govern espanyol ha intervingut a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i ha reivindicat l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta. Ens ho explica des de Gavà, Albert Prat.
6: Pedro Sánchez ha tornat a la festa de la Rosa per escalfar els ànims electorals. Els socialistes avisen que els votants estan davant d'una cruïlla entre progrés i retrocés. I el líder del PSOE i president espanyol ha assegurat que el seu partit ho té tot de cara per guanyar aquest pols.
7: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
6: Sánchez ha intervingut al costat del seu principal valedor, Salvador Illa, que ha volgut donar per inaugurada la campanya perquè segueixi a la Moncloa.
8: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez. O Netanyahu o Sánchez. O Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión. Aquesta és la qüestió.
6: El president espanyol ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta i ha garantit a Illa que seguiran remant plegats perquè el finançament autonòmic no acabi en un calaix.
0: I des de Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit. Badalona, Joan García.
9: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, el president del PP ha vingut a seduir l'electorat català des d'una Badalona on el popular Xavier García Oviol governa amb majoria absoluta i des d'on Alberto Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
10: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
9: No hi han faltat les referències a Ceuta, on el líder del PP ha parlat de reorientar la política migratòria.
10: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
9: En un acte amb unes 5.000 persones i amb dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que Badalona mou multituds, Alberto Núñez Feijóo ha assegurat que vol una Catalunya líder en la reconstrucció d'Espanya.
2: 3CAT Info.
0: Donald Trump diu a Fox News que els hutis pro-iranians al Iemen han acordat no atacar els Estats Units l'endemà de l'ofensiva que van llançar contra Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, i contra interessos petroliers saudites. Riad, que és un aliat del govern iemenita reconegut per la comunitat internacional, ha estat objectiu d'atacs aeris hutis a gran escala des de principis de setembre, en un conflicte que s'ha reactivat i que ha obert un nou front a la guerra de l'Orient Mitjà. I és que els hutis han interromput el trànsit marítim i les exportacions a l'Aràbia Saudita, Egipte, que és el principal productor mundial de petroli. L'administració Trump ha advertit en un avís enviat als ciutadans nord-americans que aquest conflicte té el potencial d'escalar ràpidament i els desaconsella viatjar a aquesta zona. Un avís difós coincidint amb la decisió de Donald Trump d'escurçar un dia la seva estada de cap de setmana a Camp David. Trump ha indicat a la Fox que està prenent una decisió respecte a la guerra contra l'Iran, una decisió sobre la qual pot influir l'altament inusual visita avui al Caire del director de la CIA, John Ratcliffe, que s'ha reunit amb el president egipci Abdel Fattah al-Sisi per expressar-li la preocupació de Washington per la ràpida escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. I encara de l'àmbit internacional, destaquem que la primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
11: Un provvedimento que introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe. Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
0: Segons ha dit Meloni, ara ho sentíem, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives pels qui la utilitzen perquè hi ha continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mipsut.
12: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
13: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
12: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
13: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
12: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
13: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
12: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
13: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant. We can't get
12: anything done. L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
13: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
12: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
13: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.
0: Ara són 6:45 de la tarda. Moment d'obrir l'àrea de serveis de 3CAT Info i la primera connexió és amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, Laia. Doncs comencem parlant de la P7. Hi ha retencions de Sant Oliva a Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. Uns 10 quilòmetres de retencions, però a més, una miqueta més amunt, hi ha retencions de Vilafranca del Penedès a Subirats, en el mateix sentit, sentit nord, com també a Roda de Barà. D'altra banda, al tram nord de la P7 hi ha retencions menors, però hi són, a Llinars del Vallès i també a la Roca, en sentit sud. A la C65 a Santa Cristina d'Aro, cap a Llagostera, a la C32 a Cabrera de Mar, en sentit sud, a l'N340 a Castellet i la Gornal, en sentit nord, a la 2 a Jorba, en sentit est, cap a Igualada, a l'N240 a Montblanc, en sentit nord, per enllaçar amb la P2, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al Nus de la Trinitat, també a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt, a la Trinitat Vella, en sentit Llobregat, i finalment també a la Ronda Litoral de la Mina, al Poble Nou, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Fins ara.
14: Fins ara.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
15: La calor vol ser protagonista. Les properes hores arribarem a una punta màxima aquest dilluns. És quan farà més calor d'aquesta setmana entrant, coincidint amb el tram final de l'estiu astronòmic oficial, perquè recordem que dimecres, cap a les 2 de la matinada, entrem a la tardor oficial. De moment no ho notarem gaire. Tampoc venen pluges, gairebé tota la setmana. Potser entre diumenge i dilluns de la setmana que ve apareguin ja ruixats algunes tempestes, però ben bé fins dissabte, o potser diumenge, no hi ha previsió de pluja enlloc, amb cel força serenat, alguna boira matinera, algun dia amb núvols prims, més abundants, per exemple, dimecres, i poca cosa més. Realment l'anticicló ens portarà molta calma i molt avorriment. Acabarem la tarda amb cel gairebé serè, de bat a bat a tot el país, i la temperatura aquesta nit tornarà a baixar per sota dels 20-22 a la costa i per sota dels 16-15-14 a les comarques interiors, o baixar dels 8 o 10 graus al Pirineu. Per tant, les nits són més llargues, es nota fresca de setembre, però de dia se'n suma aquesta flaire d'estiu, i demà encara més. Hem arribat avui, aquest diumenge, darrer diumenge de l'estiu, els 34 a Vinebre, 33 graus a Riba-roja d'Ebre, també 33 a Roquetes, 32 a Seròs, 31 a Lleida, 32 a Girona, 28 a Barcelona, 29 a Tarragona.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara passen 3 minuts de 6:45 i avui també és notícia Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. El cantant britànic ha trencat el seu silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Macklemore, pels seus missatges a favor de Palestina. Ed Sheeran ha demanat disculpes, ha insistit que no vol ser un artista activista i ha admès que hi va haver errors. I'm so sorry, deia. Em sap greu. També s'ha justificat dient que va haver de prendre decisions difícils. Sheeran ha hagut de sortir al pas després que la polèmica va generar crides de boicot contra ell. També s'ha referit, sense mullar-se gaire, a Gaza. Llegint un teleprompter, ha dit que la situació és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
16: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
0: Ed Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, el dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort de persones innocents. El cantant ha fet aquestes declaracions en la seva reaparició pública en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol, després que la resta d'artistes que l'acompanyaven van decidir abandonar la gira en suport a Macklemore.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I ho hem destacat al sumari. Tarragona recupera els orígens del foc festiu a la ciutat, que es remunten al segle XV. Durant la festa major de Santa Tecla s'han previst diferents propostes que busquen recrear fidelment la pirotècnia i la posada en escena d'aquestes expressions populars d'ara fa 600 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.

0: dia bàsicament per festes importants, però sobretot per Corpus, i era representat al costat del cavaller de Sant Jordi. Llavors, bàsicament, a part de tirar el foc primitiu de l'època, es feia una representació de Sant Jordi.
1: La recerca de fonts i arxius ha donat pas al disseny de la recreació d'una de les sortides que feia aquesta figura, que es plasma així al carrer.
0: Hem volgut representar-ho en tres parts. La primera serà, llançarem pirotècnia antiga, que seran unes bengales tipus patum, que és a dir, que és el foc del mercat més primitiu i més es pot assemblar a el que hi havia a l'època. El drac anirà caminant, no ballarà, no portarem els vestits habituals i anirem acompanyats d'una cobla i no dels tabals. A la part 2, que serà la representació de la llegenda de Sant Jordi, i la tercera part, a la tornada, baixarem amb la pirotècnia actual.
1: La recreació s'ha fet amb la col·laboració de la cobla Mitja Lluna, que ha recuperat peces musicals de l'època, i l'Esbart Dansaire de Tarragona, que s'ha fet càrrec de la representació de la llegenda de Sant Jordi. En el marc dels actes per commemorar aquests 600 anys de foc festiu, el Ball de Diables de Tarragona també farà una recreació de les sortides que feia el ball a finals del segle XIX.
2: I productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Aquests són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
3: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella.
4: Continuem davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
5: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
4: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
5: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
4: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
5: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
4: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
2: Esports. Fins a les 7 amb el Biel Cadilla. Bona tarda.
6: Bona tarda. I amb la victòria de l'Atlètic de Madrid en el derbi madrileny, que suposa la segona derrota del Madrid a la Lliga en el que portem de temporada. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en aquest derbi madrileny. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal, un penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen. I han ampliat l'avantatge només 6 minuts després, amb un gol de Jonathan David. El Madrid, de la seva banda, ha retallat distàncies just abans de l'afegit, amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kangin Lee, i ha criticat durament la designació de l'àrbitre.
7: Quien tiene que estar muy feliz es el comité que de designación arbitral, que ha sido todo muy extraño. La primera cosa es que una semana antes del partido ya se sabe quién es el árbitro. Cuando Segundo me dicen, es 24 horas antes, una semana antes ya se sabía quién era el árbitro.
6: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid a la classificació i se situa segon a 5 punts del Barça, amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions, després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla, amb un hat-trick de Rafinha.

0: la nota negativa. La lesió de Christensen, el central danès, té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Avui també a primera, Getafe 1, Màlaga 0, i ara tenim en joc el Deportivo 0, Betis 0 i Villarreal 0, Llevant 0, tots dos partits al minut 26 de la primera meitat. A les 9 del vespre tancarà aquesta setena jornada al València Reial Societat. Encara en futbol, a la segona divisió, el Sabadell ha guanyat 3-1 l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic de l'equip vallesà, Ferran Costa, ha parlat així del partit.
1: Penso que l'equip ha estat millor que el rival, que hem fet un molt bon partit en diferents fases, però entenent el que demanava el partit en cada moment.
0: A la prèvia s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular del Sabadell, Nico Gioacchini, que es perdrà el que queda de temporada. Ja la primera federació, el Nàstic ha perdut, derrota contundent per 3-0 al camp de l'Alcorcón. Victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Xavi Aragonès, autor dels dos gols dels catalans, ha estat designat millor jugador del partit.
2: M'ha sortit un partit molt bo, molt maco. He pogut ajudar l'equip amb els dos gols de la final, però crec que per guanyar aquests partits, aquests campionats, ha de ser un gran equip, un bloc, i així ho hem sigut.
0: Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina d'aquesta Golden Cup per 3-2, després de remuntar un 2-0.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En bàsquet, d'aquí a pocs minuts, a les 7, final catalana a la Supercopa ACB. La jugaran la Penya i el Barça a l'Olímpic de Badalona. La podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Sentim el jugador blaugrana Joel Parra.
4: Una final desitjada, no?, per Badalona. Així que ja et dic, serà un partit molt, molt intens, molt complicat. Ells doncs, vindran amb molta energia després de guanyar el Baskonia, sobretot aquí. Doncs, ells tenen una final a Badalona, doncs aniran amb tot. Així que et dic, descansar i recuperar el millor possible.
3: 3CAT Info.
0: En motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. Ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
0: Encara en motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, diu que ha tingut problemes amb els frens.
6: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
0: Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions, ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià i passarà a la fase de grups on es trobarà amb el Barceloneta. El Mataró ha guanyat la Copa Catalunya Femenina de waterpolo. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9. Un resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat. És la quarta Copa Catalunya que guanya el Mataró. I en fita històrica pel motocross català, Daniela Guillén i Guillem Ferrés s'han proclamat campions del món de l'especialitat.
3: 3CAT Info.
7: Molt bona tarda a les 7.

0: Els democristians alemanys arriben pels pèls a tenir representació a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta en unes eleccions avui que el canceller Friedrich Merz ha qualificat de desastre, però diu que continuarà. Victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'esquerra radical a Berlín. Tram final ja de les eleccions legislatives que avui es fan a Rússia. Des de divendres es celebren aquests comicis, on ningú no dubte que guanyarà el partit de Vladimir Putin. L'oposició insta a anar a les urnes de forma presencial perquè, segons afirma, pel Kremlin és més fàcil manipular el vot electrònic. Avui, atacs ucraïnesos que han causat 3 morts a Moscou. Centenars de persones es manifesten aquesta hora a Palma i a Eivissa contra l'ampliació de l'aeroport i contra la massificació turística. Una protesta que organitzen una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes. Al matí i migdia, unes 30.000 persones, segons l'organització, 5.500, segons les xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han pres part en una altra manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya amb la mirada posada a les eleccions generals de l'any vinent. El president del govern espanyol ha insistit des de la Festa de la Rosa de Gavà que el Partit Popular està subordinat a Vox. Des de Badalona, el líder del PP ha demanat el suport dels catalans per poder governar a Espanya. Carles Puigdemont assegura que ha pensat en 2 o 3 possibles escenaris per quan pugui tornar a Catalunya. Tot i amb això, diu que abans de decidir el seu futur polític, vol recórrer el país per prendre'n el pols. El líder de Junts en parla en una entrevista a The Sunday Times la vigília que el Tribunal Constitucional debati el primer dels recursos contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar els líders del procés. 8 castells de gamma extra a la Diada Castellera avui del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona, 4 dels quals aconseguits pels castellers de Vilafranca. Ha sigut l'última gran diada abans del concurs de castells del 4 d'octubre.
1: Esports.
2: Segona derrota del Madrid de Mourinho en el que portem de temporada. Els blancs han perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que els avança la classificació. Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. Doble victòria de Catalunya a la Golden Cup d'hoquei patins. A la final masculina, els catalans s'han imposat per 2-1 contra Portugal, mentre que la femenina han guanyat per 3-2 també contra les lusitanes. I la penya i el Barça disputen a aquesta hora la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona, que és a punt de començar.
0: Cel totalment serè, sol intens i temperatures força altes, sobretot a les comarques interiors, amb màximes d'entre 28 i 33 graus o una mica més altes a les Terres de l'Ebre i Alba de Lleida. Demà encara farà més calor, però les nits es mantindran fresques.
3: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. A Alemanya, un respir pel canceller Friedrich Merz a les eleccions regionals d'avui, segons el sondeig a peu d'urna de la televisió pública, quan ja ha començat l'escrutini. Els democristians superen una mica, molt just, el 5%, per ser presents al Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta. El canceller ha qualificat de desastre els comicis, però diu que continuarà.
4: Und heute haben wir zwei Wahlen erlebt mit sehr unterschiedlichen.
5: Avui hem viscut 2 eleccions amb resultats molt diferents. No podem adulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
4: Zwischen SPD und AfD.
0: I victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'esquerra radical a Berlín. Corresponsal Berlín, Jordi Regàs.
6: El canceller Friedrich Merz aparentment podria començar a respirar. El temporal que amenaçava batre'l de moment sembla que passa de llarg, almenys és el que indiquen els sondejos a peu d'urna. La CDU mantindria pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però és el que ja fa mesos indicaven les enquestes, i això li dona prou aire al canceller com per continuar. Això malgrat la reculada de la CDU també a Berlín, el que el dia que els cristianodemòcrates perden a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhalp. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica a Berlín, una capital que, tot i la seva tradició progressista, mai ha tingut un alcalde o alcaldessa que no fossin o socialista o cristianodemòcrata. S'obre així un període nou a la capital de la República Federal on una majoria de ciutadans consideren que Die Linke potser pot trobar respostes a temes com el preu del lloguer. A Mecklenburg-Pomerània Occidental cal destacar també el resultat de la candidata socialista de l'SPD que ha mantingut el pols amb l'extrema dreta amb un resultat en el que perd poc respecte a fa 5 anys. I el que no és cap novetat, a cap dels dos comicis, és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar, tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys. Una tendència que molts, òbviament, consideren preocupant.
0: I a Rússia, a les 8 tancaran els col·legis electorals i començarà el recompte dels vots de les eleccions que han fet al Parlament des de divendres. Avui és el dia que ha escollit l'oposició per anar a les urnes, tot i que ningú dubta de la victòria del partit de Vladimir Putin. Moscou, Cristina Solias.
1: Els opositors han recomanat als seus simpatitzants que votin aquest últim dia i que ho facin papereta en mà per donar menys marge a les autoritats per falsificar els resultats. Denuncien que el Kremlin ha incentivat el vot electrònic perquè és més fàcil de manipular. Precisament aquest migdia Moscou ha fallat el sistema de vot manual i s'ha aconsellat als ciutadans que optessin per l'opció telemàtica, tot i que la majoria s'hi ha resistit. La cap de la Comissió Electoral Central, Ella Panfilova, treu ferro als incidents i assegura que el procés electoral s'ha pogut dur a terme amb normalitat.
7: Podem dir amb confiança que les eleccions a Rússia s'estan duent a terme en primer lloc, en ple compliment de la llei, i que els votants estan demostrant una alta participació.
1: L'escrutini començarà a les 8 del vespre hora catalana, que serà quan tancaran els últims col·legis electorals de la regió de Kaliningrad. No es preveuen resultats definitius fins aquest dilluns, tot i que no s'esperen grans sorpreses. Els sondejos pronostiquen una còmoda victòria de Rússia Unida per més del 50% dels vots.
0: A aquesta hora, centenars de persones es manifesten a Palma i a Eivissa contra l'ampliació de l'aeroport i contra la massificació turística. La protesta l'organitzen una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes. L'estem seguint a Palma amb la Caterina Carmany Jaume.
8: Alguns centenars de persones participaran en aquesta manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan i també contra la promoció turística del govern de Marga Proens. Però Joan Femenia, portaveu de la plataforma convocant, desconfia d'Aena.
9: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions. I hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
8: Que reclamen? Que es frenin noves rutes aèries, que es prohibeixin els vols nocturns i que redueixin el nombre de jets privats, que val a dir que representen un de cada 15 vols. Fins a l'agost n'han arribat 18.000 de vols privats als tres aeroports, però és que fins a l'agost també, només a Palma, han arribat 24 milions i mig de passatgers, un nou rècord.
0: I 30.000 persones, segons l'organització, 5.500, segons la Guàrdia Urbana, en un plat avui al migdia al centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la manifestació l'ha convocat la plataforma Zero Port i s'han adherit més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Claudia Custodio i Jaume Osete, portaveus de la plataforma organitzadora.
10: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
0: La manifestació s'ha fet la mateixa setmana que el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions pel període 2027-2031, que suposa el primer pas per l'ampliació del Prat. Una ampliació que pels manifestants agreujaria d'altres problemes de la societat. N'han parlat el Lluís i la Martina.
11: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola. Vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més. I ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
12: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament. En bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
0: La marxa també ha comptat amb una columna de bicicletes, diversos tractors i ha comptat amb el suport polític d'Esquerra, els Comuns i la CUP. Les tres formacions s'han mostrat contràries a l'ampliació, convençudes que no s'acabarà fent, perquè diuen van contra de tota la normativa ambiental que s'està dissenyant arreu d'Europa. Fa més d'un 4 minuts i serà un quart de 8.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha participat avui a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra de govern socialista per frenar l'extrema dreta. Ha fet gala de les bones dades econòmiques d'Espanya i, malgrat les peticions de dimissió per la gestió de Ceuta i pels casos de corrupció que l'esquitxen, ha assegurat que tornarà a guanyar les eleccions.
13: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
0: En el mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que els votants estan en una cruïlla entre progrés i retrocés.
14: O Trump o Sánchez, o Milei o Lula, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
0: El president del govern espanyol ha esquivat el tema de la corrupció, ha passat de puntetes per la crisi a Ceuta i ha promès que continuaran treballant perquè el nou model de finançament pugui tirar endavant. Això que va. A Badalona, Alberto Núñez Feijóo ha demanat avui al vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. Acte multitudinari. A Badalona, el PP hi governa amb majoria absoluta. Núñez Feijóo ha fet aquesta declaració d'intencions.
15: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
0: El president del PP ha afegit que si governa a l'Estat, revisarà els progressos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit.
15: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: També ha afegit que una altra de les seves prioritats és la seguretat i també acabar amb les ocupacions il·legals. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, assegura que la seva primera intenció, quan torni de l'exili, és tornar a palpar i a sentir el país. En una entrevista al diari The Sunday Times, des de Waterloo, reconeix que Catalunya ha canviat des que ella en va marxar fa 9 anys i que abans de decidir el seu futur polític necessita fer aquesta immersió a la nova realitat actual.
16: During all this time, I tried to be in contact.
17: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: A les portes que el Tribunal Constitucional decideixi sobre l'amnistia, el líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas del retorn, però que encara no en vol explicar res.
16: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
17: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
0: També parla de la crisi de Ceuta i qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies espanyoles dins del Marroc. Considera que per legitimar la seva posició, Espanya hauria de fer un referèndum d'autodeterminació, però que no el farà, perquè llavors Catalunya també en demanaria de poder fer un. Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquest ha arribat coincidint amb el començament del compte enrere pel seu possible retorn, perquè precisament demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un quart de vuit. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
7: Bona tarda, Jaume. Començarem i ho farem parlant de la P7. En aquesta tarda de diumenge hi ha retencions i força al tram sud de la P7 de Banyeres del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i al tram nord de la P7 a Sant Celoni i també a la Roca del Vallès en sentit sud. A la 2, retencions a Jorba en sentit est cap a Igualada, a l'N240 a Montblanc cap a l'enllaç amb la P2, a la C55 a Castellgalí en sentit sud, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i a Cabrera de Mar, en sentit sud, i també a Gavà, en sentit nord, a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al Nus de la Trinitat, i ja a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de les Roquetes, en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, a l'altura de la Mina, també en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: Hores d'ara costa trobar un núvol arreu de Catalunya. Hi ha alguns cirros bastant menuts, cap a l'Alt Empordà, Pirineu Oriental, cel completament ras a la resta del país, i aquesta forta insolació ha fet encara pujar una mica més la temperatura, fet que demà repetirà. Demà encara poden pujar de 2 a 4 graus, no a tot arreu amb la mateixa proporció, especialment zones de l'interior del Pirineu, i ens podríem acostar als 35 o 36 graus, les més altes del país, que és una temperatura altíssima al mes de setembre. Avui tenim valors de 24 a Vinebre, que és la més alta de Catalunya, 33 a Riba-roja d'Ebre, 33 també a Roquetes, 32 a Benissanet, Ascó, també valors de 31 graus, per exemple, al Poble de Segur, a Lleida, 31 graus. Girona ha arribat als 32, igual que Cabanes, i, per tant, la temperatura s'ha disparat. 28 a Barcelona, 29 a Tarragona. Viella, 28. Puigcerdà, 26. Demà no hi ha cap canvi en el temps. Per tant, cel clar, gairebé ni un núvol, al matí alguna boirina, alguna boira aïllada a la Catalunya central, especialment valls del Prepirineu i Osona. Seran boires bastant ràpides, ràpidament marxaran. I algun núvol prim pot aparèixer al nord del país. Poca cosa més. La temperatura més alta, tot i que dimarts i dimecres baixarien lleugerament.
3: 3CAT Info. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos. Més a prop que mai.
19: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
20: I supem a les millors taules del món.
21: En aquesta terra protegim i acollim.
22: Fem barri i fem pinya.
23: I fem. I deixem de ser.
24: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
25: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
26: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: 3CAT Info.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant de la crisi migratòria que afecta la ciutat. Avui han arribat fins la frontera del Tarajal i l'han bloquejat durant mitja hora. Igual que les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata de tots els migrants, que es blindi la frontera i que reforci la seguretat als carrers. Durant tota la mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns, els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió per la crisi migratòria per part del govern espanyol.
27: Una frontera que tú tienes para separarte de un país y le dejas a ese país que sean ellos los que te controlen el que entra, eso no entra a ningún lado. Eso estamos siendo el hazmerreír del mundo.
28: Su gobierno y su situación de poder dentro de las instituciones es efímero y le queda poco.
29: Esto, como no lo recuperemos, estamos perdidos.
0: La mobilització se suma a altres accions amb el mateix tarannà, com l'acampada que hi ha davant de la delegació del govern. Milers de migrants continuen vivint en tendes i barraques precàries a les platges més allunyades del centre, com la del Trampolín, i també en boscos que hi ha als voltants. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anirà demà a Ceuta i també ho farà el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Avui s'ha fet a Tarragona la Diada Castellera del primer diumenge de festes amb la participació de la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Castellers de Vilafranca, la colla Vella dels Xiquets de Valls i els Xiquets de Tarragona. Una autèntica prova de foc, un test de cara al concurs del 4 d'octubre, en què avui s'han pogut veure fins a 8 castells de gamma extra. Ho hem seguit a plaça Tarragona, David Prats.
1: Una diada que sobretot han destacat els castellers de Vilafranca amb un nou pòquer de castells superiors al 3 de 9. Han completat per aquest ordre el 3 de 9 amb l'agulla, el quart de la temporada, la segona ronda 3 de 10, també el quart de la temporada, tercera ronda 5 de 9, molt sòlid, també el cinquè de l'any, i han acabat amb el desè pilar de 8, una actuació dels Verds a 15 dies dels concurs i els Verds que refermen el seu lideratge d'aquesta temporada. La colla vella dels Xiquets de Valls també ha executat un bon paper a la plaça de la Font. Han obert plaça amb el 4 de 9 net, el 6è que completen aquesta temporada. La segona ronda han fet un intent desmuntat de 4 de 10 que en la tercera han pogut carregar aquest castell. També l'havien deixat a mitges en la Diada de Sant Fèlix del passat 30 d'agost a Vilafranca del Penedès. Han completat la seva actuació amb un 3 de 9 a la quarta ronda per acabar amb el pilar de 8 carregat. La colla Jove Xiquets de Tarragona no ha pogut tornar a descarregar el 3 de 10. Avui els ha quedat en intent. Aquesta estructura l'han provat en la segona ronda de sortida. Sí que han pogut completar el quart 5 de 9 de la temporada. Han redreçat la jornada amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el pilar de 7. Hi ha un altre nivell, però també molt meritori, és dels Xiquets de Tarragona, que s'han anotat la tripleta màgica que feia dues temporades que no feien. Han descarregat per aquest ordre el 5 de 8, el primer 3 de 9 de la temporada i el quart 4 de 9 de la temporada.
0: I Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presenta la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha sigut espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat també avui, i que hem pogut seguir amb l'enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
2: Així han rebut a Brad Pitt davant de l'hotel Maria Cristina, on ha arribat abans del que estava previst inicialment. Fins dimecres no el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. Pel que fa a La bola negra, entusiasma entre el públic i continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
4: Van a pasar muchas cosas con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea y intento además il·lusionar-me lo justo.
2: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente somia amb interpretar La nieve, el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood, i els actors principals són conscients que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema.
5: 3CAT Info.
0: 6 minuts i seran 8:15.
5: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. Segona derrota del Madrid a la Lliga, que queda ja a 6 punts del Barça.
5: 3CAT Info.
6: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal, que ha suposat també l'expulsió de Hausen, i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang Ing-li, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
8: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
6: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portuguès.
7: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
6: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid a la classificació i se situa segon a 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Jugats també avui a primera, Getafe 1, Màlaga 0. Ara mateix tenim en joc el Deportivo de la Coruña 0, Betis 1 al descans. El Betis ara mateix seria segon a 3 punts del Barça i també al descans el Villarreal 1, Llevant 1. A les 9 es juga el València-Reial Societat.
5: 3CAT Info.
6: A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així del partit.
9: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
6: A la prèvia del partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Giocani, que es perdrà el que queda de temporada. A la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En joc la final catalana a la Supercopa de CB entre el Barça i la Penya a l'Olímpic de Badalona. Ara mateix comença el segon quart amb un lleuger avantatge per la Penya, que domina de 5 punts, 32-27. Podeu seguir el partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info.
6: A la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Sentim a Xavi Aragonès, autor dels dos gols dels catalans.
10: M'ha sortit un partit molt bo, molt maco. He pogut ajudar l'equip amb els dos gols de la final, però crec que per guanyar aquests partits, aquests campionats, ha de ser un gran equip, un bloc, i així ho hem sigut.
6: Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina de la Golden Cat per 3-2 després de remuntar un 2-0.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi de MotoGP. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, diu que ha tingut problemes amb els frens.
11: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno. He pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante y me ha vuelto a fallar de repente. De una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas entro a box, no, pero luego me he rehecho y bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
6: Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
6: En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per a la fase regular de la Champions, ha guanyat 12-22 al Tbilisi Geòrgia i passarà a la fase de grups on es trobarà amb el Barceloneta. Encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9, un resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat.
5: 3CAT Info.

0: 3Cat Info.
1: Molt bona tarda, són 7:45. Debacle dels democristians alemanys que arriben pels pèls a tenir representació a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on hi guanya l'extrema dreta. Eleccions fetes avui. El canceller Friedrich Merz qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. Victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'esquerra radical a les eleccions que també es feien avui a Berlín. A Rússia, els col·legis electorals tanquen d'aquí a tot just mitja hora. Ningú dubte que guanyarà el partit de Vladimir Putin. L'oposició insta a anar a les urnes de forma presencial perquè, segons afirma, pel Kremlin ha sigut més fàcil manipular el vot electrònic de la ciutadania. I tarda de manifestacions en contra d'ampliacions d'aeroports a Palma, Eivissa i al Prat. Centenars de persones són ara manifestant-se a Palma i a Eivissa en contra d'aquests projectes. Al matí i migdia, 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 segons la Guàrdia Urbana, també s'han oposat a la del Prat. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, farem atenció a la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que tanca la desena edició amb gairebé 80.000 visitants en només 3 dies. L'organització calcula que deixa un impacte econòmic de 40 milions d'euros per la ciutat de Girona. I també ens farem ressò d'una nova iniciativa per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui de franc, que no s'hagi de pagar als hospitals públics. Des que es va començar a fer aquest estiu, ja han obtingut més de 60.000 signatures. Alfons Gorina, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esports aquesta hora, Alfons?
2: Doncs sobretot la segona derrota del Madrid de Mourinho, que es queda ja a 6 punts del Barça. Els blancs han perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que els avança la classificació. Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. Ara mateix tenim en joc el partit entre la Penya i el Barça de la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. Resultat de 37-34 a favor de la Penya quan queden 7 minuts pel descans.
1: Cel totalment serè aquesta hora, cel clar, temperatures bastant altes, sobretot a les comarques interiors, avui entre els 28 i els 33 graus, o una mica més altes a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Demà encara farà més calor, però la nit es mantindrà fresca. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i a Berlín, on guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. Tan bon punt s'ha sabut el sondeig a peu d'urna de la televisió pública, el canceller ha dit que els comicis han sigut un autèntic desastre pel seu partit, la CDU, però que continuarà.
3: Avui hem viscut dues eleccions amb resultats molt diferents. No podem edulcorar el resultat a Mecklenburg-Pomerània Occidental. És un desastre. La CDU ha lluitat molt, però al final la CDU ha quedat aixafada en l'escalada entre l'SPD i l'AFD.
1: Com dèiem, doble jornada electoral que hem seguit des de Berlín amb el nostre corresponsal Jordi Regàs.
4: El canceller Friedrich Merz aparentment podria començar a respirar. El temporal que amenaçava batre'l de moment sembla que passa de llarg, almenys és el que indiquen els sondejos a peu d'urna. La CDU mantindria pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però és el que ja fa mesos indicaven les enquestes, i això li dona prou aire al canceller com per continuar. Això malgrat la reculada de la CDU també a Berlín, el que el dia que els cristianodemòcrates perden a mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Veralp. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica a Berlín, una capital que, tot i la seva tradició progressista, mai ha tingut un alcalde o alcaldessa que no fossin o socialista o cristianodemòcrata. S'obre així un període nou a la capital de la República Federal, on una majoria de ciutadans consideren que Die Linke potser pot trobar respostes a temes com el preu del lloguer. A Mecklenburg-Pomerània Occidental cal destacar també el resultat de la candidata socialista de l'SPD, que ha mantingut el pols amb l'extrema dreta amb un resultat en el que perd poc respecte a fa 5 anys. I el que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar, tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys. Una tendència que molts, òbviament, consideren preocupant.
1: Centenars de persones es manifesten avui a la tarda a Palma i a Eivissa contra l'ampliació de l'aeroport i contra la massificació turística, una protesta organitzada per una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes. Palma, Caterina Carmany Jaume.
0: Alguns centenars de persones participaran en aquesta manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Son Sant Joan i també contra la promoció turística del govern de Marga Proens. Però Joan Femenia, portaveu de la plataforma Convocant, desconfia d'Aena.
5: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir, diguem, que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
0: Que reclamen? Que es frenin noves rutes aèries, que es prohibeixin els vols nocturns i que redueixin el nombre de jets privats, que val a dir que representen un de cada 15 vols. Fins a l'agost n'han arribat 18.000 de vols privats als tres aeroports, però és que fins a l'agost també, només a Palma, han arribat 24 milions i mig de passatgers, un nou rècord.
1: 30.000 persones, segons l'organització, 5.500, segons la Guàrdia Urbana, han omplert avui al migdia el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat, on han fet sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai, convocats per la plataforma Zero Port, on s'han adherit més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Claudia Custodio i Jaume Osete, portaveus de la plataforma organitzadora.
6: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema de... els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes. És un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
1: La manifestació s'ha fet la mateixa setmana que el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions pel període 2027-2031, que suposa el primer pas per l'ampliació del Prat. Una ampliació que pels manifestants agreujaria d'altres problemes de la societat. N'han parlat el Lluís i la Martina.
7: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola. Vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més. I ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
8: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament. En bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
1: La marxa també ha comptat amb una columna de bicicletes, diversos tractors i també ha comptat amb el suport polític d'Esquerra, els Comuns i la CUP. Totes tres formacions s'han mostrat contràries a l'ampliació i convençudes que no s'acabarà fent perquè va en contra de tota la normativa ambiental que està dissenyant a Europa.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig de vuit. La Fira Internacional del Ciclisme Sea Otter Europe tanca la desena edició amb gairebé 80.000 visitants en tres dies. L'organització calcula que deixarà un impacte econòmic de 40 milions d'euros per la ciutat de Girona, Berta Artigas Fontàs.
10: Bicicletes de carrera, de muntanya, elèctriques, proves esportives i centenars de marques han omplert aquest cap de setmana l'entorn del pavelló de Fontejau. La Sea Otter Europe ha reunit uns 80.000 visitants. Albert Balcells és el seu director.
11: Estem rebent tot el feedback i una mica les opinions dels expositors i ja ens diuen ells mateixos que han sigut l'edició que més han treballat. Hi ha hagut una connexió amb professionals realment molt important.
10: Entre els visitants hi ha ciclistes professionals i també aficionats, com l'Ivan, que ha vingut de Cervera, i l'Àngel, que s'ha desplaçat des de Tossa de Mar.
12: Provar algunes bicis, mirar marques, promocions, coses noves, novetats que hi ha de les bicis.
13: No vinc, però aquest any el meu fill m'ha engrescat i he vingut, i la veritat que m'ha sorprès.
10: La cita, a part de tenir una zona d'exposició per les marques i programar curses de diferents modalitats de ciclisme, també permet als visitants provar bicicletes abans de comprar-les. Algunes marques ofereixen models de test i rutes per l'entorn de Girona perquè els aficionats puguin comprovar quina bicicleta i quina talla s'adapten millor a les seves necessitats.
1: I unes 5.000 persones, un 10% més que l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència a la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut, segons els seus organitzadors. Amposta ara, Anna Ferràs.
14: La 12a edició del Birding Festival ha reunit observadors professionals i amateurs i més de 100 activitats, així com una fira especialitzada amb 65 expositors, sobretot d'observació i fotografia de natura. Miquel Rafa, representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, entitat organitzadora del festival, destaca que l'ornitologia és una afició que també cuida la salut.
15: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar. Això va molt bé també per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
14: Este diumenge el festival també ha donat protagonisme als més joves amb el Delta Birding Junior. Naturalistes d'entre 11 i 18 anys han presentat els seus projectes. Jofre Cutral ha estat un d'ells.
16: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
14: I enguany l'organització també ha reforçat la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones.
9: 3CAT Info.
1: Nova iniciativa per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. Es va engegar aquest estiu, la va engegar la Rosita, que té 95 anys, i ja ha recollit més de 60.000 signatures. I ara es pot veure també moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. En té més detalls en aquesta informació la Mar Riera, que ens ha preparat amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
17: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
18: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
17: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
18: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests. No hi ha res ara, eh?
17: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
18: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
17: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
18: Jo no m'ho creia, que en recolliríem tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
17: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra. Un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït. És el cas, com per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
9: Trescat Info.
1: Gairebé són 7:45. Trànsit. Connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda, Jaume. Doncs a la P7 tenim gairebé un continu de retenció de Banyeres del Penedès fins a Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord. Mentre que al tram nord de la P7 hi ha retencions de Llinars a la Roca del Vallès, en sentit sud. A la 2 hi ha retencions a Jorba, en sentit est cap a Igualada. A l'N240 Montblanc, cap a l'enllaç amb la P2, a la C55 a Castellgalí en sentit sud, a la C31 i C65 als nuclis de la Vall d'Aro, cap a l'interior, cap a Llagostera, a la C16 a Berga en sentit sud, a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i també a Vilassar de Dalt en sentit sud, com també a la C32 a Gavà en sentit nord, a la C33 a Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a Barcelona a la Ronda de Dalt de la Trinitat Vella al Passeig Valldaura en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta també en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
19: Bona tarda.
9: El temps.
1: Dani Ramírez.
20: Darreres jornades de l'estiu. De l'estiu, segons marca el calendari, segons marca l'oficialitat, l'astronomia. Perquè cal dir que ja fa dies, des del 10 de setembre, som a la tardor meteorològica i la tardor oficial entrarà el proper dimecres, cap a les 2 de la matinada. Aleshores hi haurà aquest canvi d'estació, però el temps no canvia. De moment no s'albiren pluges en el futur. El pronòstic és un ambient més aviat eixut, temperatures altes de dia, fresques o agradables de nit, una mica fredes a les valls del Pirineu. I bé, potser canviaria el temps entre diumenge i dilluns. Encara queden molts dies, ho anirem veient, però la situació ve marcada sobretot per aquesta calor que fa de dia i aquest ambient confortable o agradable de nit, amb una mica de fresca fins i tot. Màximes demà de 32, 33 a bona part de l'interior del país. Hi haurà llocs on es queden 28 o 30, més aviat a prop del mar, i, en canvi, llocs on es pot disparar la temperatura per sobre dels 34 o 35, fins tot 36. Ens referim al Pla de Lleida. Comarques interiors de la Vall de l'Ebre. Baix Ebre, també la Ribera d'Ebre, o potser el Priorat. I també es pot disparar molt la temperatura cap a les comarques de Girona, en aquest corredor prelitoral que segueix la AP7, a punts de la Selva, sobretot Gironès, Pla de l'Estany, Empordà, Alt i Baix Empordà, i el Rosselló, temperatures també cap als 34 o 35 de dia. Molta calor demà.
1: Avui s'acaba la nova edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic, on tothom continua tenint molt present la figura de Marc Lloret, que va estar al capdavant del festival durant 14 anys fins al 2024. El cofundador de Mishima va morir d'un càncer, tenia només 51 anys. L'any Vic Centre d'Arts Contemporànies li dedica una exposició que barreja música, fotografia i textos. Es titula Escollir l'amor i l'ha impulsat la parella d'en Marc, la Maria Permanyer. La nostra corresponsal, la Nàtia Dell, hi ha pogut parlar. Aquí viene la
21: despedida. Bonica i alhora punyent. Una reflexió sobre l'amor, el dol i la memòria de Marc Lloret que remou el visitant. Una exposició que parteix de la vivència compartida de la seva parella, Maria Permanyer, durant els últims anys de vida del músic, lluny dels focus. Fragments de vida portes endins, amb fotografies subtils i músiques que omplen silencis. Una exposició que neix de la necessitat d'expressar.
22: Necessitava connectar-me molt amb el que jo havia viscut i amb el que jo sentia. I de qui neix?
21: Pensada i dissenyada a quatre mans, inclou reflexions del mateix Marc Lloret, com aquesta.
23: Preocupar-me per la meva mort, prefereixo preocupar-me per la meva vida.
21: Vídeos ensenyant les mans, tocant el piano al menjador de casa i un àudio impactant de Lloret, mig parlant, mig cantant, amb només un filet de veu, però sense perdre el sentit de l'humor.
22: I treu aquest humor negre que tenia el Marc, que de cop i volta fa un gir, no? Aquella cosa tan dramàtica de que està parlant de la mort i de com enfocar-la i de cop i volta diu el que necessito és la jubilació.
21: L'exposició també és una oportunitat per sentir tres temes inèdits del 2012 que no podem utilitzar en antena amb Pau Bellvé i Dani Vega i Marc Lloret veu i teclat.
22: Una bona ocasió per donar a conèixer un material del Marc que l'últim any era una de les seves aspiracions. Hagués volgut tornar a gravar i no va trobar l'energia suficient per fer-ho.
21: La música acompanya el visitant tant allà una mirada i la paraula no són suficients, com aquesta peça de Lucía Fumero, molt present els últims dies de Lloret.
24: Del amor uno se acuerda cuando andando arriba abajo ya no hay.
22: a casa ha sonat, però en bucle. Li semblava que era una obra d'art, o sigui, que a ell li hagués agradat molt fer alguna cosa amb la Lucía.
21: A banda de Mishima, música de Joan Garriga, Los Toreros Muertos i Maestro Espada.
22: No podia evitar crear, amb tot, vull dir, dinant, fent clinc, clinc, clinc amb el que tingués allà a mà, o quan entrava dins d'un tac, una ressonància, un d'aquests que fan soroll, no? I ell estava allà dintre i estava composant.
21: Una exposició que convida a aturar-se i reflexionar sobre l'amor i l'amor, però també sobre el que queda quan la persona ja no hi és. Es podrà veure a l'ACVIC fins al 9 d'octubre.
23: Compartir la mort pot arribar a ser tan necessari com recuperador.
0: Trescat Info.

0: patrimonial. Però gràcies a les visites guiades la gent torna, i això també és molt important perquè la gent ve amb pares i fills i et diuen, oi, fa molts anys que ho vaig veure. Per tant, la gent no se n'oblida.
1: Avui fem una d'aquestes visites guiades amb Sònia Margall, coordinadora del Servei Educatiu de la Ciutadella.
0: Benvinguts a la Ciutadella de Roses. Avui farem un recorregut per la història de la ciutat i començarem veient el museu i després l'espai patrimonial, que és el jaciment que tenim a la zona exterior.
1: Les muralles de la Ciutadella, de 9 metres alçada, miren a la Badia de Roses. Hem entrat pel portal de mar, per una gran portalada de fusta.
0: És una porta renaixentista, ara està restaurada i reconstruïda, però és la porta doncs, del segle XVI que aquí donava entrada a les muralles, que són les més grans que tenim aquí.
2: Som-hi.
0: Som-hi, cap a dins.
1: En el museu veiem l'evolució de la zona, des dels grecs, els romans i els visigots, fins a arribar a l'època medieval. De fet, les troballes arqueològiques van salvar el recinte del boom turístic dels anys 60.
0: Es fan diversos projectes, un sort que mai es van portar a terme, perquè arribarà l'etapa turística on volem construir hotels i grans llocs per acollir tot aquell turisme que estava arribant. I aquí pensaran que aquestes ruïnes realment potser no són prou boniques i pensaran en treure-les. Gràcies a aquestes troballes, mica en mica, es va acomodant tot aquest espai per pensar-lo com a patrimoni de Roses i conservar-lo i des de 2004 doncs, obrir aquest fantàstic museu.
1: El recinte emmurallat que ens trobem avui és, sobretot, el que es va fer a partir del segle XVI, quan els atacs dels pirates van obligar a ampliar la protecció de la zona.
0: L'etapa que en diríem moderna és aquesta que està centrada a la nova fortificació de la Ciutadella. És un espai que té 12 hectàrees interiors, doble muralla i un fossat, per tant, és un espai molt, molt gran, però que no va sol, perquè a la vegada que es construeix la Ciutadella, també es construeix un castell en una punta de terra que es diu Punta de la Poncella, a prop del far, i aquest castell ens servirà com a defensa de l'entrada marítima, mentre que la Ciutadella servirà sobretot per la defensa de la zona de terra.
2: És el castell de la Trinitat.
0: Exacte, aquest és el castell de la Trinitat que, de fet, des de qualsevol punt de Roses on mires, mires cap a port i et trobes amb el castell allà dalt de la muntanya.
2: I que també es pot visitar, suposo.
0: I tant, el castell és visitable. I és més, vaig una mica més enllà. Ja en etapa dels anys 40 hi trobem búnquers, que es van crear en l'etapa franquista per la defensa de tota la zona de costa.
2: Sortim a l'exterior.
0: Des d'aquí tenim unes vistes increïbles. Llavors, la idea de visitar l'espai exterior està pensat en uns camins perquè la gent pugui anar fent el seu propi circuit. Però també comptem amb les visites guiades.
1: Trobem una gran esplanada central, que era el pati d'armes, les restes gregues i romanes separades per una passarel·la, els arqueòlegs que investiguen les restes visigòtiques i els treballs que estan fent per restaurar la porta de terra de la muralla.
0: Quan caminem just a prop d'aquesta porta de terra, tenim la barreja entre les diverses muralles. La moderna, que és la que estan restaurant, just al costat la muralla medieval del voltant del segle XI-XII, que ens amaga, que ens protegeix, el gran monestir de Santa Maria, que es construeix a partir de l'any 950, una primera església, es va modificant i acabarà sent una abadia.
2: Hem estat passejant per tota aquesta zona jardinada. Ens podem enfilar per la muralla o anar a algun dels baluards?
0: Sí, sí, realment hi ha diversos camins que la gent pot anar fent pel seu compte i tant es pot pujar per la muralla i així es veu el fossat de l'altra banda, com baixar cap a la zona, perquè està construït com amb terrassetes, doncs pot baixar cap a la zona medieval, que és on veus de primera mà i ben de prop les restes medievals, les primeres medievals que es varen trobar.
2: Acabem aquí la visita. Hem engegat aquesta nova temporada d'Un País per Voltar, visitant aquest espai espectacular com és la Ciutadella de Roses, amb alguna recomanació final, suposo.
0: Seria fantàstic poder fer un viatge per la història durant una hora i mitja, més o menys, i passejar per 25 segles d'història, tots a dins d'un mateix espai tancat amb aquestes muralles.
1: Podeu planificar la vostra visita a la Ciutadella de Roses o al Castell de la Trinitat a través dels webs visitroses.cat, rosescultura.cat i empordaturisme.com. El muntatge musical és de Josep Lluís Santiso.
3: Un País per Voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
4: I ara, fins a les 7.
3: Esports.
4: Arribarem a les 8 amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
5: Bona tarda. Segona derrota del Madrid a la Lliga, que queda ja a 6 punts del Barça. 3.

0: Escat Info.
1: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions de Cuti Romero i Canin Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
2: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión... Aquí vemos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portugués.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
1: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa.
0: 3Cat Info.
1: Jugats avui també a primera, Getafe 1, Màlaga 0, i ara tenim en joc al minut 20 de la segona part, el Deportivo 0, Betis 1. El Betis és ara mateix segon a la classificació darrere del Barça. També està jugant el Villarreal contra el Llevant, minut 25 de la segona part, guanya el Villarreal per 2-1, i a les 9 es juga el València-Reial Societat. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo, i a la primera federació el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón. I ara tenim en joc i el descans el partit entre la Penya i el Barça a la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. Guanya de 6 punts la Penya, 52-46. A motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del murcià en una cursa de Gran Premi. Ha estat per davant de Jorge Martín, que ha estat segon, i Marco Bezzecchi, que ha estat tercer, i Marc Márquez queda en cinquena posició. I encara motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu. A la Lliga Sobal, Puente Genil 27, Barça 39, i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. També ha guanyat Catalunya la femenina per 3-2 i també contra Portugal.
0: Trescat Info.
4: Bona tarda, són les 8. A Rússia, a aquesta hora, tanquen els col·legis electorals i el partit de Vladimir Putin tornaria a arrasar les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana, segons el sondeig a peu d'urna que s'acaba de fer públic i que avança còmodament al davant de la resta de partits. Uns resultats esperats en uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz, que ja estava molt qüestionat, ha rebut un fort revés electoral, debacle dels democristians alemanys que arriben pels pèls a tenir representació a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta i victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'esquerra radical a Berlín. El canceller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya amb la mirada posada en les eleccions generals de l'any que ve. El president del govern espanyol ha insistit des de la festa de la Rosa de Gavà que el PP està subordinat a Vox, mentre que des de Badalona el líder dels populars ha demanat el suport dels catalans per governar Espanya. Carles Puigdemont assegura que ha pensat en dos o tres possibles escenaris per quan pugui tornar. Malgrat tot, diu que abans de decidir el seu futur polític vol recórrer al país per prendre'n el pols. El líder de Junts n'ha parlat en una entrevista al The Sunday Times la vigília que el Tribunal Constitucional debati el primer dels recursos contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés. I 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els manifestants, convocats per la plataforma Aeroport, han rebutjat la massificació turística i l'impacte mediambiental que suposa el creixement d'aquesta infraestructura. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària. Confien que aquesta iniciativa compti amb el pressupost adequat i no es quedi només en una proposta. I la bola negra dels Javis ha guanyat el Premi del Públic del Festival Internacional de Cinema de Toronto. Avui s'ha projectat també al Festival de Sant Sebastià i l'acollida ha estat espectacular. A més, avui ha arribat a Sant Sebastià Brad Pitt, que dimecres hi presentarà la seva última pel·lícula.
0: Esports.
1: Segona derrota del Madrid de Mourinho, que queda ja a 6 punts del Barça. Els blancs han perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament els àrbitres. La penya i el Barça disputen aquesta hora la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El descans guanya la penya de 6 punts, 52-46. Doble victòria de Catalunya a la Golden Cat d'hoquei patins. A la final masculina, els catalans s'han imposat per 2-1 a Portugal i a la femenina per 3-2 també contra Portugal. I en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilota de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
4: I pel que fa al temps, serà estable demà i també gran part de la setmana que ve. Anticicló, vents febles i sol intens demà al matí. Cel gairebé destapat, sol intens i més calor a l'interior, on es poden assolir de 32 a 36 graus.
0: 3CAT Info.
4: Ara passen 4 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info.
5: 3CAT Info.
4: I a aquesta hora estem molt pendents de Rússia. A les 8 del vespre han tancat els col·legis electorals i tot apunta que el partit de Vladimir Putin hauria tornat a guanyar les eleccions legislatives. Segons un sondeig a peu d'urna que s'acaba de fer públic, Rússia Unida obtindria el 49,4% dels vots, molt per davant de la resta de partits. Uns resultats esperats, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
6: La victòria de Rússia Unida es dona per descomptada. Durant els 3 dies que s'han allargat aquestes eleccions legislatives, el Kremlin ha posat en marxa tota la maquinària per garantir-se uns resultats incontestables. D'entrada, ha impulsat el vot electrònic, un sistema que és molt més fàcil de manipular. També ha mobilitzat els treballadors públics perquè acudissin a les urnes per donar suport al partit de Putin i ha fet la vida impossible als apoderats dels partits de l'oposició que no han parat de denunciar aquestes vulneracions des dels col·legis electorals. Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf al Parlament com un aval del poble rus a la seva guerra a Ucraïna. Cap dels partits amb opcions d'entrar a la Duma li ha discutit la invasió. A més, l'únic partit pacifista que tenia opcions, Yabloko, ha acabat finalment expulsat perquè les autoritats volien evitar que aquestes eleccions es convertissin en un plebiscit sobre el conflicte. A aquesta hora ja està en marxa l'escrutini que es preveu que s'allargui tota la nit. Fins aquest dilluns no es preveuen resultats definitius, tot i que no s'esperen grans sorpreses.
4: Tot això a Rússia, però avui també hi havia eleccions en alguns territoris alemanys i hi ha hagut una desfeta electoral dels democristians del canceller Metz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on està guanyant l'extrema dreta, i també a Berlín, on guanyaria la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. Tan bon punt s'han sabut els resultats del sondeig a peu d'urna de la televisió pública, el canceller ha dit que els comicis han estat un desastre pel seu partit, la CDU, però ha anunciat que vol continuar. Ens ho explica des de Berlín, Jordi Regàs.
7: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
8: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
7: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: La nostra visió compartida d'un Berlín assequible en totes les persones, independentment d'on vinguin, a què creguin, a qui estimin o dels seus ingressos, guanyin. És aquesta visió compartida, estimats meus.
7: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El president del govern espanyol ha participat avui a la festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra del govern socialista per frenar l'extrema dreta. Pedro Sánchez ha fet gala de les bones dades econòmiques d'Espanya i, malgrat les peticions de dimissió per la gestió de Ceuta i pels casos de corrupció, ha dit que està convençut que tornarà a guanyar les eleccions.
9: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
4: En aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que els votants estan en una cruïlla entre progrés i retrocés.
10: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta és la qüestió, aquesta és la qüestió.
4: El president del govern espanyol ha esquivat el tema de la corrupció, ha passat de puntetes per la crisi a Ceuta i ha promès que seguiran treballant perquè el nou model de finançament tiri endavant. I mentrestant, Alberto Núñez Feijóo ha estat avui també a Catalunya i ha demanat el vot dels catalans per arribar al govern d'Espanya. En un acte multitudinari a Badalona, on el PP, recordem, governa amb majoria absoluta, el president dels Populars ha fet aquesta declaració d'intencions.
11: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
4: El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit.
11: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
4: Feijóo ha afegit que una altra de les seves prioritats és la seguretat i també acabar amb les ocupacions il·legals. I Carles Puigdemont assegura que la seva primera intenció quan torni de l'exili és tornar a palpar i a sentir el país. En una entrevista al diari The Sunday Times, des de Waterloo, reconeix que Catalunya ha canviat des que ell en va marxar ara fa 9 anys i que abans de decidir el seu futur polític necessita fer una immersió en la realitat actual del país.
12: During all this time, I tried to be in contact.
13: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
4: A les portes que el Tribunal Constitucional decideixi sobre l'amnistia, el líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
12: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
13: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
12: I will not tell to you. Yet.
4: A l'entrevista, Puigdemont també parla de la crisi de Ceuta i qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies espanyoles dins del Marroc. Considera que per legitimar la seva posició, Espanya hauria de fer-hi un referèndum d'autodeterminació, però que no el farà, perquè llavors Catalunya també en demanaria un. Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere pel seu possible retorn, i és que precisament demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistia als líders del procés pel delicte de malversació. 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons la Guàrdia Urbana, han omplert aquest migdia al centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la manifestació l'ha convocat la plataforma Zero Port i s'hi han adherit més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Claudia Custodio i Jaume Osete són portaveus de la plataforma organitzadora.
14: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema de... els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
4: La manifestació s'ha fet la mateixa setmana que el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions per al període 2027-2031, que suposa el primer pas per l'ampliació del Prat. Una ampliació que pels manifestants agreujaria altres problemes de la societat, entre ells el Lluís i la Martina.
15: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola, vull dir, és que... Ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més. I ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
16: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
4: La marxa també ha comptat amb una columna de bicicletes, diversos tractors i ha tingut el suport polític d'Esquerra, els Comuns i la CUP. Les tres formacions s'han mostrat contràries a l'ampliació i convençudes que no s'acabarà fent perquè va en contra de tota la normativa ambiental que s'està dissenyant a Europa. I mentrestant, a Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Aquest estiu, les illes han batut un nou rècord de visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena impliquen augmentar i molt aquestes xifres els pròxims anys. Palma, Caterina Carmany.
17: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, però Joan Femenia.
18: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
17: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
4: És un quart de nou, obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. I la primera connexió, com sempre, és pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
19: Bona tarda. Doncs ara començarem parlant de la P7, que encara conserva retencions de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i també de Llinars a la Roca del Vallès en sentit sud. A la 2, a Jorba, en sentit est, cap a Igualada. A la C38, posteriorment C65, als nuclis de la Vall d'Aro, cap a l'interior, cap a Llagostera. A la C32, a Sant Andreu de Llavaneres i també a Vilassar de Dalt, en sentit sud, a Gavà, en sentit nord. A la B20, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de la Trinitat Vella al passeig Vall d'Aura en sentit Llobregat i a la ronda litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit també Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
4: Gràcies, Carmina. Fins ara.
19: Fins ara.
0: El temps.
4: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
20: Tenim el cel pràcticament serè, algun nuvolet prim està arribant pel nord de Girona, l'Empordà, Pla de l'Estany, Pirineu Oriental. Són anècdotes. Globalment el dia ha estat molt assolellat. Aquesta nit es pot repetir una mica d'inversió tèrmica. Això vol dir que les valls pot fer una mica més de fresc o fred que les muntanyes elevades i també al baixar la temperatura amb aquest cel tan ras es pot condensar la humitat en forma de boirina o boira. En el cas d'Osona, Berguedà, no ho descartem en punts del Lluçanès, fins i tot de la Catalunya central. Bé, doncs demà matí, a part d'alguna boira, que sembla que serà més aviat aïllada i bastant pugissera, ràpidament marxaria. S'espera un dia de sol, tant al matí com a la tarda. La temperatura una mica més alta. Farà fresca, però de nit. De dia, calor. Puja la temperatura, màximes de 28 a 32 graus a molts indrets del país i arribant als 34, 35 i potser 36 a les comarques de Ponent i a la Vall de l'Ebre. Però també es dispara molt la temperatura a comarques de Girona, com el Gironès, Pla de l'Estany, l'Empordà i també cap al Rosselló. 34, 35 graus són possibles en aquests sectors. Avui hem arribat a 32 graus a Girona, també molt alta, 32 a Cabanes, 31 a Lleida, 28 a Barcelona, 29 a Tarragona i la més alta a Vinebre amb 34. Bona part de la setmana que ve, sense pluja, temperatures altes, però no tant com dilluns. Demà dilluns seria el dia de temperatura màxima de la setmana entrant.
0: 3CAT Info.
2: Incendis simultanis.
21: L'incendi que crema des d'ahir les Gavarres.
22: La Catalunya del Nord.
2: Més intensos.
23: És el primer cop que ve un foc tan dolent.
2: Imprevisibles.
24: Els incendis corren més, nosaltres també ens hem d'adaptar.
2: Destructius.
25: La terra crema.
2: No és només com els apaguem, sinó també com vivim. La terra crema. 30 minuts, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
4: Ara passen 3 minuts d'un quart de 9 de la nit. L'ONG Justícia Alimentària veu amb bons ulls l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'engegar una xarxa pública de supermercats a la ciutat. S'hi vendrien productes frescos, saludables i a un preu un 30% més barat de mitjana que l'actual, que està pels núvols. Tot i així, el director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, avisa que s'ha d'anar més enllà i espera que no es quedi només en una proposta. Són declaracions a 3CAT Info.
26: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
4: Per Guzmán, el següent pas hauria de ser recuperar els mercats municipals.
26: Començar a fer polítiques de recuperació i de transformació d'aquest espai a la seva funció social. No pot ser que tinguem mercats municipals que siguin vermuteries o que siguin un joc per turistes, un altre que estiguin a punt de tancar. I ho dic a Barcelona i ho dic a tot Catalunya. En realitat tenim molts mercats que estan tancant.
4: Els grups de Junts i el PP a l'Ajuntament de Barcelona rebutgen aquesta proposta de Jaume Collboni de crear una xarxa de comerços públics per garantir l'accés a béns de primera necessitat a preus assequibles. Des de Junts remarquen que Barcelona ja disposa d'una xarxa excel·lent de mercats municipals, tot i que consideren que el PSC la té abandonada, per això qualifiquen l'anunci de populisme ideològic. I el grup municipal del PP diu que és una competència als comerciants que cada dia aixequen la persiana. Diu que la solució passa per ajudar que els botiguers puguin abaixar preus amb una reducció de la fiscalitat i altres costos municipals, a més d'una simplificació de la burocràcia.
0: 3CAT Info.
4: 3CAT Info. Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, una dona de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
27: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
28: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
27: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
28: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
27: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
28: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
27: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
28: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
27: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com, per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
0: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
4: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat avui també i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: Així han rebut a Brad Pitt davant de l'hotel Maria Cristina, on ha arribat abans del que estava previst inicialment. Fins dimecres no el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. Pel que fa a La bola negra, entusiasma entre el públic i continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
3: Van a pasar muchas cosas con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea y intento además ilusionarme lo justo.
1: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente somia amb interpretar La nieve, el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood, i els actors principals són conscients que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema.
0: Esports.
4: Fins a 2:15 amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
5: Bona nit. Segona derrota del Madrid a la Lliga, que queda ja a 6 punts del Barça.
0: 3CAT Info.
5: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen, i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Cannelly, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
6: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí lo llamo la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
5: Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, ha estat contundent a l'hora de respondre al portuguès.
7: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
5: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Jugats avui a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Villarreal 3, Llevant 1 i està el temps de descompte el Deportivo de la Coruña 1, Betis 1. Un resultat important perquè amb aquest empat que ara està aconseguint el Deportivo, el Betis no se situaria ja a 3 punts del Barça, estaria a 5 punts com l'Atlètic de Madrid. A les 9 es juga el València Real Societat. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així del partit.
8: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
5: A la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón. Està en joc la final catalana de la Supercopa ACB entre el Barça i la Penya a l'Olímpic de Badalona. Ara mateix queden uns 20 segons per arribar al final del tercer quart i guanya de 5 la Penya, 71-66. Podeu seguir al final del partit al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: S'ha acabat ja el partit entre el Deportivo de la Coruña i el Betis, empat a un. Per tant, el Barça és més líder de primera, 5 punts d'avantatge respecte al segon classificat. En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi de MotoGP. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, diu que ha tingut problemes amb els frens.
9: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí 3 posiciones, he estado 3 vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
5: Encara en motor, Berta Villán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
10: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
5: I a la Lliga Sobal d'handbol, victòria del Barça 27-39 a la pista del Puente Genil.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 9:15, esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que estem destacant a aquesta hora. A Rússia, el partit de Vladimir Putin tornaria a guanyar còmodament les eleccions legislatives que s'han fet aquest cap de setmana, segons el sondeig a peu d'urna fet públic en tancar els col·legis i que li atorga el 49,4% dels vots. Uns resultats esperats en uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. A més, també està en marxa aquesta hora el recompte a dues regions alemanyes. Segons els sondejos, la CDU conserva per poc la representació a Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i evita una crisi del govern de Friedrich Merz. A Berlín, victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'Esquerra Radical. I Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya. Des de la festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern del PP i de Vox. I des de Badalona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. A més, des d'ara i fins a les 9, també destacarem que a Girona avui ha tancat la desena edició de la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe. En 3 dies ha rebut uns 80.000 visitants i es calcula que deixarà un impacte econòmic de 40 milions d'euros a la ciutat. A més, també passarem per Vic. Aquest vespre, Quimi Portet tanca el Mercat de Música Viva, una edició que ha tingut molt present Marc Lloret, que va estar al capdavant del festival durant 14 anys fins al 2024, i aquí ara es recorda amb una exposició al Centre d'Arts Contemporanis. I en esports, què destacarem al fons?
1: Que el Barça és més líder de primera. Ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la derrota dels de Mourinho per 2-1 al Metropolitano. El tècnic portuguès ha carregat durament contra l'arbitratge. La penya i el Barça s'estan jugant la Supercopa de la Lliga ACB. Estem a 9 minuts del final del partit i la penya guanya de 6 punts, 77-71. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilota de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: I pel que fa al temps, demà tornarà a ser molt estable. També ho serà gran part de la setmana que ve. Anticicló, vents febles i sol intens demà al matí. Cel gairebé destapat, sol intens i més calor a l'interior, on es poden assolir de 32 a 36 graus. Ara passen 3 minuts de 9:15 i comencem a Rússia, on el partit de Vladimir Putin tornaria a guanyar les eleccions legislatives. Segons un sondeig a peu d'urna que s'ha fet públic, Rússia Unida obtindria el 49,4% dels vots, molt per davant de la resta de partits. Uns resultats esperats, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solías.
2: La victòria de Rússia Unida es dona per descomptada. Durant els 3 dies que s'han allargat aquestes eleccions legislatives, el Kremlin ha posat en marxa tota la maquinària per garantir-se uns resultats incontestables. D'entrada, ha impulsat el vot electrònic, un sistema que és molt més fàcil de manipular. També ha mobilitzat els treballadors públics perquè acudissin a les urnes per donar suport al partit de Putin i ha fet la vida impossible als apoderats dels partits de l'oposició que no han parat de denunciar aquestes vulneracions des dels col·legis electorals. Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf al Parlament com un aval del poble rus a la seva guerra a Ucraïna. Cap dels partits amb opcions d'entrar a la Duma li ha discutit la invasió. A més, l'únic partit pacifista que tenia opcions, Yabloko, ha acabat finalment expulsat perquè les autoritats volien evitar que aquestes eleccions es convertissin en un plebiscit sobre el conflicte. A aquesta hora ja està en marxa l'escrutini que es preveu que s'allargui tota la nit. Fins aquest dilluns no es preveuen resultats definitius, tot i que no s'esperen grans sorpreses.
0: I a Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i també a Berlín, on guanya la candidata d'origen turc de l'Esquerra Radical. Tan bon punt s'han sabut els resultats del sondeig a peu d'urna de la televisió pública, el canceller ha dit que els comicis han estat un desastre pel seu partit, la CDU, però ha anunciat que ell vol continuar. Des de Berlín ens ho explica Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: La nostra visió compartida d'un Berlín assequible en totes les persones, independentment d'on vinguin, a què creguin, a qui estimin o dels seus ingressos, guanyin. És aquesta visió compartida, estimats meus.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: I encara de l'àmbit internacional, destaquem que Donald Trump diu a Fox News que els hutis proiranians al Iemen han acordat no atacar els Estats Units l'endemà de l'ofensiva que van llançar contra Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, i contra interessos petroliers saudites. Riad, que és un aliat del govern iemenita reconegut per la comunitat internacional, ha estat objectiu d'atacs aeris hutis a gran escala des de principis de setembre, en un conflicte que s'ha reactivat i que ha obert un nou front a la Guerra de l'Orient Mitjà. I és que els hutis han interromput el trànsit marítim i les exportacions a l'Aràbia Saudita, el principal productor mundial de petroli. L'administració Trump ha advertit en un avís enviat als ciutadans nord-americans que aquest conflicte té el potencial d'escalar ràpidament i els desaconsella viatjar a la zona. Un avís difós coincidint amb la decisió de Donald Trump d'escurçar un dia la seva estada de cap de setmana a Camp David. Donald Trump ha indicat a la cadena Fox que està prenent una decisió respecte a la guerra contra l'Iran, una decisió sobre la qual pot influir l'altament inusual visita avui al Caire del director de la CIA, John Ratcliffe, que s'ha reunit amb el president egipci Abdel Fattah al-Sisi per expressar-li la preocupació de Washington per la ràpida escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. El president del govern espanyol ha participat avui a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra del govern socialista per frenar l'extrema dreta. Pedro Sánchez ha fet gala de les bones dades econòmiques d'Espanya i, malgrat les peticions de dimissió per la gestió de Ceuta i pels casos de corrupció, ha assegurat que tornarà a guanyar les eleccions.
6: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
0: En el mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que els votants estan en una cruïlla entre progrés i retrocés.
7: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión, aquesta és la qüestió.
0: El president del govern espanyol ha esquivat el tema de la corrupció, ha passat de puntetes per la crisi a Ceuta i ha promès que seguiran treballant perquè el nou model de finançament tiri endavant. I avui també ha sigut a Catalunya Alberto Núñez Feijóo. Ha demanat el vot dels catalans per arribar al govern d'Espanya. En un acte multitudinari a Badalona, el president dels Populars ha fet aquesta declaració d'intencions.
8: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
0: El president dels Populars ha afegit que si governa a l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot els nouvinguts que hagin delinquit.
8: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Feijóo ha afegit que una altra de les seves prioritats és la seguretat i també acabar amb les ocupacions il·legals.
9: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: I ho hem destacat al sumari a dos quarts. La Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe de Girona tanca la desena edició amb prop de 80.000 visitants en 3 dies. L'organització calcula que deixarà un impacte econòmic de 40 milions d'euros a la ciutat. Berta Artigas Fontàs.
10: Bicicletes de carrera, de muntanya, elèctriques, proves esportives i centenars de marques han omplert aquest cap de setmana l'entorn del pavelló de Fontejau. La Sea Otter Europe ha reunit uns 80.000 visitants. Albert Balcells és el seu director.
11: Estem rebent tot el feedback i una mica les opinions dels expositors i ja ens diuen ells mateixos que han sigut l'edició que més han treballat. Hi ha hagut una connexió amb professionals realment molt important.
10: Entre els visitants hi ha ciclistes professionals i també aficionats, com l'Ivan, que ha vingut de Cervera, i l'Àngel, que s'ha desplaçat des de Tossa de Mar.
12: Provar algunes bicis, mirar marques, promocions, coses noves, novetats que hi ha de les bicis.
13: No vinc, però aquest any el meu fill m'ha engrescat i he vingut, i la veritat que m'ha sorprès.
10: La cita, a part de tenir una zona d'exposició per les marques i programar curses de diferents modalitats de ciclisme, també permet als visitants provar bicicletes abans de comprar-les. Algunes marques ofereixen models de test i rutes per l'entorn de Girona perquè els aficionats puguin comprovar quina bicicleta i quina talla s'adapten millor a les seves necessitats.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest vespre, Quimi Portet tanca aquesta edició del Mercat de Música Viva de Vic, una edició en què tothom té molt present el Marc Lloret, que va estar al capdavant del festival durant 14 anys fins al 2024. El cofundador de Mishima va morir d'un càncer als 51 anys. L'ACVIC, el Centre d'Arts Contemporànies, li dedica ara una exposició que barreja música, fotografia i textos. Es titula Escollir l'amor i l'ha impulsat la parella del Marc, la Maria Permanyer. La nostra corresponsal, la Natia Dell, ha conversat amb ella. Aquí viene la
14: despedida. Bonica i alhora punyent. Una reflexió sobre l'amor, el dol i la memòria de Marc Lloret que remou el visitant. Una exposició que parteix de la vivència compartida de la seva parella, Maria Permanyer, durant els últims anys de vida del músic, lluny dels focus. Fragments de vida portes endins, amb fotografies subtils i músiques que omplen silencis. Una exposició que neix de la necessitat d'expressar.
15: Necessitava connectar-me molt amb el que jo havia viscut i amb el que jo sentia.
14: I d'aquí neix. Pensada i dissenyada a quatre mans, inclou reflexions al mateix Marc Lloret, com aquesta.
16: Preocupar-me per la meva mort, prefereixo preocupar-me per la meva vida.
14: Vídeos ensenyant les mans, tocant el piano al menjador de casa i un àudio impactant de Lloret, mig parlant, mig cantant, amb només un filet de veu, però sense perdre el sentit de l'humor.
15: I treu aquest humor negre que tenia el Marc, que de cop i volta fa un gir, no? Aquella cosa tan dramàtica de que està parlant de la mort i de com enfocar-la, i de cop i volta diu el que necessito és la jubilació.
14: L'exposició també és una oportunitat per sentir tres temes inèdits del 2012 que no podem utilitzar en antena, amb Pau Bellvé i Dani Vega, i Marc Lloret, veu i teclat.
15: Una bona ocasió per donar a conèixer un material del Marc que l'últim any era una de les seves aspiracions. Hagués volgut tornar a gravar i no va trobar l'energia suficient per fer-ho.
14: La música acompanya el visitant tant allà una mirada i la paraula no són suficients, com aquesta peça de Lucía Fumero, molt present els últims dies de Lloret. Del amor uno se acuerda
15: cuando andando río abajo ya no hay. A casa ha sonat, però en bucle. Li semblava que era una obra d'art, o sigui que ell li hagués agradat molt fer alguna amb la Lucía.
14: A banda de Mishima, música de Joan Garriga, Los Toreros Muertos i Maestro Espada.
15: No podia evitar crear, amb tot, vull dir, dinant, fent clinc-clinc-clinc amb el que tingués allà a mà, o quan entrava dins d'un tac, una ressonància, un d'aquests que fan soroll, no? I ell estava allà dintre i estava composant.
14: Una exposició que convida a aturar-se i reflexionar sobre l'amor i la mort, però també sobre el que queda quan la persona ja no hi és. Es podrà veure a l'ACVIC fins al 9 d'octubre.
16: Compartir la mort pot arribar a ser tan necessari com recuperador.
0: I rècord d'assistència al Festival B de Barcelona amb 35.000 persones. A casa eren tants, quan surti al carrer jo presumia encants. Durant 3 dies s'han ofert concerts a 40 artistes en 4 escenaris diferents. Muixca, aquí sentim de fons, Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal o Cupido i Vitnaga, entre d'altres, han actuat en aquesta 12a edició del festival, que ha aplegat 10.000 persones més que l'any passat al Parc del Fòrum. Hi ha hagut tot tipus de persones, de propostes, com ara pop i reggaeton, i també música urbana. Segons els organitzadors, la majoria del públic, un 85%, són joves de la mateixa ciutat.

0: Ara són 9:15. Obrim l'àrea de serveis de 3Cat Info i la primera connexió és pel trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda, Laia. Doncs encara queden retencions a aquesta hora. La P7 de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord i de Llinars a la Roca en sentit sud. També a la 2 a Jorba en sentit est cap a Igualada. A la C31 a Platja d'Aro en sentit Llagostera. A la C32 a Gavà, en sentit nord, a la C33 a l'entrada a Barcelona, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet cap al nus de la Trinitat, a Barcelona a la Ronda de Dalt, a la Trinitat Vella en sentit Llobregat i a la Ronda Litoral a la Barceloneta també en sentit Llobregat. Fins aquí la informació viària. Bona tarda.
2: El temps.
0: Previsió meteorològica del Dani Ramírez.
3: Darreres jornades de l'estiu. De l'estiu, segons marca el calendari, segons marca l'oficialitat, l'astronomia. Perquè cal dir que ja fa dies, des del 10 de setembre, som a la tardor meteorològica i la tardor oficial entrarà el proper dimecres, cap a les 2 de la matinada. Aleshores hi haurà aquest canvi d'estació, però el temps no canvia. De moment no s'albiren pluges en el futur. El pronòstic és un ambient més aviat eixut, temperatures altes de dia, fresques o agradables de nit, una mica fredes a les valls del Pirineu. I bé, potser canviaria el temps entre diumenge i dilluns. Encara queden molts dies, ho anirem veient. Però la situació ve marcada, sobretot, per aquesta calor que fa de dia i aquest ambient confortable o agradable de nit, amb una mica de fresca fins i tot. Màximes demà de 32, 33 a bona part de l'interior del país. Hi haurà llocs on es queden 28 o 30, més aviat a prop del mar, i, en canvi, llocs on es pot disparar la temperatura per sobre dels 34 o 35, fins tot 36. Ens referim al Pla de Lleida. Comarques interiors de la Vall de l'Ebre. Baix Ebre, també la Ribera d'Ebre, o potser el Priorat. I també es pot disparar molt la temperatura cap a les comarques de Girona, en aquest corredor prelitoral que segueix l'AP7, a punts de la Selva, sobretot Gironès, Pla de l'Estany, Empordà, Alt i Baix Empordà, i el Rosselló, temperatures també cap als 34 o 35 de dia. Molta calor demà.
2: 3Cat Info. 3Cat Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
0: En aquest Insostenibles parlarem de com està pujant la temperatura del mar, què ho provoca i quins efectes té. Navegarem amb Josep Pasqual, l'home que des del 1973 registra la temperatura de l'aigua a la costa de l'Estartit. I xerrarem amb Marc Pruom, cap de climatologia del Meteocat, i amb Fran Ramírez, biòleg de l'Institut de Ciències del Mar.
4: Aquest estiu, el mar ha assolit a nivell global la temperatura mitjana més alta que tenim registrada, 21,1 graus. Malgrat que és un fenomen global, no tots els mars el pateixen igual. Al Mediterrani, l'escalfament és un 20% més ràpid que la resta, amb anomalies que en alguns indrets ja superen els 4 graus.
5: Soc Josep Pasqual Masseguer, fill d'aquí l'Estartit, i des de molt petit ja em vaig aficionar a la meteorologia perquè el meu pare i el meu avi eren pescadors, em portaven a la barca. A 13 anys ja vaig començar a prendre notes del temps amb un pot de conserves, un termòmetre de 20 pessetes, començava a mirar temperatures i pluja.
0: Tenim una hora de navegació fins a situar-nos a uns 4 quilòmetres del port, en el punt on en Josep mesura la temperatura del mar des de fa 53 anys. Prou estona perquè el Marc Pruom ens expliqui què li està passant al mar.
6: A veure, el mar està en contacte amb l'atmosfera i, per tant, tot el que passa a l'atmosfera té una implicació tard o d'hora al mar. L'increment més fort s'ha donat en les últimes dues dècades. És quan hi ha un canvi més important, quan més s'ha incrementat la freqüència i durada de les onades de calor i també l'extensió. El gruix de l'increment s'ha donat des de 2010 o finals de la dècada dels 2000.
0: Puja la temperatura i també puja el nivell.
5: Tinc 36 anys datades i s'està detectant una pujada mitjana al nivell del mar de 3 mil·límetres per any. És a dir, pensar que està instal·lat aquest aparell ja ha pujat més de 10 centímetres al mar. I, esclar, es va menjant la sorra que hi ha a peu de platja i les mateixes onades el tiren endarrere cap al cim, però a còpia d'anar reculant la platja.
6: Normalment tendim a associar l'increment del nivell de l'aigua del mar a la fusió dels gels, no? Però hi ha un factor que és el factor expansió tèrmica, és a dir, quan tu escalfes un líquid, doncs tendeix a expandir-se, no? I això és el que està passant sobretot al Mediterrani, que aquest increment del nivell de l'aigua del mar es deu en bona part a aquesta expansió tèrmica, com a conseqüència de temperatures més altes.
0: I amb l'escalfament, els mars, que absorbeixen el 90% de l'excés de calor de la Terra, van perdent aquesta capacitat i també la d'absorbir CO2. Passem per les Medes i continuem mar endins mentre en Josep va prenent notes de tot el que observa.
5: S'està empobrint la Mediterrània. Es veu el mateix, però amb molta menys quantitat, habitualment. Per exemple, a la primavera, habitualment se veu macroplàncton, se veuen doncs, aquests organismes semitransparents, que són habituals, i aquest any pràcticament no se n'han vist.
0: Hi ha un empobriment que veiem a simple vista i que també constaten els estudis. Les onades de calor marina, cada cop més freqüents, intenses i llargues, estan transformant els ecosistemes del Mediterrani. Les espècies que poden, migren.
7: No només poden desplaçar-se cap al nord o cap al sud, sinó que també poden desplaçar-se cap a zones més profundes en resposta a aquests canvis ambientals, ja sigui la onada de calor o ja sigui l'increment de la temperatura, perquè tots els organismes tenen un rang òptim de temperatura i intenten moure's

0: hi ha desequilibris que els afecten.
1: Quan un depredador es mou d'una manera i la seva presa es mou d'una altra, doncs tenim un problema. El depredador, tot i que estigui en el seu rang òptim de temperatura, no té la presa de la que alimentar-se.
0: Ja hi som. En Josep atura la barca, prepara els estris.
2: L'ampolla és el que serveix per recollir una mostra d'aigua i els termòmetres...
0: I els té a punt, els tira a 90 metres de profunditat.
2: Tenim una temperatura altíssima. Avui, 3 de setembre, 26,2 graus a la superfície, igual que l'últim dia d'agost. 3 graus i mig per sobre la mitjana climàtica.
0: Un mar calent com aquest per la capacitat de refredament que tenen les brises, però sobretot és una bomba d'energia que multiplica les possibilitats de fenòmens meteorològics extrems.
3: Quan tenim un oceà o un mar molt càlid, augmenta l'evaporació i quan hi ha condicions d'inestabilitat, pot ser una dana, pot ser una depressió mediterrània, doncs el que fa és que té més energia. Per tant, pot créixer els núvols amb més vigor, amb més energia, i poden provocar aiguats.
4: Esports.
0: Fins a les 9 amb l'Alfons Gorina. Bona nit.
5: Bona nit. El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 del segon part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen. I han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan Davis. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat durament la designació de l'àrbitre.
6: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre... ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí llamamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
5: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
7: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
5: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar ahir per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Jugats avui a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1 i Villarreal 3, Llevant 1. Ara a partir de les 9 arrenca el València-Reial Societat. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així del partit.
8: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
5: A la prèvia del partit s'ha sabut de la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Gioacchini, que es perdrà el que queda de temporada. A la primera federació, encara en futbol, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I ara estem pendents del final de la final catalana de la Supercopa ACB que estan jugant el Barça i la Penya a l'Olímpic de Badalona, una final que s'està seguint pel Tot Gira de Catalunya Ràdio i que, sens dubte, acabarà guanyant la Penya perquè ara mateix guanyen de 17 punts, 101 a

0: 84, quan queden tot just 12 segons pel final. Anota un triple al Barça i situen el 87 al marcador, però això ja està dat i beneït. La penya, per tant, es proclamarà campiona de la Supercopa ACB després de derrotar el Barça.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi i Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, que ha estat segon, i Marco Bezzecchi, que ha estat tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens.
2: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno, he pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante y me ha vuelto a fallar de repente, de una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas, entro a box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
0: Confirmem la victòria de la penya contra el Barça Olímpic de Badalona en aquesta final de la Supercopa ACB, 101-87, victòria del Joventut de Badalona.
1: 3CAT Info.
0: I tornant al motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
0: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal a la final femenina de la Golden Cat per 3-2 després de remuntar un 2-0. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi, Geòrgia, i passarà a la fase de grups on es trobarà amb el Barceloneta. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9, un resultat que els permet revalidar el títol aconseguit l'any passat.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són les 9. El partit de Vladimir Putin guanyaria còmodament les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana, segons el sondeig a peu d'urna fet públic en tancar els col·legis i que li atorga més del 50% dels sufragis. Els resultats preliminars s'anunciaran demà a les 10 del matí. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya amb la mirada posada en les eleccions generals de l'any que ve. El president del govern espanyol ha insistit des de la Festa de la Rosa de Gavà que el PP està subordinat a Vox, mentre que des de Badalona, el líder dels populars ha demanat el suport dels catalans per governar Espanya. Carles Puigdemont assegura que ha pensat en dos o tres possibles escenaris per quan pugui tornar. Malgrat tot, diu que abans de decidir el seu futur polític, vol recórrer el país per prendre'n el pols. El líder de Junts n'ha parlat en una entrevista al The Sunday Times, la vigília que el Tribunal Constitucional debati el primer dels recursos contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet tanca el mercat de música viva de Vic amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones.
0: Esports.
2: El Barça és més líder de la primera divisió, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga, que han perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'acaba de proclamar campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final, jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu i suau a la costa. Es poden formar algunes boirines a la Catalunya central i al prelitoral, preferentment a la comarca d'Osona. Cel totalment serè i sol també a tot el país aquest dilluns, encara amb més calor.
0: Trescat Info.
3: Per la feina.
4: Tres rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
5: Aquesta ronda li posa Estrella Damm. Estrella Damm patrocina 3 rondes.

0: serà el primer peu, la Casoleta també el segon peu. Només queda l'Enxaneta, que s'encavalqui. El poden carregar els castellers de Vilafranca, les tres passes de l'Enxaneta. 3 de 10, carregat els castellers de Vilafranca. I ara la sortida de la canalla, amb tranquil·litat, com les tres ocasions descarregades. Llisca l'Enxaneta, arribant fins les manilles. Surt la Casoleta també, surten els donos. El 3 de 10 està immaculat dels castellers de Vilafranca. La Casoleta, que ja toca les manilles, també surten els dosos, dominant-lo els verds. Per quarta vegada aquesta temporada el descarregaran, sortiran les setenes, està perfecte, extenuació en aquest 3 de 10, aquest color verd, per quarta vegada aquesta temporada el descarreguen. Segona ronda, magnífica també dels castellers de Vilafranca, primer 3 de 9 amb l'agulla, i ara 3 de 10.
1: Bona nit, benvinguts a l'Univers Vertical. És el 3 de 10 que avui han descarregat a la plaça de la Font de Tarragona els castellers de Vilafranca, el quart que fan aquesta temporada. David Prats, bona nit.
2: Bona nit, Josep.
1: Avui un 3 rondes que comencem, doncs, a la plaça de la Font de Tarragona.
2: I també passarem per Vall d'Oreix, on han actuat els Minyons a Terrassa, i per Esplugues de Llobregat, que han convidat els castellers de Sants i els Capgrossos de Mataró. Ahir el 3 rondes també va ser a la Diada Salvany de Vilanova i vam estar pendents del Mercadal a Reus i del primer concurs Quarts d'Amunt a la Bisbal del Penedès. Us informarem del més destacat del cap de setmana casteller i escalfarem motors per les properes diades de Santa Tecla a Tarragona i de la Mercè a Barcelona. Això i la prèvia de la primera sessió del concurs de castells, que es celebrarà diumenge que ve a les 10 del matí a Torredembarra.
1: Avui fem aquestes 3 rondes des de la delegació de Catalunya Ràdio a Tarragona, el David Prats i el Josep Almirall, el control de so Albert Cots, el control central Andrea Martínez, i analitzarem i comentarem l'actualitat amb el periodista Francesc Domènech i la castellera i excap de colla dels Xicots de Vilafranca, Tamara González.

0: Quico, Tamara, bona nit, benvinguts a altres rondes.
1: Bona nit, moltes gràcies.
2: Bona nit, gràcies.
0: Avui hem coincidit a la plaça de la Font abans de començar l'actuació castellera parlant amb castellers tarragonins, amb algun rotllet d'aquells rotllets que es formen a la plaça. Em comentaven que caldria avançar aquesta diada d'avui, també es referien a Sant Magí, segurament una hora, començar a les 11 del matí. Diu, són diades que no estan precedides de cap protocol de festa major, de balls ni de res, i que es podrien començar abans per dos motius. Un, perquè encara fa molta calor, i l'altre perquè tothom té ganes més o menys d'anar a dinar a una hora prudent. És una bona idea i a Tarragona acostumen a ser innovadors en aquestes coses, eh?
2: Sí, jo crec que sí. A més, últimament no s'estan veient diades de diumenge avançades a l'hora. Nosaltres que ho hem provat, i jo que com a castellera ho he provat, crec que és una molt bona idea i, a més, també pel públic és molt més fàcil poder participar a aquestes diades.
0: Perquè allò que els castellers tenen ressaca a les 10 del matí, això tampoc no és cap justificació, eh?
2: No hauríem de tenir ressaca els diumenges.
0: Quico.
1: Sí, sí, és evident que, en fi, una de les diades que té una certa facilitat per introduir modificacions és aquesta, justament, no? Perquè és allò que deies, no hi ha protocol de festa major, sí que hi ha actes abans, però hi ha més marge de maniobra i començar una hora abans faria que haguéssim anat a dinar una hora abans.
0: Doncs aviam si l'any que ve ho tenim arreglats. Avui, la plaça de la Font de Tarragona ha acollit una de les grans diades de la temporada castellera.
3: Aixecador i enxaneta, una mica va a vella, a veure si el pots carregar i també descarregar. Només queda l'aixecador i l'enxaneta, un peu de l'aixecador, l'altre peu, l'enxaneta, que ara mateix carrega, carrega, carrega el 4 de 10 en la tercera ronda del primer diumenge de festes. I a veure si li poden aguantar la vida, a veure si la vella treu l'enxaneta, a veure si la vella treu l'aixecador. S'estira una mica quins, aguantant-li la mida a la vella, la gloriosa que treballa el 4 de 10, la gloriosa que treu l'enxaneta, la gloriosa que treu l'aixecador i acaba caient. 4 de 10 carregat de la colla de l'aixecats de Valls. Semblava que avui era la bona, però ha acabat saltant. Només queda l'enxaneta, la primera aleta, la segona aleta. 5 de 9, carregat de la colla jove aixecats de Tarragona. La canalla que surt amb molta tranquil·litat. El podran, jo crec, descarregar. Veurem la sortida de l'enxaneta, també dels acotxadors. De moment el tronc molt tranquil. La jove de Tarragona traient la canalla d'aquest 5 de 9. Els dosos de la part del 2 que estan sortint. Els de la part del 3 també. Es manté estàtic el tronc d'aquest 5 de 9 lila. Per tercera vegada consecutiva el descarregaran aquest any. La jove de Tarragona que treu les sisenes de la part del 2. També surten les sisenes de la part del 3. Ja pràcticament el tenen. Comença a aplaudir la plaça de la Font. El descarregaran per tercera vegada aquesta temporada. 5 de 9 lila per començar el primer diumenge de festes. Llença un peu la cotxadora. El segon peu de la cotxadora. Només queda l'enxaneta. Els xiquets a punt de fer les 3 patates amb l'enxaneta. Ara 3 de 9. Carregat pels xiquets de Tarragona. I ara important que la baixada de la canalla sigui tranquil·la, que puguin aturar aquest petit belluguet. L'enxaneta que està sortint, la cotxadora que també està sortint, l'estan defensant els xiquets de Tarragona. L'enxaneta que ja és al folre, la cotxadora també, els dudos que estan sortint, l'han de treballar una mica, els xiquets de Tarragona traient les sirenes del castell. Aguanteu-lo, aguanteu-lo, a veure si el pot aguantar. Les sirenes que surten, treballen els quarts i al final s'acabaran tancant. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que acaben de parar. I el tenen, i el tenen, el descarreguen els xiquets de Tarragona. 3 de 9 èpic, derratllats, impressionant a la segona ronda. Feia dos anys que no el feien, el que acaben de salvar el pis d'equips.

0: La diada del primer diumenge de festes a Tarragona ha refermat les sensacions que havien transmès fins ara les quatre colles que hi han participat. Per una banda, que els castellers de Vilafranca són en un nivell d'excel·lència difícil d'igualar i encara més difícil de superar. Per l'altra, que la colla vella dels Xiquets de Valls continua sent capaç del millor, però que encara no ha aconseguit esvair tots els dubtes que ha anat generant. També que la colla jove Xiquets de Tarragona és un dels seus anys més bons, però que encara no és la mestressa total dels seus límits. I, finalment, que els Xiquets de Tarragona són en un moment de creixement dolç, amb la sort entesa com a mentalitat, com aliada en els instants més difícils dels castells. Avui, nou recital dels castellers de Vilafranca, que han fet la seva aleta número 50 en el 3 de 10.
1: Un 3 de 10 al quart de l'any que ha quedat amb la rengla baixa, però que han descarregat amb una certa comoditat. L'han fet després del 3 de 9 amb l'agulla de la primera ronda, que avui han hagut de treballar l'estructura de 3. A la tercera ronda han descarregat una supercatedral de postal i s'han acomiadat de la plaça amb un pilar de 8 de qualitat. Àngel Grau, al cap de colla dels penedesencs, en declaracions al 3 rondes.
2: Content, perquè venim de 15 dies bastant parats després de festa major i tornar a venir aquí a Tarragona, que és exigent, és una actuació molt exigent, doncs al final sortir com hem sortit doncs és molt bo. Sí que és cert que el 3 amb agulla ha sigut molt més treballat dels dos que havíem fet aquest any, però bueno, contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any, vull dir, no és una novetat d'ara, sinó que ja tot l'any estem aquí i ara tancar-nos al Figuerot esperant el concurs.
3: Demà feu una roda de premsa per parlar precisament del concurs, del programa que hi portareu, però vaja, sembla que aquest 3 de 10 és un castell dificilíssim, és un castell de 10, però que dona totes les garanties, per exemple, per sortir al concurs.
2: Sí, sí, sí, jo crec que serà... Hem d'acabar de veure-ho, però crec que serà el castell de sortida, més que res, perquè és un dels castells que valen més i que ja hem descarregat 3 cops. Ara, els castells que ens volem plantejar necessitem molta gent i necessitem que la gent de Vilafranca i de la comarca, de tot l'aficionat casteller, ens acompanyi, perquè estem treballant el 9 de 9, el 4 de 10, el Pilar de 9... Són castells que no és cap secret que els estem tocant, vull dir, no cal que ens amaguem les cartes que portem al concurs i, per tant, ens queden 15 dies d'assaig molt específic d'aquests castells.
3: L'altre dia al Bor vaig parlar amb la Marta Balló, setena del Pilar de 9, i em va dir que el veia possible a l'ETAP i a tot arreu, és a dir, que el concurs podria ser un castell a portar.
2: Sí, sí, és un castell que entra dintre de la quiniela, vull dir que al final, si no haguéssim descarregat mai cap pilar allà, però ja hem descarregat castells amb agulla, hem descarregat el pilar de 8, per tant, aprofitar aquesta finestra de bon temps d'aquest pilar que ens dona moltes garanties i que serem molta gent, per què no? Però bueno, primer farem l'1 i després a veure com arribem.
3: Veient el bon estat de forma dels castellers de Vilafranca, cada vegada més que s'acosta el concurs, la gent us veu ja pràcticament com a guanyadors. En un concurs ja 3 castells poden passar moltes coses, eh? Però vull dir, tu t'hi sents? Et veus amb moltes possibilitats?
2: No. Jo em veig que les dues colles més grans tenim, o les 3 colles més grans, tenim un castell de sortida que crec que és molt clar, aquests 4 de 9 net i aquest 3 de 10. I a partir d'aquí comença una guerra. Bé, la colla vella avui, aquest 4 de 10, tant igual que Sant Fèlix, se'ls hi ha quedat a res de descarregar-lo. Nosaltres també ja sortien dosos. Clar, llavors, a partir d'aquí tot és molt difícil. Que passa que estem molt ben acostumats ara i semblen que puguem fer castells de gamma extra molt fàcils, però són molt complicats, no? I ara, sortir del 3 de 10 en amunt, jo crec que és molt difícil.
0: De sortida, la colla vella ha batut un rècord mai assolit per ningú. Descarregar 6 vegades seguides en una temporada el 4 de 9 net, el castell total.
1: En són els grans dominadors i avui ho han deixat més que clar. Les complicacions han arribat a la segona ronda, quan la vella ha volgut aconseguir la confiança amb el 4 de 10, que per Sant Fèlix va deixar només carregat. A la primera temptativa, la realitat els ha aconsellat desmuntar-lo quan ja s'hi situaven les setenes. A la tercera ronda hi han tornat i d'entrada les sensacions no han millorat, n'han fet un peu desmuntat amb quarts, amb l'esforç i el desgast que això suposa. L'han tornat a muntar i ara sí l'han validat. Aquest 4 de 10 ha pujat molt bé, tant que semblava que avui seria el dia. Però amb la passada de la canelleta per dalt, l'estructura s'ha espatllat, ha començat a patir de manilles en amunt i a la sortida de la setena s'ha trencat entre 15 i 600. Un cop dur per a la vella, que a la quarta ronda no ha anat més enllà del 3 de 9. Els del Portal Nou tampoc no s'han pogut acomiadar com volien. Tard i amb moltes hores de sol a la plaça han deixat encarregat el Pilar de 8. Manel Urbano n'és el cap de colla.
4: Una mica dues lectures, no? Content perquè amb el 4-10 crec que ha donat bastantes més bones sensacions que no pas el dia Sant Fèlix. El que passa que sí que és veritat que portàvem ja tres peus i segurament això s'ha notat. I bueno, quan t'acau un castell amb els dosos durant les manilles, pues, t'emprenya, però bueno, tens la sensació aquesta de que està molt a punt de descarregar-se, no? Per la resta, bueno, pues després de perdre una ronda i les hores que érem, hem intentat fer 3-9 per plantejar-nos cap al pilar de 8, i bueno, al final de 8 potser se'n va i tal. No estic content, evidentment, i ara mateix pues, la moral no la tinc molt alta i sé que no és la millor manera d'arribar al concurs, però bueno, això no vol dir que defallim o que deixem de tenir ganes de treballar-ho fins a l'últim moment.
1: Dues setmanes del concurs, ara tancar-se i treballar.
4: Sí, tancar-se i treballar i fer una mica de curassa i pujar la... Doncs, anar amb moltes ganes perquè el concurs tampoc avui, doncs, sabem que hi ha... De les dues primeres rondes comptaran molt. Nosaltres, de les dues primeres rondes, pues, és molt probable que ja tenim com una i mitja que hem fet, no? Com aquell que diu. I, bueno, després ja veurem a què es juga.
1: Suposo que és tornar a descarregar el 4-net, a partir d'aquí el 4-10, una de les assignatures, i anar treballant-ho tot.
4: Sí, nosaltres aquí a la punt clau era el 4-10, tenia el 4-9, i en acabat doncs, ja haurem de tocar castells que no hem tocat aquesta temporada, a veure què tal van.
0: Avui la jove de Tarragona, que travessa un bon estat de forma, semblava que tindria moltes opcions a descarregar per primer cop a la plaça de la Font el 3-10. Ha anat just, però caldrà esperar.
1: Els del cos del Bou han resolt amb nota la primera ronda descarregant amb comoditat un altre 5-9, a la segona ronda han muntat el peu del 3-10 i l'han validat a la primera. La pujada seguida ha evidenciat que el castell els exigiria encara més que Sant Fèlix. I ha estat així perquè quan la cotxadora es disposava a col·locar-s'hi, amb el tronc ja molt desmanegat, s'ha trencat. La jove ha resolt la papereta amb dos correctíssims castells bàsics de 9 i, per acabar, el pilar de 7. Gina Fort, la cap de colla, s'explica el 3 rondes.
5: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així, fer un 5-9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos. Després, tot i l'incident del 3-10, poder plantar un 3-9 i un 4-9, crec que com a colla. També ens costava això fer abans, per tant, seguim en la línia, òbviament no és res del que volíem fer, però són dos castells de 9 més. I el del 3-10 crec que sí, és un castell que costa molt veure exactament quan està per tirar avall o quan no. Avui potser ens hem equivocat, però el dia de Sant Fèlix potser també l'haguéssim hagut de tirar avall, si és així. Llavors és així una mica de... Bueno, que no sabem, que no ha sigut com volíem i crec que no hem de mirar res més, sinó de millorar aquest castell i punt.
0: I els xiquets han sortit de plaça amb tots els objectius assolits. Primera tripleta màgica ratllada des del 2024.
1: Els batalassers han mostrat el seu bon moment a només dues setmanes del concurs. De sortida amb un 5-8 que ha calgut treballar força a la rengla. A continuació amb l'estrena del 3-9, un castell que ha tingut una descarregada èpica amb un dels quarts que ha estat dues vegades literalment a punt de plegar-se. Han acabat amb el seu 5-4-9 de la temporada que han descarregat havent-lo de treballar. Roger Budesca, declaracions a 3 rondes.
6: Ha anat tot molt millor del que esperàvem. Inicialment era un repte, el d'avui, per nosaltres. I estem molt contents poder tornar a fer la tripleta a Tarragona, a casa, l'any del centenari, amb tot el que comporta, agraït.

0: Això és el que hem viscut avui a la plaça de la Font de Tarragona i així ho han vist els màxims dirigents de les quatre agrupacions que hi han participat. Un primer diumenge Tamara amb satisfaccions i decepcions repartides, però 8 castells de la gamma extra i 4 colles que, això sí, han presentat programes molt ambiciosos, i això tenint en compte que només som 2 setmanes al concurs.
1: Sí, bueno, jo crec que ens porten acostumats una mica, no? Durant aquesta temporada d'aquests programes, són 3 de les 4 colles venen d'un estiu molt, molt intens. Fa 15 dies tot just era Sant Fèlix, no? I bueno, a part, han fet un superestiu amb molts castells de gamma extra. Crec que ells sempre venen, no?, a donar-ho tot, i sobretot quan es veuen les cares entre les colles. Però, bueno, sensacions agradolces, no?, una mica, per una part, els castells de Vilafranca jo crec que surten reforçats, no?, i amb aquestes ganes de concurs de castells, perquè crec que porten una temporada molt bona, impecable a nivell de castells, amb només una caiguda. I les altres dues, doncs, potser han de fer una feina extra, no?, sobretot a nivell psicològic, perquè no crec que tinguin problemes a nivell casteller, no? Han demostrat que tenen castells de gamma extra, que els tenen a l'abast i que castellerament estan forts, no?, en certs moments de la temporada que ho han anat demostrant, però sí que és veritat que aquests tocs d'atenció a 15 dies de concurs, doncs segurament els hi donarà molta més feina, sobretot a nivell mental i psicològic.
0: Quico, vivim grans diades aquesta temporada, fins i tot quan les coses no van del tot bé. Després, el resultat final, mires i dius, caram, el que hem arribat a veure avui, no? Mm-hmm.
2: L'exemple d'això avui és la Colla Vella, en el sentit de dir, ostres, evidentment, no estan contents, estan molt tocats moralment per tal com ha anat l'actuació. Esperaven descarregar el 4-10, després el tercer castell, que hagi estat el 3-9, ja aleshores, i la caiguda i tal, aquí ja és una altra història, però han vist el seu resultat i han vist el resultat, per exemple, dels castellers de Vilafranca, que són el rival a batre, per tant, han quedat tocats, en el sentit de dir, ells són els favorits, nosaltres hem de pencar molt, no? Però tot i haver fet una mala diada, en el sentit que han quedat tocats, clar, és una mala diada, en què han descarregat el 4-9 net, que han carregat el 4-10, que tenia una certa corda per tirar més avall, i han carregat el pilar de 8. Vull dir que ja m'agradaria a mi estar malament amb aquestes circumstàncies, saps? Jo crec que la Tamara ho ha dit, jo crec que hi ha feina, més enllà d'assajar els castells que hagin de portar, hi ha feina psicològica, en el sentit de dir aquests ànims s'han d'aixecar, i hi ha 15 dies de marge, hi ha assajos, hi ha, en fi, perquè tots plegats es motivin. I els castells de Vilafranca, està clar que avui han ratificat que són els grans favorits per guanyar el concurs, i que, a més, tenen un... El que sentíem de la veu del cap de colla, que tenen una gamma de castells absolutament espectacular, perquè si els hi falla un, en tenen un altre, i si els hi falla aquest altre, encara en tenen un de tercer i fins i tot un de quart.
0: Els hauria de fallar gairebé tot,
2: Els hauria de fallar tot, per tant, tenen tots... Normalment, el concurs, si mirem l'històric, acostuma a fer justícia. Acostuma a guanyar-lo la colla que s'ho mereix. I enguany, a data d'avui, qui s'ho mereix més, és evident, són els castellers de Vilafranca.
0: Mm-hmm. Abans la Tamara ho deia, una caiguda en tota la temporada, la del 4-10, que el 4-10 porta la caiguda incorporada, o el risc de caure incorporat. Esclar, hem estat aquesta tarda, el David Prats i jo, comptant una mica les temporades d'aquestes quatre colles que hem vist avui. Parlem ara dels castells de Vilafranca, anem una mica colla per colla, i han arribat a descarregar, si no ens hem descomptat, perquè el 2-9, la Torre de Nou, el rànquing casteller que fas tu de la revista, ja no hi surt, n'hem recordat, em sembla, dues, que sí, n'hem vist, David. 36 castells de la gamma extra, només amb una caiguda d'un 4-10.
2: És que és espectacular.
0: Tornen avui a descarregar el castell de sortida, el 3 de... Com a dir... Sentíem l'Àngel Grau, el 3-10, que pot ser el castell de sortida. És un 3-10, eh? Avui completen 4 castells, llevat del 3 amb l'agulla, que no ha anat tan bé, però la qualitat, un 5-9 pràcticament de postal, estan en un any d'una excel·lència tècnica brutal.
2: Sí, és que avui el primer castell, el 3 amb el Pilar, ha estat bastant xurro, per entendre't. Però el 3-10 ha estat magnífic, i el 5-9 ha estat un 5-9, que vaja, jo he quedat allò, ostres, però què acaben de fer aquesta gent? Ha estat un castellàs impressionant, no es movia, era una roca, tu ho has dit abans, no? I per tant, aquí hi ha un nivell de, sobretot de confiança, que és el que crec que li cal a la Colla Vella. Jo crec que a la Colla Vella hi ha un problema de confiança en si mateixos. És a dir, avui, amb tants peus desmuntats com han fet la Colla Vella, han vingut a demostrar que tenen una certa por, no por, pànic a caure. Avui tenien por a caure. I a més, experiències d'altres diades de primer diumenge de festes, aquell any que es va lesionar el Joan Ibarra, que van haver d'improvisar pel concurs, etc.
0: Que van haver després del concurs.
2: Que van haver després del concurs, però tinc la sensació que hi havia un cert pànic a caure. I el 4 de 9, amb peus desmuntats. Dius, d'acord, el 4 de 9 ja ho porta bastant intrínsec, també, l'haver de fer peus desmuntats. Però és que han desmuntat... El 4 de 10 han fet un intent desmuntat i després de la segona han desmuntat un peu de 4 de 10. Clar, dius, ostres...
0: I això contrasta amb la seguretat que veus als castellers de Vilafranca,
2: aquí,
0: no?
2: Clar.
0: M'ha agradat molt... És una obvietat, però m'ha agradat molt... M'ha posat allò que diuen la frase de l'Àngel Grau, dels castells de Vilafranca, que ha dit, sortirem de, segurament, de 3 a 10, diu, la guerra comença a la segona ronda. Clar, és però potser per unes colles més que pels altres. Els verds poden tenir un parell de grans castells allò consolidats amb poc risc de caure, no? I és poder la diferència, no?, amb les altres colles, ta mare.
1: Sí, bueno, és el que hem anat veient una miqueta aquesta temporada, no? El benefici que tenen els castells de la Franca en aquest cas és que tenen una gamma increïble, no?, i que poden optar, no?, i poden triar. A més, crec que en aquest cas, pues, concurs potser és una de les actuacions que beneficia, no?, anar al darrere, vull dir, actuar en última posició, i així també les pots veure venir una mica. Crec que serà un concurs impecable, perquè, tot i que ara estaves nombrant, no?, que els castells de la Franca portaven 36 games extres durant aquesta temporada, crec que totes les colles han fet molts games extres. Hem vist un Sant Fèlix absolutament impecable, i hem vist un estiu increïble, no?, a nivell de castells, i crec que evidentment el concurs està per guanyar-lo, no?, està per competir-lo i per anar fins al final. Crec que veurem un concurs maco, però també veurem molts castells molt grans, no?, i que potser necessitem també, no?, com a espectadors, doncs, disfrutarem d'aquest concurs de castells.
0: Ara el Quico parlava d'una certa por de caure de la Colla Vella, que per això, doncs, han desmuntat dos peus de 4 net, han fet un intent desmuntat de 4 de 10, un peu desmuntat de 4 de 10, aquí ja has fet com a dues...
2: Peu desmuntat de 3 de 9.
0: De 3 de 9, també, vull dir que has fet ja dues actuacions amb una, no? No sé, tu has estat cap de colla, per què cau tant la Vella? Perquè, havent fet grans actuacions com ha fet, després per què ha caigut en 8 castells?
1: Jo crec que hi ha moltes coses que nosaltres no veiem, no?, dintre d'una colla de castells. Segurament els castellers de Vilafranca l'any passat, que van tenir més problemes, tenien un problema molt gran a nivell de canalla, que van saber rectificar molt bé, no?, i que aquest any han treballat moltíssim, perquè es veuen moltes cares noves i es veu que hi ha molta rotació al pom de dalt. Doncs segurament la Colla Vella té altres problemes que des de fora no els sabem veure. Vam tenir una lesió també, si no recordo malament, de l'enxaneta del Pilar, que els va penalitzar, no?, durant unes quantes setmanes. I segurament quan tens aquest tipus de lesions, no?, de castellers i castelleres tan importants al tronc o al pom de dalt, et fa tenir una mica més de respecte, no?, si també et recordem, doncs, la caiguda de la lesió a Joan Ibarra, també 15 dies de concurs, no? Són aquelles coses que com a castellers i castelleres, doncs, et ressonen una mica, no?, i et fan tenir una mica més de por i potser segurament penalitzen, no?, que en lloc d'ajudar-te el que fa és perjudicar-te. El per què no ho sé, però estic segura, doncs, que treballaran, no?, aquests 15 dies per intentar millorar aquesta situació i, bueno, per la resta de temporada també.
0: Quico, ho hem parlat més d'una vegada amb això de la Colla Vella, que es tanquen el local i les coses poden canviar. Ara, 15 dies del local d'assaig, poden revertir aquesta situació, no sé, aquesta falta de confiança, aquests dubtes que poden aparèixer, amb 15 dies tancats al local, això ho canvies?
2: Jo crec que...
0: Perquè, no, t'ho dic perquè, per exemple, era molt important pel Manel Urbano tornar a fer aquest 4 de 10, fer la plaça i treure't, diguéssim, l'angoixa de sobre.
2: Jo crec que els assajos de la Colla Vella s'han vist coses molt, molt, molt, molt interessants. Per exemple, aquest 4 de 10, si el portaven a plaça, i avui l'han portat a plaça, és perquè els assajos d'aquesta setmana els ha anat bé. Si avui l'han portat, per exemple, el 2 de 8 net, o sense folre, és perquè els assajos han anat malament aquesta setmana. Mm-hmm. O sigui, ha caigut dues vegades. I, per tant, bé, els assajos estan per això, no? Però hi ha castells, i fins i tot aquests castells nous, que el Manel Urbano deia, que aquests, els dos primers castells semblen bastant clars, 4 de 9, 4 de 10, però que el tercer castell, l'Àngel Grau deia, la guerra comença a la segona ronda, mm-hmm. però atenció a la tercera, que és quan, diguéssim, han de posar sobre la taula...
0: La dimensió desconeguda.
2: La dimensió desconeguda, els castells inèdits aquesta temporada, com a mínim, no? I aquí és... Tant de bo arribem al punt que aquests castells hagin de decidir el concurs. Ho dic com a espectadors, perquè vol dir que voldrem castells que encara no hem vist aquesta temporada. Uh-huh. 3 de 9 net, en fi... 9 de 9.
0: A diferència de la Colla Vella, que no ha vist bé el 4 de 10, n'ha fet un intent desmuntat i després un peu desmuntat, escoltàvem la Gina Fort, de la Jove de Tarragona, que han tirat el 3 de 10 amunt i potser l'haurien hagut de desmuntar, però llavors ha reflexionat i ha dit a Vilafranca potser també ho hauríem hagut de fer i ens va anar bé. De vegades és... no ho sé, potser falta una mica d'experiència en aquest castell, encara no saps com quan el tens amb quarts a dalt o així, quina ha de ser la situació...
1: Són castells molt, molt difícils i cantar castells també és molt difícil, no? Que de vegades no li donem aquesta importància i també ho és. Fer una lectura, no? Estar allà a una plaça, veure aquell 3 de 10. Jo també sóc partidària que potser Sant Fèlix, aquell 3 de 10 també l'haurien d'haver desmuntat i el van descarregar. Uh-huh. Cada colla coneix els seus castellers i les seves castelleres i segurament la persona que l'estava cantant entenia que quan es col·loquessin dosos se sentaria i no ha passat. I potser en el moment que s'ha donat compte que l'havia de baixar i ara massa tard, no? Que aquestes coses també passen als castells. Jo crec que al final aquest nervi ha pujat a dalt del castell, ha anat pujant pisos cap amunt i al final ha saltat per això, no? per un nervi que estava ascendent tota l'estona del castell. Jo crec que la Jove de Tarragona ha demostrat, primer, que té una canalla impecable, una rapidesa als castells increïbles, i que se saben, no?, aixecar de totes aquestes coses que els hi passen, no?, perquè els castells passen coses a totes les colles, no només avui a la Jove de Tarragona. Són molta gent, assajant molt bé, i jo crec que ho poden, no?, reconduir una miqueta això. Crec que el 3 de 10 el tornarem a veure de color lila, segur.
0: Sí, perquè, no ho sé, és un accident fàcilment superable, aquest del 3 de 10, perquè a Vilafranca, per exemple, a la Diada de Sant Fèlix, van aconseguir una càrrega de fortalesa mental, de confiança, tal com va anar aquella actuació. No sé si ara aquesta caiguda els pot obrir cap dubte o no. Jo crec que és una colla que enguany mentalment està molt forta.
1: Ja, quan van venir a Sant Fèlix, ja venien d'una mala diada, no?, que va caure el 4-9 amb l'agulla, els hi va caure el pilar i demés, no?, i es van saber recomposar en 15-10 dies. No?
0: Però eren estrenes, no?
1: Sí, bueno, però els castells al final cauen. Pot ser una estrena o pot ser que no, perquè el pilar de 8 sí que l'havien descarregat abans.
0: Sí, però el 4 amb el pilar.
1: Però bueno, són caigudes lletges, no?, i que potser passen una mica factura. En aquest moment, el 3 de 10, qualsevol persona que estigui al món dels castells sap que un 3 de 10 és molt difícil, no? Els castells de Vilafranca el celebraven moltíssim avui igualment, no?, perquè al final, per molt que l'hagis descarregat, són castells molt complicats, no?, i els castells de 10 són difícils. És veritat que potser la Jove de Tarragona no és els que tenen més experiència, no?, perquè potser són els que menys castells porten de 10, però segurament tenen... forma de poder reconduir-ho en aquests 15 dies.
2: Jo crec que la Jove Tarragona avui el que li ha passat és que, o sigui, li haurà servit per tocar una mica de peus a terra, en el sentit de que, sobretot l'actuació de Sant Fèlix, i conscients de com havia anat el 3 a 10, que probablement això que deia la Tamara, no?, que s'hauria d'haver desmuntat, també coincideixo amb ella, però avui se n'han adonat de que estan... exagero una mica, però se n'han adonat de que estan treballant uns castellassos que són dificilíssims i que cauen. I que, per tant, clar, van a Vilafranca, descarreguen quatre castells de gamma extra després de l'actuació del Catllà, que també descarreguen quatre castells de gamma extra, clar, totes en ponen, doncs va al concurs, i si descarrego el 3 o el 4 de 10 és que tinc opcions de guanyar-lo. I és veritat, descarregant el 3 i el 4 de 10, un té opcions de guanyar el concurs de castells. I la Jove Tarragona estava en aquest escenari i avui hem dit, i tanto això, una mica l'experiència i tot això que comentàveu, no? Però que el 3 de 10 és perfectament reconduïble, però probablement el d'avui haurà servit per fi, per revisar estratègies d'altres, de les altres coses que tenen intenció d'intentar.
0: La Jove de Tarragona té dimecres que ve, encara per fer avançar més feina, sí, fer sí. més proves a plaça, tornar a agafar confiança a plaça. Avui, de la plaça de la Font, els castellers de Vilafranca han d'haver sortit totalment satisfets, però jo crec que la colla que ha sortit més satisfeta són els xiquets de Tarragona, perquè, escolta, la manera de celebrar-ho, començant cants, mantejant el cap de colla, començant cants, cabals, a cap d'una estona, tornar amb la mateixa cançó de Matalassés, Matalassés. Avui es nota que també la mentalitat que no tenien la temporada passada la tenen aquesta, perquè aquell 3...
3: La passada i l'anterior, i l'anterior,
4: sí,
3: i l'anterior.
4: Sí, perquè s'han esborrat els fantasmes.
0: Perquè
4: sí.
0: el 3 ha acabat allò per... El David ja la locució el donava que queia, perquè sí, sí, que ho sí. semblava. Però és la mentalitat, la força mental, no? Aquesta colla s'ha pres alguna cosa.
1: Jo quan he vist la diada he pensat justícia castellera, vull dir. Crec que xiquets es mereixia moltíssim aquesta diada, han treballat moltíssim. Crec que el que ha passat avui és una conseqüència de feina de molts anys. Vull dir, no crec que aquest any de cop hagin dit ei, tenim el cap ara i ara fem els castells, sinó s'ha treballat moltíssim, no?, a les juntes anteriors i, evidentment, aquesta tècnica també. Han treballat moltíssim per aquest objectiu i s'ha vist, no?, es veia a la cara de la gent que eren feliços, no?, i això ha sigut justícia castellera avui, jo crec que sí.
0: Per acabar, Quico.
2: Justícia castellera. Li manllevo a la Tamara l'expressió, s'ho mereixien, no venien d'un any dolent, venien d'una era dolenta, pràcticament, no? A més, amb l'agreujant del local, i s'estan, o sigui, estan vivint un any de franca recuperació de la confiança i dels castells, encara amb els problemes del local sense... En fi, que tardaran molt de temps, encara tenen la solució pactada, però es necessiten obres, etc. Tardaran anys encara en recuperar la normalitat com qualsevol altra colla. I així i tot han estat capaços de fer aquesta temporada de recuperació molt ben estudiada, molt ben medit tot, en quines places provem el primer 4 de 9, en quines el repetim, per Santa Tecla van voler per Sant Magí, no va poder ser, ara per Santa Tecla sí, avui ho han aconseguit, els hi queda encara fins per Tots Sants, els hi queda molt de marge per fins i tot per provar alguna cosa nova. Avui sentia, sortint de la plaça, sortia un debat entre dos castellers de base, de si per Santa Tecla, dimecres que ve, millor fer el 5, repetir el 5 de 8 o fer el 7 de 8, no? Per reduir risc, perquè ara ja ho tenim fet i no cal tornar a caure. En fi, perfecte.
5: Segona ronda.
0: Hem de parlar més qüestions de l'actualitat castellera, com, per exemple, que els Minyons de Terrassa han fet Valldoreix població de 9 pisos. A una setmana de la Mercè, els Minyons han completat el 3 de 9, el 5 de 8, el 2 de 8 i el Pilar de 7.
4: Escoltem Brugussó amb el cap de colla en declaracions a Sergi Castells.
6: Al final ens ha ajudat a rodar els castells, hem pogut fer el 5 de 8, el 2 de 8 i el 3 de 9. La intenció era fer el 4 de 9, però anàvem justos d'efectius i no valia la pena arriscar.
4: En aquesta diada recollim el 4 de 8, el 7 de 7 i la torre de 7 dels castellers de Sant Cugat, el 4 de 8, la torre de 7 i el 5 de 7 dels xics de Granollers i el 4 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla i el 3 de 7 dels castellers de Sarrià.
7: Aguantem bé, per la feina,
0: i aquest migdia han actuat Esplugues de Llobregat, els castellers de Sants i els capgrossos de Mataró.
4: Els castellers de Sants s'han apuntat al primer 4 de 9 del segon tram de temporada, l'han acompanyat de la torre de 8 i el 3 de 8. Pau Camprovín, el cap de colla, en declaracions al nostre company Lluís Martí, que parla del 4.
8: Portant, tornat a fer castell de 9, hem anat amb el 4 perquè és el castell que teníem algun debut i volíem fer-lo debutar abans de la Mercè.
4: Els capgrossos de Mataró han repetit l'actuació de la setmana passada al Born amb el 3 de 8, el 7 de 8 i el 4 de 8. Àlex Dorda, cap de colla.
9: El balanç pels resultats és positiu. Jo no surto del tot content pel 7. Crec que ens ha faltat volum de gent a la pinya, m'hagués agradat més.
4: Els castellers Esplugues han completat el 5 de 7, el 7 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. Sara González, cap de colla.
10: Molt orgullosa com hem acabat desenvolupant-la. Nosaltres venim d'una parada d'estiu just després d'una caiguda d'un 4, que el teníem molt ben assajat, però són coses del directe que van passar.
0: Destaquem res més, David, aquest diumenge?
4: El 4 de 8 de la Jove de Barcelona al Poble Nou i el 3 de 7 amb l'Agulla i el 5 de 7 dels Castellers de Mollet a pròpia plaça.
0: I d'ahir, a banda de la novetat del concurs de Quarts Amunt, destaquem dues diades, una especialment la Misericòrdia a Reus, amb uns grans xiquets, recuperant la categoria de nou.
4: Molt bona actuació dels de la camisa ballana, que van sortir de 5 de 8 i a la segona ronda es van apuntar al primer 3 de 9 de l'any. Van acabar la diada amb un 4 de 8 que volen posar damunt del folre. Marina Bertran, la cap de colla, en declaracions al 3 rondes, analitzant el primer castell de 9 de l'any.
11: Un 3 de 9 en folre, amb de postal, el vam poder gaudir moltíssim a nivell de tots els pisos, un folre paradíssim, una estructura sense cap, que no va presentar cap problema, una canalla ràpida i finíssima. Vull dir, molt contents, no només de poder descarregar un 3 de 9 en folre, sinó de com el vam poder descarregar.
4: Les dues colles convidades també van estar a un gran nivell. Els moixiganguers d'Igualada van tornar a descarregar el 4 de 9. Va ser a la segona ronda després de completar d'entrada la torre de 8. Van acabar amb el 3 de 8 també a l'espera de situar-lo damunt d'un folre. Mireia Prat n'és la cap de colla.
12: Molt contents de la diada de Misericòrdia. Per una banda, per les 280 camises que van poder-hi desplaçar, més que mai, i sobretot pels tres castells que hi van fer.
4: I els castellers de Lleida van descarregar al Mercadal la tripleta de 8 amb l'estrena del 3 i la torre. Marc Giné en declaracions al 3 rondes.
13: Per aquesta torre descarregada un altre cop, que és del maig del 24, no descarregàvem. El 3 ens ha costat molt, però al final, bueno, ja l'hem recuperat aquesta temporada.
0: Ahir, els xiquets de Reus, la festa es va allargar, eh?
4: Molt, molt.
0: Una estoneta. Ahir, el 3 rondes també va ser la plaça de les Cols de Vilanova i la Geltrú.
4: Els bordegassos locals van tornar a descarregar amb comoditat la clàssica de 8 i al final van fer una molt bona prova a plaça de Torre de 8 que van pujar fins a dosos. Mario Marco, el cap de colla, en declaracions al 3 rondes.
14: Ahir vam fer un bon assaig. Jo crec que al final tornem una altra vegada a la dinàmica abans de la festa major i avui doncs ha sortit tot bé, perfecte, i molt contents.
4: Els castellers de Sabadell van sortir de plaça amb els dos bàsics de 8 i el 5 de 7. Després de la caiguda de la torre de 8 a la seva festa major, han deixat l'estructura de 2 per l'assaig. Palmira Gil n'és la cap de colla.
15: Volem canviar algunes coses d'alguna manera de treballar tècnicament per poder solventar el que vam veure a plaça. Amb tranquil·litat anirem assajant. No està molt lluny la torre de 7 a plaça, però sí que no li volem posar més pressió.
4: I els tirallongues de Manresa van descarregar els dos bàsics de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. Lluís Maioles, cap de colla dels del Bages.
16: Sortim de festa major, que vam fer uns assajos increïbles. Ens havíem plantejat la clàssica per festa major i ara estem tornant a agafar el ritme i a veure si per concurs ens podem plantejar alguna més que el 4 de 8.
17: Que aguanteu aquí la vida més forta!
0: De fet, ahir va haver un munt de places amb castells. Us en destaquem, això?
4: El 4 de 8, descarregat dels xicots de Vilafranca en pròpia plaça, que van deixar la torre de 7 encarregada. La torre de 7 dels castellers de Castelldefels, a la mateixa plaça, i Esplugues de Llobregat, el pilar de 6 descarregat pels castellers de la Vila de Gràcia.
0: Els Bous a la Bisbal són la colla guanyadora del primer concurs de Quarts Amunt, que ahir es va celebrar al carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès. El podi el van completar els castellers de Mediona i els de Viladecans.
4: Els Bous amb 1.730 punts i van descarregar el 3 de 7 amb l'agulla, el 4 de 7 amb l'agulla i van carregar la torre de 7. Tais Ferrer, la cap de colla, en declaracions al 3 rondes.
18: Després de lo que vam aconseguir l'altre dia, podeu veure, no? O sigui, això, sense veu, a part de sense paraules, encara em costa assimilar que vam fer tres castells inèdits al mateix dia, però és que és el que porto dient tota la temporada. Hem treballat molt.
4: Els castellers de Mediona, amb 1.375 punts, hi van fer el 3, el 4 i el 5 de 7, i els de Viladecans, amb 1.355 punts, el 3 i el 4 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. A continuació s'hi van classificar els castellers del Foix de Cubelles, els castellers del Prat i els de Santa Coloma, que hi van fer castells de 6.
0: En fi, ara ho hem vist, aquesta setmana, a banda de la plaça de la Font de Tarragona, hi ha hagut més vida castellera, especialment a Reus, eh? Déu-n'hi-do l'actuació tant dels moixiganguers i especialment dels xiquets de Reus.
2: Que moixiganguers i xiquets són dues colles que són colla de nou, evidentment, l'any passat, l'altre, l'anterior i tal, però d'alguna manera cada any s'han d'estrenar, com si diguéssim. Cada any els hi costa Déu i ajut arribar a tornar a fer el castell de nou. Normalment arriba el tram final de temporada, com és el cas, Moixinguer és una mica abans, a la festa major, però Per tant, té molt de mèrit, perquè vol dir que han sabut treballar bé els troncs, han sabut substituir bé les baixes, han sabut substituir bé, treballar molt bé la canalla, en molts casos nova. Per tant, en fi, s'entén el to de veu...
0: De la Marina Bertran.
2: De la cap de colla, que devia anar a dormir tard.
1: Bueno, sí, coincideix una mica, no? Al final són dues colles que són dues colles de nou, però sí que és veritat, doncs, que van una mica més tard, no?, a l'hora d'ensenyar-nos aquests castells. Jo l'únic que espero és que els xiquets ens pugui ensenyar el 4-9 descarregat. I això suposo que ho esperarem pel concurs.
2: És la gran assignatura pendent dels xiquets, sí, de Reus, descarregar el 4-9. L'han carregat, però no l'han descarregat mai.
0: Voleu comentar res més ràpidament del cap de setmana?
2: Només una cosa molt interessant. Digues. La iniciativa aquesta del concurs 6, que ja no és de 6, perquè guanyen colles que fan castells de 7, i a més...
0: Sí, un 2-7 carregat.
2: 2-7 carregat, colles que van a aquesta actuació fent 3 estrenes, és a dir, quan hi ha una trobada d'aquestes característiques es veuen coses molt interessants.
0: Tamara.
1: El mateix, no? Jo molt contenta pels bous de la Bisbal, que a més són els nostres fillols, i, ostres, 3 estrenes amb una mateixa diada em sembla una animalada, i si una d'elles és la Torre de Set carregada, encara més, no? I també Mediona, no?, que al final són una colla que també cau molt poc, i primer intent de 5-7, no?, i descarregat, doncs també molt contenta per ells. I està bé veure aquestes iniciatives. Crec que es pot agrupar també a la resta del concurs.
5: Tercera ronda.
0: Ara ens dedicarem, David, a les prèvies dels propers dies.
4: Molta feina se'n gira.
0: Les diades de la Mercè, bueno, aquí ho explicarem tot el que s'hi pot veure, les diades de la Mercè, de colles convidades, diumenge a Barcelona, la de colles locals, dijous també a la capital catalana, de Santa Tecla, dimecres a Tarragona, són les 3 actuacions convencionals més destacades dels propers dies. A Tarragona, les 4 colles de la ciutat es citen el 23, a partir de la 1 del migdia, a la plaça de la Font.
4: Seguim l'ordre d'actuació. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau es presenten a banda de... tornar-se a plantejar el 4-8 amb l'agulla i el 5-8, no descarten alguna estrena més de la gamma alta de 8. David Lobo, cap de colla.
19: Segueix sabent-hi castells que amb possibilitats de veure's per Santa Tecla, o si més no, doncs treballar-se per arribar al concurs, però ja ho diem, no ens podem tancar les portes, únicament ficar com a punt de partida, reeditar tots els castells que ja han fet.
4: La colla jove Xiquets de Tarragona confia arribar a Santa Tecla amb més d'un castell de gamma extra. La cap de colla, Gina Fort, parla de les possibilitats d'estrenar el 9-8.
20: La gent està bé, que el tronc està bé, tenim algun nen, alguna canalleta tocada, però veurem fins on podem arribar, i que l'objectiu és mirar endavant i poder fer una mica el plantejament que teníem previst, intentar mantenir-lo ara mateix.
4: En el 9-8 podria entrar el dia de Santa Tecla?
20: Si tothom està bé, crec que sí que entrarà perfectament. No volem baixar nivell, al final els castells hi són a l'assaig.
4: Els Xiquets de Tarragona asseguren com a mínim un castell de 9 el dia 23. El cap de colla, Roger Budesca, encara no té clar si podrà reeditar la tripleta màgica aconseguida aquest migdia.
21: No tinc tan clar si farem o no la mateixa diada, ja veurem. Tenim també el concurs també al cap d'uns dies. Hem de valorar quins castells creiem que es poden donar més inputs, i a partir d'aquí doncs farem. Serà semblant, entenc, però no tinc tan clar que sigui la mateixa diada.
4: Creus que pots introduir alguna estrena nova?
21: No, seria potser introduir el 7-8 un altre cop en algun castell, ja veurem. A veure com estem.
4: Els Xiquets del Serrallo es marquen l'objectiu de descarregar el 2-8, estructura que en la diada de l'11 de setembre els va quedar a mitges. Josep Maria Gaia, cap de colla.
22: La intenció és que, després de descarregar una clàssica a Sant Magí, sí que es veu molt abusarat, i anem a la Tecla per anar a buscar la tripleta amb el 2-8.
7: I ens movem per la feina, ja.
0: Dijous, a partir de 1 del migdia, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, les 8 colles de la ciutat, de fet, ara ja n'hi ha 9, però una encara està en formació.
4: Els d'Horta, en parlàvem la setmana passada.
0: Exacte, les 8 colles que actualment funcionen habitualment durant tota la temporada compareixeran en una diada de la Mercè en format de rondes a l'antiga, que té previst una durada màxima de només 1 hora i 45 minuts.
4: Els castellers de Sants s'hi plantegen fer la millor actuació. El cap de colla, Pau Camprovín, explica les intencions.
8: Esperem anar amb la tripleta màgica, que ja l'hem fet un parell de vegades aquest any.
4: Els castellers de Barcelona es perfilen l'estrena del 3-9, castell que no descarreguen des del 2017. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
23: Jo crec que aquest ha de ser el que té més números a arribar. Veurem, nosaltres no renunciem a cap castell fins a l'assaig abans.
4: Els castellers de la Vila de Gràcia es plantegen 2 castells de la gamma alta de 8 a la Mercè. Carla Piñera, cap de colla.
24: El 2 és un castell que hem fet moltes vegades ja aquesta temporada, però a partir d'ara tindrà alguns canvis i hem de treure la plaça amb aquestes modificacions. I després tenim el 7-8.
4: La jove de Barcelona té la intenció de consolidar el 4 de 8 a la Mercè. Mercè Ranis al cap de colla.
3: Seguir amb el 4 de 8. Després, si les proves, sobretot, segueixen amb la bona dinàmica que portem amb el 2 de 7, doncs podria anar a plaça. És intenció de portar-lo un abans millor. I també estem entrenant el 9 de 7.
4: Els castellers de la Sagrada Família anuncien el 4 de 7 amb l'agulla, el 5 de 7 i el 7 de 7. Fins i tot el cap de colla, Eduard Martín, no descarta el 4 de 8.
6: Estem preparant el 4 de 8 i la nostra intenció per aquest seria que veiés plaça el més aviat possible, ja sigui a Mercè o a concurs.
4: Els castellers del Poble Sec apostaran per una actuació completa de 7 pisos. Pel que fa als castellers de Sarrià, aprofitaran la Mercè per preparar la jornada Torredembarra del concurs de castells. Edu Novell n'és el cap de colla.
9: Que la Mercè funcioni com una prèvia del concurs de castells de Torredembarra.
4: I aquestes són les intencions del màxim responsable tècnic de la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample, Alejandro Guerra.
10: Intentarem portar per la Mercè fer una diada de 7 i mig, amb el 3 amb agulla, 4 amb agulla i el 5 de 7.
0: I diumenge que ve a la colla jove, Xiquets de Valls, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Barcelona seran els protagonistes d'un cap de setmana marcat també per la primera sessió del concurs de castells.
4: A la plaça de Sant Jaume, els Minyons de Terrassa estan pendents dels últims assajos per portar una estrena de gamma extra, ho explica el cap de colla Brubussom.
11: Moltes ganes de provar, d'assajar fort, amb ganes i de veure una mica doncs, el que puguem preparar per anar a màxims a la Mercè.
4: A una setmana del concurs de castells, la colla jove Xiquets de Valls vol fer un bon paper a la Mercè amb castells de gamma extra que ja ha mostrat aquesta temporada. Tot i això, el cap de colla dels del carrer d'en Gassó, Francesc Inglés, fa una crida a la mobilització d'efectius.
25: El missatge, doncs, hi ha gent que fa viatge, que fa quilòmetres, que l'has d'estirar, no? I de vegades doncs, no pots correspondre. No? Els castells no són ciències exactes, de vegades. I qui puja els castells i qui fa els castells són persones.
4: Com dèiem, els castellers de Barcelona, depenent del resultat de la Mercè local, es podrien plantejar repetir el castell de gamma bàsica de nou 4 dies després.
0: I com dèiem, diumenge que ve, a les 10 del matí, primera sessió de la 30a edició del concurs de castells. La plaça del castell de Torredembarra, si no plou, si no segurament ens enviaran al pavelló, serà l'escenari de la competició entre les 12 últimes colles classificades al rànquing del concurs. El 5 de 7, recordem, serà el castell de Tall. Per actuar en solitari, la colla que cobrirà la diada serà la dels castellers de Badalona. Aquestes són les previsions de totes 12 colles, segons hem pogut saber altres rondes.
4: Els castellers de Badalona, campions de la jornada del concurs de castells de Torredembarra del 2016, aposten pel 5 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7 amb l'agulla. A més, el cap de colla, Ferran Creixell, anuncia que treballa en la Torre de 7 de cara a la quarta ronda.
26: Anem a fer una bona diada, si fem aquests tres castells, i després, a quarta ronda, ja valorarem, depenent de lo que faci la altres colles, de dir de si arrisquem amb el 2 o no, que aquest any ja l'hem portat a plaça, tot i que ens va quedar com a carregat.
4: Els castellers amb Mollet es volen anotar una estrena de la gamma mitjana de 7, ho explica la cocap de colla Rocío Morón.
27: Seria portar el 3 de 7 amb agulla, el 5 de 7 i l'estrena del 7 de 7.
4: Els castellers de Berga treballen fins a 5 castells, 3 dels quals són novetat d'enguany. Joan Farguell n'és el cap de colla.
28: Portar el 5 de 7, el 7 de 7, el 4 de 7 amb l'agulla. També estem preparant el 3 de 7 amb l'agulla. I seguim preparant també tant el 4 de 8 com la Torre de 7.
4: Els esperxats de l'Estany treballaran per tenir a punt el primer 5 de 7 de l'any. Guillem Hernández n'és el cap de colla.
29: Estem treballant les dues agulles, el 7 de 7 i el 5 de 7 si arribés, tot i que bueno, no ens ho plantegem com una competició, llavors si creiem que algun no arriba no el tirarem.
4: Un repertori complet de la gamma mitjana de 7 és la previsió de la colla castellera de l'Esquerra de l'Eixample. Alejandro Guerra n'és el cap de colla.

0: El Seguren és el cocap de colla.
1: La idea és repetir la mateixa actuació que vam fer per Festa Major, que és la nostra actual millor dia de la història, amb el 3 de 7 per sota, el 5 de 7 i el 7 de 7.
0: La colla castellera de Figueres, guanyadora de la jornada Torredembarra del 2018, estan fent proves de Torre de 7. Ho explica el cap de colla, Jaume Vell.
2: Ens agradaria descarregar el 2 de 7, que fa cap a 8 anys que no el portem a plaça, i anirem caminat amb un 5 de 7 i el 7 de 7.
0: Els castellers del Poble Sec treballen el 3 de 7 amb l'agulla, el 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7. Tres construccions a la gamma mitjana de 7 també són la intenció dels castellers de Caldes. Pau Dudaculan és el cap de colla.
3: Voldríem portar el 4 de 7 amb agulla, també afegir-li el 5 de 7, que enguany l'hem descarregat dues vegades, i afegir-li el 3 de 7 amb agulla.
0: Tancaran les rondes els xiquets de Cambrils amb la previsió d'alçar el 3 de 7 amb l'agulla, el 4 de 7 amb l'agulla i el 5 de 7. Ho explica el cocap de colla, Pep Prat.
4: Fer i estrenar tot això durant tota la temporada, si ho poguéssim repetir i juntar tot durant el concurs, ja seria un gran èxit.
5: Doncs diumenge, des de 3 quarts a 10 del matí, podreu seguir en directe el desenvolupament d'aquesta jornada del concurs a Torredembarra, del concurs a Castells, en connexions que farem a 3CAT Info i també els butlletins de Catalunya Ràdio. I per acabar, dijous es va presentar a Barcelona el nou casc casteller i la protecció facial per al pont de dalt. En el cas de la protecció facial també la podran fer servir castellers en altres posicions. Aquests elements, desenvolupats per l'Hospital Sant Joan de Déu i l'empresa NZI, s'implantaran gradualment a partir de dijous de la setmana que ve, dia 24. L'estrenaran a plaça les 12 colles participants a les Diades de la Mercè de Tarragona i de colles locals de Barcelona. Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i de seguretat de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya.
6: Aquest nou casc millorat, amb un casc que tenim a dia d'avui que ja és fantàstic, però millorat, més el protector facial, millorem moltíssim la protecció facial de la canalla i seguim protegint igual de bé els traumatismes cranoencefàlics que estàvem protegint fins ara.
5: Doncs recte final d'aquest 3 rondes, totes aquestes prèvies del concurs, això que és una cosa gairebé impossible de memoritzar o només a l'abast de poques persones, com el David Prats. Sapigueu que el programa queda penjat, i el podeu tornar a escoltar, no, David?
0: D'aquí a poca estona estarà penjat a la web.
5: Si ha d'haver una mica d'espionatge entre colles i tot això. Doncs res, Quico, Tamara, Santa Tecla, dimecres a Tarragona, la Mercè Local el 24 i de colles convidades el 27, el concurset, estrena del casc i proteccions noves. Déu-n'hi-do, també quins dies, castellerament parlant, tan intensos. Tu vas anar a la presentació del cas, no, Tamara?
7: Sí, sí, vaig estar
5: allà. Jo crec que és un pas endavant per la seguretat molt important. Ara ens posem seriosos.
7: Sí, la veritat és que sí. Crec que, bueno, tot el que sigui avançar i al final, al principi, quan posàvem els cascs, no? Que dèiem, ostres, no sé si això funcionarà, si no, i ara és un element obligatori que tothom no entendria els castells sense això, doncs, mica en mica, doncs, anar millorant per totes aquestes lesions que es puguin evitar. Molt millor.
5: Malgrat les alçades sempre fan por, Quico, però quina tranquil·litat veure aquella canalleta allí dalt dels castells amb el casc posat en els dosos com aixecadors i enxanetes, sí. I ara més amb aquesta protecció suplementària.
8: Ara falta que la pràctica, diguéssim, acostumi a la canalla a portar aquests nous elements, que fa patir una mica a veure si els hi faran massa nosa, segons com, no? Perquè és com molt aparatós. Però, bueno, està, pel que han explicat, està molt ben estudiat tot i, en fi, és el que dèiem, no? Qualsevol millora amb la seguretat, com a mínim l'hem de provar. Potser arribem a conclusions que ara no preveiem, però com a mínim s'ha de provar, evidentment.
5: De fet, no vol dir que el dia 24 ta mare totes les colles hagin de portar això, sinó que es anirà instaurant progressivament, és a dir...
7: Amb sí, jo crec que fins la temporada que ve no veurem actuacions complertes amb això, a més la màscara facial és voluntària, vull dir, no és una obligació per part del món dels castells, al final el casc sí que millora, ja el casc només millora molt el que tenim, jo l'he vist en persona i la veritat és que crec que és un avanç molt important per la nostra canalla.
5: Has vist canalleta que se l'han provat i què diuen? En principi, a priori, què diuen?
7: Canalla no he vist, però he vist com sí que s'ha provat persones amb el cap petitet, no? I bé, encaixa molt millor el casc i, bueno, jo crec que la canalla, al final, la d'ara, no? La que ja està utilitzant el casc i que no utilitza màscara, doncs potser sí que refunfunyaran una miqueta més, però...
8: Que aclarim-ho, el casc és nou.
7: Sí, el casc és una

0: peça nova, també, i tant aixecadors com enxanetes com dosos també portaran la mateixa peça, no? Però jo crec que conforme l'implantem, no?, la resta de canalla ja entrarà sabent que és el que han de portar, no?, per poder fer castells, com a hockey o...
1: Escolta, i el 2006, no?, es va adaptar tota la canalla, que semblava que allò era impossible, que actuessin en casc, i ara el que sembla impossible és veure algú que no em porti, no?
0: La canalla s'adapta a tots, som els grans, els que ens costa més.
1: Tant que sí. Doncs escolteu, moltes gràcies, Quico Domènech, per haver estat avui a Altres Rondes. Tamara González, també, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Tornarem aquesta temporada. Ens esperen unes sessions del concurs molt bones, molt intenses. El viurem en directe i l'explicarem aquí a Altres Rondes. Merci. Abans d'acabar, a quines actuacions destaquem d'aquesta setmana, David?
2: Dimecres, Santa Tecla, Tarragona. Dijous, la Mercè a Barcelona de Colles Locals. La jornada Torredembarra del concurs de castells per diumenge i també la Diada de Mercè Històrica a Barcelona.
1: I quines recomanacions ens fan avui els digitals castellers de referència?
2: La revista Castells, l'article Viatge als interiors del 4 de 10 d'Unai Esteve sobre les maneres de fer el 4 de 10 de la Vella i els Verds, i el món casteller, l'article Castellogènia de Pol Sanabre sobre l'evolució natural dels castells.
1: Ho has dit molt bé, mira que el títol d'aquest article és...
2: M'ho he escrit bé.
1: És complicat. Doncs vinga, acabem. Fins la setmana que ve, fins diumenge que ve a les 9 del vespre. Que passeu una bona setmana. Bona nit.
2: Bona nit.
3: Als braços, la força. A les cames, l'equilibri. El valor, el cor. El seny, el cap. I a la mà, una estrella d'am. Estrella d'am, fent pinya amb el món casteller.
4: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 10. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. A Rússia, el partit de Vladimir Putin guanyaria còmodament les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana, segons el sondeig a peu d'urna fet públic en tancar els col·legis i que ja li atorga més del 50% dels sufragis. Els resultats preliminars s'anunciaran demà a les 10 del matí. Carles Puigdemont assegura que ha pensat en dos o tres possibles escenaris per quan pugui tornar. Malgrat tot, diu que abans de decidir el seu futur polític, vol recórrer al país per prendre'n el pols. El líder de Junts n'ha parlat en una entrevista al The Sunday Times la vigília que el Tribunal Constitucional debati el primer dels recursos contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya amb la mirada posada a les eleccions generals de l'any que ve. El president del govern espanyol ha insistit, des de la Festa de la Rosa de Gavà, que el PP està subordinat a Vox, mentre que des de Badalona el líder dels populars ha demanat el suport dels catalans per governar Espanya. I diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més turisme. Quimi Portet tanca el mercat de música viva de Vic amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han aplegat més de 170.000 persones. I la bola negra dels Javis ha guanyat el Premi del Públic del Festival Internacional de Cinema de Toronto. Avui s'ha projectat també al Festival de Sant Sebastià i l'acollida ha estat espectacular. A més, avui ha arribat a Sant Sebastià Brad Pitt, que dimecres hi presentarà la seva última pel·lícula. Esports.
1: El Barça és més líder de primera. Ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la derrota dels blancs en Lliga. Han perdut per 2-1 contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels vertinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
0: I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu i suau a la costa. Es poden formar algunes boirines a la Catalunya central i també al prelitoral, preferentment a la comarca d'Osona. Cel totalment serè i sol també a tot el país aquest dilluns, encara amb més calor. 3CAT Info. Ara passen 3 minuts de les 10 de la nit. Us informa Laia Framis Ametller. 3CAT Info. 3CAT Info. I comencem parlant de les eleccions a dues regions d'Alemanya. Desfeta electoral dels democristians del canceller Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i també a Berlín, on triomfa la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. Tan bon punt s'han sabut els resultats del sondeig a peu d'urna de la televisió pública, el canceller ha dit que els comicis han estat un desastre pel seu partit, la CDU, però anuncia que vol continuar, si bé està pendent de consolidar pels pèls l'entrada al Parlament de Mecklenburg. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus. Hat gewonnen, ihr Lieben.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: I en marxa també l'escrutini a Moscou. El partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, guanyaria les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana després que un sondeig a peu d'urna ofert en tancar els col·legis electorals li atorgui un avantatge aclaparador sobre l'oposició en obtenir més del 50% dels vots. El vicepresident del Consell de Seguretat rus, Dmitri Medvedev, estret col·laborador de Putin, interpretava així aquestes dades.
5: Partia Единая Россия.
6: El partit Rússia Unida ha actuat amb dignitat i els ciutadans del nostre país mantenen la confiança en la nostra força política líder i consideren possible continuar confiant-li la governança a diversos nivells de govern.
0: La Comissió Electoral Central anunciarà els resultats preliminars demà a les 10 del matí. Els comicis, però, han estat marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies.
7: La victòria de Rússia Unida es dona per descomptada. Durant els 3 dies que s'han allargat aquestes eleccions legislatives, el Kremlin ha posat en marxa tota la maquinària per garantir-se uns resultats incontestables. D'entrada, ha impulsat el vot electrònic, un sistema que és molt més fàcil de manipular. També ha mobilitzat els treballadors públics perquè acudissin a les urnes per donar suport al partit de Putin i ha fet la vida impossible als apoderats dels partits de l'oposició que no han parat de denunciar aquestes vulneracions des dels col·legis electorals. Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf al Parlament com un aval del poble rus a la seva guerra a Ucraïna. Cap dels partits amb opcions d'entrar a la Duma li ha discutit la invasió. A més, l'únic partit pacifista que tenia opcions, Yabloko, ha acabat finalment expulsat perquè les autoritats volien evitar que aquestes eleccions es convertissin en un plebiscit sobre el conflicte. A aquesta hora ja està en marxa l'escrutini que es preveu que s'allargui tota la nit. Fins aquest dilluns no es preveuen resultats definitius, tot i que no s'esperen grans sorpreses.
0: I encara de l'àmbit internacional, Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix, literalment, si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré? En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa amb 3 opcions. Esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar aquesta situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Donald Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Carles Puigdemont assegura que la seva primera intenció quan torni de l'exili és tornar a palpar i a sentir el país. En una entrevista al diari The Sunday Times, des de Waterloo, reconeix que Catalunya ha canviat des que ell en va marxar ara fa 9 anys i que abans de decidir el seu futur polític voldria fer una immersió en la realitat actual de Catalunya.
9: During all this time, I tried to be in contact.
10: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: A les portes que el Tribunal Constitucional decideixi sobre l'amnistia, el líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
9: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
10: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc 2 o 3 escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
9: I will not tell to you. Yet.
0: A A l'entrevista, Puigdemont també parla de la crisi de Ceuta i qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies espanyoles dins del Marroc. Considera que per legitimar la seva posició, Espanya hauria de fer-hi un referèndum d'autodeterminació, però que no el farà perquè llavors Catalunya també en demanaria un. Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. I el president del govern espanyol ha participat avui a la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, on ha reivindicat l'obra del govern socialista per frenar l'extrema dreta. Pedro Sánchez ha fet gala de les bones dades econòmiques d'Espanya i, malgrat les peticions de dimissió per la gestió de Ceuta i pels casos de corrupció, ha assegurat que tornarà a guanyar les eleccions.
11: Nos ha dejado claro la señora Ayuso algo, que realmente a ella no le gustaba la fruta. Lo que realmente le gustan son los áticos. Menuda obsesión tiene y menuda sumisión la del señor Feijóo.
0: En aquest mateix acte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que els votants estan en una cruïlla entre progrés i retrocés.
12: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijó o Sánchez. Esta es la cuestión, aquesta és la qüestió.
0: El president del govern espanyol ha esquivat el tema de la corrupció, ha passat de puntetes per la crisi a Ceuta i ha promès que seguiran treballant perquè el nou model de finançament tiri endavant. I avui també ha sigut a Catalunya Alberto Núñez Feijóo. Ha demanat el vot als catalans per arribar al govern d'Espanya. En un acte multitudinari a Badalona, on el PP, recordem, governa amb majoria absoluta, el president dels Populars ha fet aquesta declaració d'intencions.
13: La primera, yo quiero tener la confianza de la mayoría de los españoles y quiero lograrla con Cataluña. Y añado, también, no solo quiero lograrla con Cataluña, sino quiero lograrla para Cataluña.
0: El president del PP ha afegit que si governa a l'Estat revisarà els processos per atorgar la nacionalitat espanyola, sobretot als nouvinguts que hagin delinquit.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
0: Feijóo ha afegit que una altra de les seves prioritats és la seguretat i també acabar amb les ocupacions il·legals.
8: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons la Guàrdia Urbana, han omplert aquest migdia el centre de Barcelona en rebuig a l'ampliació de l'aeroport del Prat. Sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", la manifestació l'ha convocat la plataforma Zeroport i s'hi han adherit més de 200 entitats veïnals, acadèmiques i ambientals. Claudia Custodio i Jaume Osete són portaveus de la plataforma organitzadora.
14: El que és clar és que la gent està molt emprenyada. La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra i no el permetrem.
0: La manifestació s'ha fet la mateixa setmana que el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions per al període 2027-2031, que suposa el primer pas per l'ampliació de l'aeroport del Prat, una ampliació que per alguns manifestants agreujaria altres problemes de la societat, entre ells el Lluís i la Martina.
15: Només d'imaginar-me que no podré anar a la Ricarda és que ja em poso a plorar. I últimament ja no puc anar tampoc a Collserola, vull dir, és que ens estan destrossant Barcelona i hem de dir prou d'una vegada i hem de ser molt més. Ja no podem anar amb floretes, hem d'anar a sac.
16: Volem que les persones es puguin moure per anar a treballar dignament, en bicicleta, en transport públic. Volem que les persones se'ls garanteixi la seva salut i, per tant, que es miri el tema del canvi climàtic i la contaminació com un problema greu.
0: La marxa també ha comptat amb una columna de bicicletes, diversos tractors i ha tingut el suport polític d'Esquerra, els Comuns i la CUP. Les tres formacions s'han mostrat contràries a l'ampliació i convençudes que no s'acabarà fent perquè va en contra de tota la normativa ambiental que s'està dissenyant a Europa. I a Palma i també a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat avui una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Aquest estiu, les illes han batut un nou rècord de visites visitants amb 24 milions de persones i els plans d'Aena impliquen augmentar i molt aquestes xifres els pròxims anys. Palma, Caterina Carmany.
17: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
18: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
17: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
8: El temps.
0: Actualitzem la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
19: Cap novetat amb el temps. La previsió indica monotonia, avorriment, anticicló, pocs fenòmens meteorològics. Hem acabat el diumenge amb algun núvol prim cap al nord del país, comarques de Girona, l'Empordà, Pirineu Oriental, poca cosa. I de nit es pot formar alguna boirina al prelitoral, alguna petita boira a la vall del Ter, cap a la comarca d'Osona. Són excepcions. Globalment, cel completament serè. També demà a la tarda, potser algun núvol prim novament al nord del país, algun núvol baix cap a la Cela i baix a Empordà, i a bona part de Catalunya cel serè, sol intens, temperatures encara més altes. Si hem arribat aquest diumenge als 34 a Vinebre, 33 a Riba-roja d'Ebre, 33 a Roquetes, 33 a Xerta, 32 a Girona o 31 a Lleida, doncs podrien ser 2, 3 o 4 graus més altes. Per tant, ja pronostiquem 34, 35 graus, ara que ens trobem a les acaballes de l'estiu oficial. Molta calor avui. Pugen a les comarques de Ponent, Catalunya Central, també cap a la Conca de Tremp, a tota la vall de l'Ebre, zona interior, llevat de la zona marítima, i també cap al prelitoral gironí, des de la Selva, Gironès, l'Empordà, també cap al Rosselló, es poden superar aquests 33 o 34 graus. Molta, molta calor. Dimarts i dimecres baixa una mica la temperatura, però seguirà fent calor. Per sort, aquestes nits, a diferència de ple estiu, són relativament fresques, podem dormir bé i no fa aquella xafogor que teníem fa aproximadament 3 setmanes enrere.
8: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart d'11 de la nit. L'ONG Justícia Alimentària veu amb bons ulls l'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, d'engegar una xarxa pública de supermercats a la ciutat. S'hi vendrien productes frescos, saludables i a un preu un 30% més barat de mitjana que l'actual, que està pels núvols. Tot i així, el director de Justícia Alimentària, Javier Guzmán, avisa que s'ha d'anar més enllà i espera que no es quedi només en una proposta. Ho ha dit a 3CAT Info.
20: Està molt bé que hi hagi un supermercat assequible a Barcelona, però això no és una política alimentària. Nosaltres el que demanem és que hi hagi una xarxa pública de supermercats i que no sigui només un anunci electoral o un petit supermercat com si haguessin de beneficència, sinó que sigui una infraestructura pública estable, amb pressupost.
0: Per Guzmán, el següent pas hauria de ser recuperar els mercats municipals.
20: Començar a fer polítiques de recuperació i de transformació d'aquests espais a la seva funció social. No pot ser que tinguem mercats municipals que siguin vermuteries o que siguin un joc per turistes, un altre que estiguin a punt de tancar. I ho dic a Barcelona i ho dic a tot Catalunya. En realitat tenim molts mercats que estan tancant.
0: Els grups de Junts i el PP a l'Ajuntament de Barcelona rebutgen aquesta proposta de Collboni de crear una xarxa de comerços públics per garantir l'accés a béns de primera necessitat a preus assequibles. Des de Junts remarquen que Barcelona ja disposa d'una xarxa excel·lent de mercats municipals, tot i que consideren que el PSC la té abandonada i qualifiquen l'anunci de Collboni de populisme ideològic. I el grup municipal del PP, de la seva banda, diu que és una competència als comerciants que cada dia aixequen la persiana. Diu que la solució passar per ajudar que els botiguers puguin abaixar preus amb una reducció de la fiscalitat i també altres costos municipals, a més d'una simplificació de la burocràcia. 10 minuts i seran 11:15 de la nit. Els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar, suposadament, un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut la Bola Negra, que s'ha projectat avui també i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: Així han rebut a Brad Pitt davant de l'hotel Maria Cristina, on ha arribat abans del que estava previst inicialment. Fins dimecres no el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. Pel que fa a la Bola Negra, entusiasma entre el públic i continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
21: Van a pasar muchas cosas con la Bola Negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
1: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente somia amb interpretar La Nieve, el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood, i els actors principals són conscients que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que la Bola Negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema.
0: I a aquesta hora hem de passar també per Vic.

0: Quimio i Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. 170.000 persones han assistit als concerts d'aquesta edició. Vic, Marc Ruiz.
1: Quimio i Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sornegueria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestar ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
0: Esports. Fins a 2:15, Alfons Gorina, bona nit.
4: Bona nit, el Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs a la Lliga.
5: 3Cat Info.
4: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-li, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
6: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oyamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
4: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxaran com a líders en solitari en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornarem al futbol, però la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
7: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber.
4: Aquest és Simeone parlant de les declaracions de Mourinho. Intentem recuperar el tall de Ricky Rubio en uns moments d'aquesta final. Per cert, que l'exblaugrana Nico Laprovittola ha estat l'MVP de la final. Ha anotat 31 punts per la penya i pel Barça ha estat la derrota del nou projecte d'Alexander Sekulic. Intentem ara sí escoltar a Ricky Rubio.
8: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
4: I ara sentirem l'entrenador del Barça, Sekulic, valorant aquesta derrota contra la penya.
9: First of all, I have to say...
10: Primer de tot he de dir que el Laprovittola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
9: Their shooting make us fall apart.
4: Tornem al futbol. Altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 I ara mateix està en joc la segona part del València-Reial Societat, minut 22 de la segona part, amb empat a 1. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat del partit.
11: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
4: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
12: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
4: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Ara són 11:15 de la nit. Esteu escoltant 3CAT Info i aquests són els principals titulars que destaquem a aquesta hora. A Rússia, el partit de Vladimir Putin tornaria a guanyar còmodament les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana, segons el sondeig a veu d'urna fet públic en tancar els col·legis i que li atorga el 50% dels sufragis. Uns resultats esperats en uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. I també està en marxa el recompte a dues regions alemanyes. Segons els sondejos, la CDU conserva per poc la representació a Pomerània Occidental, on guanyaria l'extrema dreta, i evita una crisi del govern de Friedrich Merz a Berlín, victòria històrica de la candidata de l'esquerra radical. I també és titular avui destacat del dia que Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijó han portat la seva batalla política a Catalunya. Des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern del PP i de Vox, i des de Barcelona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. A més, des d'ara i fins a les 11 de la nit, també destacarem que més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria que afecta aquesta ciutat autònoma. Demà hi viatgen el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i també el cap de l'oposició. A més, també us explicarem que a Girona avui ha tancat la 10a edició de la Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe. En 3 dies ha rebut uns 80.000 visitants i es calcula que deixarà un impacte econòmic de 40 milions d'euros a la ciutat. I passarem també per Igualada, on hi ha polèmica per una estructura de llums i banderoles que han instal·lat a la plaça de l'Ajuntament. Genera debat per l'estètica i pels diners que ha costat. I en esports, què destacarem, Alfons?
1: Que el Barça és més líder de primera. Ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs a Lliga. Han perdut per 2-1 contra l'Atlètic de Madrid al Metropolitano. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels vertinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu.
0: I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser fresca a l'interior, una mica freda al Pirineu i suau a la costa. Es poden formar algunes boirines a la Catalunya central i al prelitoral, preferentment a la comarca d'Osona. Cel totalment serè i sol també a tot el país aquest dilluns, encara amb més calor. Ara passen 3 minuts de 11:15 de la nit i comencem pendents d'Alemanya perquè hi ha hagut una desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i també a Berlín, on triomfa la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. Tan bon punt s'han sabut els resultats del sondeig a peu d'urna de la televisió pública, el canceller ha dit que els comicis han estat un desastre pel seu partit, la CDU, però també ha anunciat que ell vol continuar, si bé està pendent de consolidar pels pèls l'entrada al Parlament de Mecklenburg. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Ferhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
5: Hat gewonnen, Berlin.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: I a Rússia, el partit de Vladimir Putin, Rússia Unida, guanyaria les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana després que un sondeig a peu d'urna ofert en tancar els col·legis electorals li atorgui un avantatge aclaparador sobre l'oposició en obtenir més del 50% dels vots. El vicepresident del Consell de Seguretat rus, Dmitri Medvedev, estret col·laborador de Vladimir Putin, interpretava així aquestes dades.
6: Partia Единая Россия.
7: El partit Rússia Unida ha actuat amb dignitat i els ciutadans del nostre país mantenen la confiança en la nostra força política líder i consideren possible continuar confiant-li la governança a diversos nivells de govern.
0: La Comissió Electoral Central anunciarà els resultats preliminars demà cap a les 10 del matí. Els comicis, però, han estat marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solies.
8: La victòria de Rússia Unida es dona per descomptada. Durant els tres dies que s'han allargat aquestes eleccions legislatives, el Kremlin ha posat en marxa tota la maquinària per garantir-se uns resultats incontestables. D'entrada, ha impulsat el vot electrònic, un sistema que és molt més fàcil de manipular. També ha mobilitzat els treballadors públics perquè acudissin a les urnes per donar suport al partit de Putin i ha fet la vida impossible als apoderats dels partits de l'oposició que no han parat de denunciar aquestes vulneracions des dels col·legis electorals. Vladimir Putin ja ha deixat clar que farà servir aquest triomf al Parlament com un aval del poble rus a la seva guerra a Ucraïna. Cap dels partits amb opcions d'entrar a la Duma li ha discutit la invasió. A més, l'únic partit pacifista que tenia opcions, Yabloko, ha acabat finalment expulsat perquè les autoritats volien evitar que aquestes eleccions es convertissin en un plebiscit sobre el conflicte. A aquesta hora ja està en marxa l'escrutini que es preveu que s'allargui tota la nit. Fins aquest dilluns no es preveuen resultats definitius, tot i que no s'esperen grans sorpreses.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Carles Puigdemont assegura que la seva primera intenció quan torni de l'exili és tornar a palpar i a sentir el país. En una entrevista al diari The Sunday Times, des de Waterloo, reconeix que Catalunya ha canviat des que ell en va marxar ara fa 9 anys i diu que abans de decidir el seu futur polític necessita fer una immersió en la realitat actual del país.
10: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: A les portes que el Tribunal Constitucional decideixi sobre l'amnistia, el líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
11: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
10: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
0: A l'entrevista, Puigdemont també parla de la crisi de Ceuta i qualifica Ceuta i Melilla de dues colònies espanyoles dins del Marroc. Considera que per legitimar la seva posició, Espanya hauria de fer-hi un referèndum d'autodeterminació, però que no el farà perquè llavors Catalunya també en demanaria un. Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta ha arribat coincidint amb l'inici del compte enrere pel seu possible retorn i és que precisament demà el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. I més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar avui a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta aquesta ciutat. Avui han arribat fins a la frontera del Tarajal i l'han bloquejat durant mitja hora. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que es blindi la frontera i que es reforci la seguretat als carrers. Durant tota la mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns, els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
12: Una frontera que tú tienes para separarte de un país y le dejas a ese país que sean ellos los que te controlen el que entra, eso no entra a ningún lado. Eso estamos siendo el asmerrí del mundo.
13: Gobierno y su situación de poder dentro de las instituciones es efímero y le queda poco.
14: Esto, como no lo recuperemos, estamos perdidos.
0: Milers de migrants continuen vivint en tendes i barraques precàries a les platges més allunyades del centre, com la del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anirà demà a Ceuta i també ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. I la primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
15: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè siguin minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. I mentrestant, a Portsmouth, al sud d'Anglaterra, grups atiats per l'extrema dreta es van enfrontar a la policia i han amenaçat els equips de salvament marítim que rescaten migrants a la deriva. Això mentre, segons xifres del govern britànic, el nombre de persones que han arribat en petites embarcacions al Regne Unit ha baixat un 40% la primera meitat de l'any. Portsmouth, Quim Olivares.
16: Aquí alguns han titllat de traïdors als voluntaris del Royal National Lifeboat Institution per haver ajudat els migrants que venien per mar. Després de les amenaces rebudes, primer van deixar de vestir l'uniforme i ara han hagut de tancar temporalment el lloc de socors aquí a la platja de Portsmouth. Nick Tenconi, líder del United Kingdom Independence Party, l'UKIP, no ho aprova, però ho justifica així.
17: Res d'això és bo, no hem començat nosaltres. Els patriotes estan desesperats, intenten imposar l'ordre i la llei. Què espera el govern si no vol escoltar, si no vol actuar, si no vol dur a terme deportacions massives? Què volen, que esperem?
16: Simon Magorian, membre de Stand Up to Racism, troba irònic el tancament del lloc de rescat marítim.
18: Hi ha gent que pot necessitar aquests serveis. Si a Nigel Farage tingués problemes al mar, hi aniríem a salvar-lo. No li preguntarien de quin partit polític és. Tant els és quina és la teva sexualitat o la teva religió, res. Simplement surten allà fora per salvar vides.
16: Fa una setmana la policia va separar una concentració anti-immigració de la contramanifestació dels partidaris dels drets dels migrants aquí a Portsmouth. Robert Bailey, mariner jubilat, recorda a Catalunya Ràdio que tots els països tenen radicals anti-immigració.
19: Tots els països en tenen, però al cap i a la fi cal viure i deixar viure. No entenc per què deixen França per venir aquí, perquè no val la pena. Anglaterra no és un país tan fantàstic. Si jo fos ells, em quedaria a França.
16: Ara per ara, la tranquil·litat ha tornat als carrers de Portsmouth.
0: I avui també és notícia Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. És notícia per la seva música. Ed Sheeran ha trencat el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Macklemore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic ha demanat disculpes, ha insistit que no vol ser un artista activista i ha admès que hi va haver errors.
20: I don't want to disappoint fans, and I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle.
0: Ed Sheeran també s'ha justificat dient que va haver de prendre decisions difícils. Sheeran ha hagut de sortir al pas després que la polèmica va generar crides de boicot contra ell. També s'ha referit, sense amollar-se gaire, a Gaza. Llegint un teleprompter, ha dit que la situació és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
21: El que està passant a Gaza és catastròfic, injustificable i desproporcionat. Tinc el cor trencat pel nivell de devastació, per la pèrdua de vides civils i les morts d'infants. I la injustícia sistèmica que estem veient a Cisjordània no pot ser ignorada.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, el dolor pel poble jueu i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort de persones innocents. El cantant ha fet aquestes declaracions en la seva reaparició pública en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol després que la resta d'artistes que l'acompanyaven van decidir abandonar la gira en suport a Macklemore.
9: El temps.
0: Són 3:15 de la nit. Actualitzem la previsió amb el Dani Ramírez.
1: Cap novetat amb el temps. La previsió indica monotonia, avorriment, anticicló, pocs fenòmens meteorològics. Hem acabat el diumenge amb algun núvol prim cap al nord del país, comarques de Girona, l'Empordà, Pirineu Oriental, poca cosa. I de nit es pot formar alguna boirina al prelitoral, alguna petita boira a la vall del Ter, cap a la comarca d'Osona. Són excepcions. Globalment, cel completament serè. També demà a la tarda. Demà a la tarda, potser algun núvol prim novament al nord del país, algun núvol baix cap a la Sela i baix a Empordà. I a bona part de Catalunya, cel serè, sol intens, temperatures encara més altes. Si hem arribat aquest diumenge als 34 a Vinebre, 33 a Riba-roja d'Ebre, 33 a Roquetes, 33 a Xerta, 32 a Girona o 31 a Lleida, doncs podrien ser 2, 3 o 4 graus més altes. Per tant, ja pronostiquem 34, 35 graus, ara que ens trobem a les acaballes de l'estiu oficial. Molta calor avui. Pugen a les comarques de Ponent, Catalunya Central, també cap a la Conca de Tremp, a tota la vall de l'Ebre, zona interior, llevat de la zona marítima, i també cap al prelitoral gironí, des de la Selva, Gironès, l'Empordà, també cap al Rosselló, es poden superar aquests 33 o 34 graus. Molta, molta calor. Dimarts i dimecres baixa una mica la temperatura, però seguirà fent calor. Per sort, aquestes nits, a diferència de ple estiu, són relativament fresques, podem dormir bé i no fa aquella xafogor que teníem fa aproximadament 3 setmanes enrere.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa engegada aquest estiu per la Rosita, una dona de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures a change.org i ara es pot veure a moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. Maria Costa.
3: La Rosita fa 5 mesos que està ingressada a l'hospital. Tot i que el seu fill la visita sovint, la televisió diu que li acaba fent molta companyia. Paga 25 euros cada setmana per poder mirar-la, però tot plegat li acaba afectant a la butxaca.
22: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
3: Admet que es va quedar sorpresa quan va veure el suport de la campanya per demanar la gratuïtat del servei.
22: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo em pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
3: Hi ha comunitats autònomes on la televisió ja és gratuïta als hospitals, com és el cas del País Valencià i Castella-La Manxa. Des del Departament de Salut es limiten a dir que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
0: La Fira Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe tanca la desena edició amb prop de 80.000 visitants en 3 dies. L'organització calcula que deixarà un impacte econòmic de 40 milions d'euros a la ciutat de Girona. Berta Artigas Fontàs.
23: Bicicletes de carrera, de muntanya, elèctriques, proves esportives i centenars de marques han omplert aquest cap de setmana l'entorn del pavelló de Fontejau. La Sea Otter Europe ha reunit uns 80.000 visitants. Albert Balcells és el seu director.
24: Estem rebent tot el feedback i una mica les opinions dels expositors i ja ens diuen ells mateixos que han sigut l'edició que més han treballat, hi ha hagut una connexió amb professionals realment molt important.
23: Entre els visitants hi ha ciclistes professionals i també aficionats, com l'Ivan, que ha vingut de Cervera, i l'Àngel, que s'ha desplaçat des de Tossa de Mar.
25: Bueno, provar algunes bicis, mirar marques, promocions, coses noves, novetats que hi ha de les bicis.
26: No vinc, però aquest any el meu fill m'ha engrescat i he vingut, i la veritat que m'ha sorprès.
23: La cita, a part de tenir una zona d'exposició per les marques i programar curses de diferents modalitats de ciclisme, també permet als visitants provar bicicletes abans de comprar-les. Algunes marques ofereixen models de test i rutes per l'entorn de Girona perquè els aficionats puguin comprovar quina bicicleta i quina talla s'adapten millor a les seves necessitats.
0: I passem també per Igualada, perquè s'han recollit més de 400 signatures contra l'estructura de llums i banderoles que s'ha col·locat a la plaça de l'Ajuntament per dinamitzar el centre. Hi ha polèmica i també divisió d'opinions, tant per l'estètica com pels diners que ha costat Corresponsal a la Noia, Montse Gené Ribó.
2: Les llums i les garlandes de colors les ha posat el mateix ajuntament perquè creu que poden donar caliu al centre que convidi a entrar a les botigues i als bars. Tot plegat ha costat 100.000 euros i s'estarà posat uns quants mesos l'any. L'equip de govern de l'Ajuntament defensa aquesta iniciativa. El regidor de Dinamització Econòmica és Jordi Mercè.
4: Es tracta d'un nou element decoratiu que tindrem disponible any rere any, per tant, el gaudirem a l'hora de transformar la plaça i que sigui un pol d'atracció.
2: A l'altra banda, el grup que ha recollit les signatures, format per 6 estudiosos locals, demana que es tregui i es recuperi la plaça tal com era. Carles Crespo, exarquitecte municipal.
5: La plaça està catalogada com un bé cultural d'interès local, tant alguns dels edificis com el conjunt arquitectònic.
2: Els veïns de la plaça hi estan majoritàriament en contra. El seu president, Toni Cabanes, explica el perquè.
6: Han pogut foradar les façanes dels propietaris sense demanar permís. A part que pensem que no és adient aquesta mena de decoració que han posat. I a part que la il·luminació aquesta molesta perquè és que està oberta fins a les 12 de la nit entre setmana i a la 1 els caps de setmana.
2: I aquesta és l'opinió d'alguns comerciants com la Lídia de l'Òptica o el Pere de la Joieria.
7: No ens aporta ni en suma ni en resta. Clar, el motiu més gran d'això és perquè ha costat molts diners i no s'ha consultat a ningú.
8: No hem notat cap canvi en aquests dies i no crec que sigui una millora pel comerç local ni que sigui prou atractiu.
2: Força bien. Vianants en parlen bé.
11: Jo les trobo perfectes, donen una alegria al cuerpo que...
27: Sí, que m'agraden.
2: L'oposició critica de manera contundent aquesta despesa per part de l'equip de govern liderat per l'alcalde Marc Castells.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Tarragona recupera els orígens del foc festiu a la ciutat, que es remunten al segle XV. Durant la festa major de Santa Tecla s'han previst diferents propostes que busquen recrear fidelment la pirotècnia i la posada en escena d'aquestes expressions populars d'ara fa 600 anys. Ens ho explica des de Tarragona Clara Chavarría Domingo.
28: La documentació històrica localitzada fa un primer esment del foc en les festivitats que es feien a la ciutat a finals del segle XIV. Martí Caparrós és el cap de colla del Drac de Sant Roc.
29: Hi ha dues entitats que tenen referències històriques i que l'entitat actual són els hereus d'aquestes referències històriques, que som el Vall de Diables i nosaltres, el Drac de Sant Roc.
28: Però no va ser fins al 1426 que hi ha una primera referència documentada que apuntava que aleshores ja hi hauria algun drac o alguna figura similar.
29: Sortia bàsicament per festes importants, però sobretot per Corpus, i era representat al costat del cavaller de Sant Jordi. Llavors, bàsicament, a part de tirar el foc primitiu de l'època, es feia una representació de Sant Jordi.
28: La recerca de fonts i arxius ha donat pas al disseny de la recreació d'una de les sortides que feia aquesta figura que es plasma així al carrer.
29: Hem volgut representar-ho en tres parts. La primera serà llançarem pirotècnia antiga, que seran unes bengales tipus patum, que és a dir, que és el foc del mercat més primitiu i més es pot assemblar a el que hi havia a l'època. El drac anirà caminant, no ballarà, no portarem els vestits habituals i anirem acompanyats d'una cobla i no dels tabals. La part 2, que serà la representació de la llegenda de Sant Jordi, i la tercera part, a la tornada, baixarem amb la pirotècnia actual.
28: La recreació s'ha fet amb la col·laboració de la cobla Mitja Lluna, que ha recuperat peces musicals de l'època, i l'esbart d'ensaire de Tarragona, que s'ha fet

0: Un classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga.
1: 3CAT Info.
0: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
2: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
0: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
3: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
0: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxant com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb un hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
4: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: L'ex-blaurana Nicolà Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
5: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
0: Pel Barça ha parlat el seu nou entrenador, Alexander Sekulić.
6: First of all, I have to say...
7: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
8: Their shooting make us fall apart.
0: Tornem al futbol. Altres resultats d'aquest diumenge. Primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1. I ara mateix acaba de finalitzar el València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat del partit.
9: Si volem entrar tots, deixar algun dia de ser David... doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
0: A la prèvia del partit s'ha sabut la greu lesió al genoll que té el davanter centre titular Nico Joaquini, que es perdrà el que queda de temporada. A la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 el camp de l'Alcorcón.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens.
10: He sufrido mucho al principio, luego parecía que se recuperaba el freno. He pasado gura, digo, venga, va, ahora vamos hacia adelante y me ha vuelto a fallar de repente. De una vuelta para la otra, cuando he perdido ya ahí tres posiciones, he estado tres vueltas entro box, no, pero luego me he rehecho y, bueno, se ha rehecho el freno, yo seguía igual.
0: Encara motor, Berta Ballant s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'Aire Lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol

0: per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
0: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol: Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Bona nit, són les 11. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals. Mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elly Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats, fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
12: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
14: Cavalla nunca se rinde! Cavalla nunca se rinde!
0: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya el de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: During all this time, I tried to be in contact.
18: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
17: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
18: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
17: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
19: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
4: La gent ja no pot més i el tema dels lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. Bueno, o sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
3: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
5: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
3: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de...
2: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
3: No us hi diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
2: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
4: Creiem que això reforça el model del mercat de música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
2: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
1: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut... Doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
1: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
1: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
1: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
5: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distància just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí oliamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting make us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i a Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I anirem a Vic, on Quimi Portet ha omplert la plaça Major per tancar el mercat de música viva de Vic. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
1: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano i contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
2: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
3: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
2: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
4: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
5: Hat gewonnen, ihr Lieben.
2: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
6: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
0: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
7: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de regular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
8: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
7: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
8: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
7: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
8: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
7: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
8: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
7: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
8: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
7: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
8: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.
0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
9: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya a la Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
10: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per fins i tot la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
9: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
11: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
9: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
12: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
13: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
12: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
13: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests, no hi ha res ara, eh?
12: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
13: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
12: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
13: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
12: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com, per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
14: El temps.
0: Dani Ramírez.
15: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresc a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també, grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
14: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
16: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri d'avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
17: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
18: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
17: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
18: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
17: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant, hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
18: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
17: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
19: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
20: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
19: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
21: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
19: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar a la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
22: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
23: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
24: Van a passar moltes coses con La bola negra, moltes. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionar-me lo justo.
23: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'Hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you.
0: Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
25: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per...

0: de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
1: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
0: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
2: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
0: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
3: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
0: L'ex-blaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
4: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
0: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulić.
5: First of all, I have to say...
6: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
7: Their shooting makes us fall apart.
0: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera: Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
8: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
0: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres, a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius: a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
9: 3CAT i

0: Són les 12. Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals, mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox. El president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
3: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
3: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
4: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
5: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
4: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
6: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
7: Hat gewonnen, ihr Lieben.
4: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
3: La Comissió Electoral Central Russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solias.
8: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
9: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
8: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
9: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
8: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
3: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortir del curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
10: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
11: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
10: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
12: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Aquesta és la qüestió! Aquesta és la qüestió!
10: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
3: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
13: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
14: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
13: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
14: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
13: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
3: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
15: Cavalla nunca se rinde! Cavalla nunca se rinde!
3: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
15: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
16: Que deje ya de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
17: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
3: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
18: During all this time, I tried to be in contact.
19: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
3: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
18: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
19: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
18: I will not tell to you yet.
3: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
20: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
21: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
20: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
22: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica. Democratic
20: governance. Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
3: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
3: Dani Ramírez.
0: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
2: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
3: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
5: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femenia.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
5: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
3: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. O sea, el presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
3: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
4: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
6: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
4: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us ho diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló del Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión. Que es una presión, aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulić.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda, o sigui que... Fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda, ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gate d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per 11-9.

0: Són dos quarts d'una.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano i contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa CB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Erhal. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça, tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora a Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat per assegurar que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de deregular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol, per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
9: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard, sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. En posta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera, amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dia, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que figura el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons de que facin de l'Oeste no n'hi han. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests. No hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, eh? Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com per exemple del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limita limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinat, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa la xafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30 a 33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rilet de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: la fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
11: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el Pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
12: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
11: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al Pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el Pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
13: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
11: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
15: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià, mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
16: Van a passar moltes coses con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
15: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'Hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
0: do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
6: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
17: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
6: 3CAT Info.
17: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol

0: Aquí olhamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
1: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al tècnic portuguès.
2: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
1: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
3: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
4: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
1: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
5: First of all, I have to say...
6: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
7: Their shooting makes us fall apart.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
8: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt, molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni vol fer una immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista a The Sunday Times, la vigília que el Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés, Puigdemont reconeix que té previstos diversos escenaris possibles de futur, però que encara no els vol revelar. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat aquest cap de setmana a Catalunya conscients que és clau en les pròximes eleccions generals. Mentre que el secretari general dels socialistes afirma que el PP està subordinat a Vox, el president dels populars ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Diumenge de protestes contra la voluntat d'Aena d'ampliar els aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa. La societat civil avisa de les conseqüències socials i sobre el territori d'atraure encara més visitants. Quimi Portet i la col·laboració sorpresa de Manolo García tanquen el Mercat de Música Viva de Vic. Aquesta edició ha plegat 170.000 espectadors i 1.300 professionals.
1: Esports.
2: El Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga. El Madrid ha perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
0: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus, si bé al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. Matinada fresca a l'interior i algunes boirines.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa. I a Berlín guanya la candidata d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà, si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elif Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
0: La Comissió Electoral Central russa anunciarà a les 10 del matí d'aquest dilluns els resultats preliminars de les eleccions legislatives del cap de setmana, en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Segons els primers resultats oficials, Rússia Unida eixampla encara més la majoria al Parlament i obté el 57,3% dels vots. Uns resultats que no sorprenen ningú, ja que han estat uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. Moscou, Cristina Solià.
7: Rússia Unida revalida la seva supermajoria a la Duma. Al cap de llista, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha destacat que el Kremlin ha pogut repel·lir tots els intents dels països occidentals d'interferir en les eleccions legislatives i avisa que aquesta victòria incontestable avala l'estratègia de Vladimir Putin.
8: No tinc cap mena de dubte que els resultats confirmaran el compromís de tots els nostres partits i electors amb el rumb que ha definit el president dins del país i per la nostra política exterior.
7: Ara bé, l'oposició denuncia tota mena d'irregularitats. Fins i tot el líder del Partit Comunista, Gennady Zyuganov, que sempre ha tancat files amb Putin i la seva guerra a Ucraïna, ha alertat que el joc brut del Kremlin ha anat massa enllà en aquestes eleccions.
8: Malauradament, durant la campanya electoral s'han posat de manifest unes tendències que venen directament dels convulsos anys 90. Això és absolutament inadmissible.
7: L'oposició ha denunciat que les autoritats han posat traves al vot en papereta perquè el vot electrònic és més fàcil de manipular, han forçat els treballadors públics a votar massivament per Rússia Unida i han expulsat candidats pacifistes o que eren massa populars.
0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han desembarcat aquest diumenge a Catalunya amb la mirada posada a les municipals de la primavera i a les eleccions generals previstes també per a l'any que ve. El president espanyol ha tornat a protagonitzar la Festa de la Rosa, la gran festa que el PSC organitza cada any a la Pineda de Gavà per donar el tret de sortida al curs polític. En plena crisi a Ceuta, ha acusat el PP i Vox de ser deslleials i ha assegurat que tornarà a guanyar les properes eleccions. Albert Prat.
9: Pedro Sánchez ha jugat en territori amic per escalfar motors. Sap que per tornar a guanyar ha d'assegurar-se la victòria a Catalunya i quan encara no han ni convocat les eleccions ja ha convertit la Festa de la Rosa en el primer míting de precampanya.
10: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027 y os diré una cosa, hasta 2031 y más allá.
9: El president espanyol ha injectat confiança en territori amic mentre el seu principal valedor, el president Salvador Illa, l'ha erigit com l'únic que pas de frenar l'onada reaccionària.
11: O Trump o Sánchez, o Milei o Sánchez, o Netanyahu o Sánchez, o Abascal, Aznar i Feijóo o Sánchez. Esta es la cuestión. Aquesta és la qüestió.
9: A la Pineda de Gavà, Sánchez ha esquivat la corrupció, ha passat de puntetes la crisi a Ceuta, però ha promès a Illa que farà mans i mànigues perquè el nou finançament autonòmic sigui una realitat.
0: De la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, proposa revisar el procés per obtenir la nacionalitat espanyola o fins i tot retirar-la a aquells que delinqueixin. Ho ha dit en un acte multitudinari a Badalona, on també ha demanat el suport dels catalans per arribar al govern d'Espanya. Badalona, Joan García.
12: Alberto Núñez Feijóo ha triat la Badalona governada amb majoria absoluta pel popular Xavier García Obiol per endurir el seu discurs sobre política migratòria.
13: El pasaporte español tiene derechos y también tiene deberes. Y si no, no hay pasaporte. Así que revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
12: Conscient que per arribar a la Moncloa necessita el vot a Catalunya, Feijóo planteja una Catalunya motor econòmic de l'Estat lluny dels plantejaments identitaris.
13: Quiero una Catalunya líder en la reconstrucción de España. Quiero que Cataluña vuelva a desplegar su fuerza, produciendo, creando, atrayendo, compitiendo y prosperando. Y no quiero una Cataluña en el bucle permanente, sentado en el sofá de un psiquiatra preguntándose qué es.
12: Declaracions del president del PP davant unes 5.000 persones, en dinar d'amigues inclòs, que ja se sap que a Badalona mou multituds.
0: Més d'un miler de persones s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Ceuta per exigir protecció al govern espanyol davant la crisi migratòria que afecta la ciutat.
14: Cavalla nunca se rinde! Cavalla nunca se rinde!
0: La mobilització convocada per la Federació Provincial d'Associacions de Veïns ha arribat fins a la frontera del Tarajal. Igual que en les protestes anteriors, els manifestants han reclamat l'expulsió immediata dels migrants, que no es permeti que n'hi arribin més i també més seguretat. Els manifestants han expressat la seva indignació amb la gestió de la crisi per part del govern espanyol.
14: Es miedo porque no sabemos si mañana nos quieren volver a meter otros 80.000, otros 100.000, nos los meten.
15: Que deje ya el de hacer pantomima, de hacer payaso y que nos cuide como nos tiene que cuidar, que nos defienda.
16: Lo que necesita hacer el gobierno es que cambie de gobierno. Eso es lo que necesitamos. Que esto se podría haber solucionado en el minuto uno y nos han dejado abandonados.
0: Es calcula que al voltant de 4.000 migrants continuen malvivint en tendes i barraques precàries a les platges com el del Trampolín i també en boscos de la Rodalia. També aquest diumenge al vespre hi ha hagut un altercat al port amb l'arribada d'un col·lectiu navarrès amb material per als refugiats. Un grup de 50 persones els ha llançat ous i pedres i la policia hi ha hagut d'intervenir. En aquest context de tensió política i social, aquest dilluns tornarà a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. També ho farà el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompanyat de dirigents del partit a Europa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya, el primer que vol fer és prendre el pols de la gent i del país abans de decidir quin ha de ser el seu futur polític. En una entrevista des de Waterloo amb el diari britànic The Sunday Times, l'expresident reconeix que Catalunya ha canviat des que ell va marxar ara fa 9 anys. Per això afirma que abans de decidir res, voldrà fer una immersió en primera persona en la realitat actual.
17: During all this time, I tried to be in contact.
18: Durant tot aquest temps he intentat mantenir el contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre exactament tot el que passava a Catalunya, però sé que no és el mateix que viure-ho de prop, que olorar, tocar, sentir, estar entre la gent. Aquesta és la meva intenció principal quan torni, submergir-me en la realitat i sentir l'essència del país.
0: El líder de Junts explica que té previstos diversos escenaris en cas d'un retorn, però que encara no els vol revelar.
17: I don't know exactly, because I don't know if I can return to Catalonia or not.
18: No ho sé exactament, perquè no sé si podré tornar a Catalunya o no, però si fos el cas, sé quina serà la meva decisió. Tinc dos o tres escenaris i he escrit quina serà la meva decisió, però no li diré encara.
17: I will not tell to you yet.
0: Fa més d'un any que Puigdemont no concedia cap entrevista. Aquesta arriba coincidint amb l'inici del compte enrere per al seu possible retorn. I és que precisament aquest dilluns el Tribunal Constitucional debatrà el primer dels recursos d'empara contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. L'alcalde de Barcelona anuncia un front comú internacional contra l'especulació immobiliària. Jaume Collboni ho ha explicat des de Nova York, on aquest cap de setmana s'han reunit més d'una trentena d'alcaldes de tot el món. Nova York, Oriol Serra.
19: Amsterdam, Milà, Roma, Barcelona, Nova York, Toronto, Ciutat de Mèxic i moltes altres ciutats reunides a la cimera Urban 20 comparteixen problemes similars relacionats amb la migració, el canvi climàtic i l'accessibilitat a l'habitatge. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha impulsat conjuntament amb Nova York, Toronto i Ciutat de Mèxic una iniciativa internacional per a donar una resposta global al que es considera un problema global.
20: Impulsar una iniciativa d'alcaldes per l'habitatge a nivell internacional. Va ser una proposta que va tenir el suport immediat de l'alcalde Mamdani, de Toronto, de la Ciutat de Mèxic.
19: Precisament, l'anfitrió de la trobada, l'alcalde novaiorquès, Zoran Mamdani, resumia així per a què ha de servir aquest front conjunt de les grans ciutats del món.
21: Per construir les relacions i la solidaritat internacional necessàries per solucionar aquests temes i per restablir la confiança de la gent en la governança democràtica.
19: Per la seva part, l'alcalde de Barcelona ha anunciat una trobada d'aquesta iniciativa internacional. Es farà a nivell tècnic amb experts i tinents d'alcalde al novembre a la capital catalana en el marc de l'Smart City Congress a Barcelona. Jaume Collboni ha afirmat que servirà, entre d'altres coses, per a combatre els fons d'inversió especulatius.
0: Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canvia el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa l'aixafogó que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diumenge de manifestacions en contra de l'ampliació dels aeroports de Barcelona, Palma i Eivissa per les conseqüències socials i sobre el territori d'aquests projectes. A Barcelona, 30.000 persones convocades per la plataforma Zero Port han sortit al centre de la ciutat per denunciar els plans d'Aena i el govern espanyol, que aquesta setmana ha aprovat el pròxim pla d'inversions per ampliar el Prat. Jaume Ossete, portaveu.
4: La gent ja no pot més i el tema de els lloguers, el tema de la calor, el tema de tants turistes, és un tema que la gent ja diu prou i té claríssim que aquest projecte només va en contra nostra.
0: A Palma i a Eivissa, una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes també han organitzat una protesta contra els projectes per ampliar els seus aeroports i contra la massificació turística. Palma, Caterina Carmany.
22: Alguns milers de persones s'han manifestat a Palma i a Eivissa contra l'ampliació dels aeroports de les Balears. Aena ha previst 1.000 milions d'euros d'inversió en els pròxims 4 anys i això, segons l'organització, portarà al límit la saturació turística i els recursos naturals. Sentim el portaveu contra l'ampliació de l'aeroport de Palma, Pere Joan Femania.
23: Nosaltres creiem que Aena ens torna a mentir una altra vegada. L'any 2019 ens va mentir dient que no suposaria un increment de passatgers i hem passat de 29 a 34 milions de passatgers. La seva estimació és seguir creixent als 36 milions i hem vist aquest estiu com s'han augmentat les xifres de 66 vols hora, s'han superat en més de 18 ocasions.
22: També reclamen que es frenin les noves rutes, que es redueixi el nombre de jets privats que aterren a les Illes Balears i que es prohibeixin els vols a la matinada.
0: Carlos Mazón compareix aquest dilluns davant la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la Dana, l'expresident de la Generalitat Valenciana, i torna després d'un últim escrit seu dirigit a la jutgessa d'instrucció que porta el cas. València, Marta García.
24: El 17 de novembre de l'any passat, Carlos Mazón va compareixer per primera vegada davant la comissió i en una sessió molt tensa no va aclarir on estava i es va desentendre de la gestió d'aquella dana.
25: Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes al CECOPI. Nada hubiera cambiado. Es que nadie sabía que la gente se estaba ahogando. Es que nadie lo sabía. Pues yo la de las 19:10 no sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento.
26: Porque andabas caminando y no la escoltarías. El presidente de la Generalitat Valenciana, en alerta roja.
27: Yo no era el que tenía que activar la alerta.
25: Pero ¿usted? Yo tampoco.
27: ¿Cómo que no?
25: No.
27: Usted es un mentiroso. Usted es un homicida y esto es un psicópata.
24: Carlos Mazón torna a compareixer ara després d'un escrit on segueix defensant que la majoria de morts no haurien sigut evitables encara que s'haguera llançat abans un esalert. La jutgessa Núria Ruiz Tobarra qüestiona obertament este argumentari i considera que les afirmacions de Mazón impliquen la seva desconeixença tant en l'estructura del CECOPI com en l'elaboració del text d'alerta, a més d'inculpar l'aleshores consellera d'Interior Salomé Prades, citada, per cert, el pròxim dilluns, dia 28. En esta segona compareixença davant la Comissió d'Investigació, s'espera un Mazón novament a la defensiva en una sessió on també compareixerà l'exsecretari autonòmic d'Emergències, Emilio Argüeso.
0: Més coses. El sector del conreu herbaci alerta de la falta d'alternatives per controlar la plaga de l'aranya roja al blat de moro. La Unió Europea prohibeix l'únic fitosanitari per controlar la proliferació d'aquest àcar i les proves pilot per experimentar amb depredadors naturals no han obtingut el resultat esperat. Torregrossa, Alba Mor.
3: Després del tancament del canal d'Urgell l'any 2023 per la sequera i d'una època de menys plantació per por a la falta d'aigua del 2024, l'any passat el sector va viure una campanya correcta. Les previsions de remuntar de manera definitiva d'enguany, però, es van esfumar mitjans d'estiu quan els agricultors van veure proliferar la plaga de l'aranya roja als seus cultius sense opcions per fer-hi front. Això ho explica el responsable de cereals de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antonio Llaràs.
5: Han provat olis, han provat... I avui per avui no tenim una alternativa que puguem dir als pagesos això funciona. No. I, a més, totes les alternatives que han provat, a part de que no han funcionat, són més cares. Són molt més cares.
3: Segons la FECAC, aquests danys no estan coberts per les asseguradores, de manera que els productors no disposen de compensacions. Per això, la Federació demanarà mesures de suport en una reunió prevista amb el Departament d'Agricultura.

0: Quimi Portet omple la plaça Major de Vic per tancar el mercat de música viva amb Manolo García com a convidat de luxe. Aquest any els concerts han congregat més de 170.000 persones. Anem a Vic, Marc Ruiz.
1: Quimi Portet ha confessat la impressió que li fa tocar a casa davant de tanta gent coneguda, però en el moment que li treu el primer so melós a la Gibson vermella que du penjada al coll, tot això s'esvaeix i torna a ser l'astre intercomarcal que domina l'escenari i es comunica com ningú amb sorregaria i fidel a la filosofia de Francesc Pujols.
2: No us ho diré més, però aquesta cançó és boníssima. Les altres també, però ja se sobreentén.
1: I la Rambla arriba de seguida com qui no vol la cosa. Fa broma dient que abans hi havia una cosa que es deia rock i que agradava molt als de la seva generació. Manolo García s'ha sumat a la celebració amb trenques al cor i massa. Potser s'enyoren de la petita reunió que van fer amb l'última de la fila. L'edició d'aquest any del Mercat de la Música Viva de Vic ha tret 170.000 persones, 14.000 més que l'any passat, que va ploure. 6 de cada 10 assistents són de fora d'Osona i un 20% no havien assistit mai al mercat. El concert de Ginestà ha estat el més multitudinari d'aquesta edició, amb 12.500 assistents, que omplien la plaça Major, segons els organitzadors i la Guàrdia Urbana. El codirector Jordi Rial creu que la xifra consolida el model.
3: Creiem que això reforça el model del Mercat de Música Viva com l'espai de referència i d'explosió de la música d'aquest país, i realment que estem molt contents.
1: Pel que fa als concerts de sala, Nacho Vegas, Marina Herlop o Romàntic Dimoni han estat alguns dels més venuts.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La Sea Otter Europe ha tancat aquest diumenge la seva desena edició amb prop de 80.000 visitants. Girona, Berta Artigas Fontàs.
5: El Festival Internacional de Ciclisme Sea Otter Europe, que se celebra durant aquest cap de setmana als voltants del pavelló de Fontejau de Girona, ha tancat edició amb un impacte econòmic d'uns 40 milions d'euros. En fa balanç el director del festival, Albert Balcells.
6: Però vaja, sabem que està deixant doncs, un valor econòmic important i també a nivell social, perquè tota aquesta implementació de cultura esportiva, de cultura de l'esport, cultura sana, de treballar la salut, doncs a través del ciclisme segurament també és un impacte que acaba generant doncs, molt benefici doncs, tant diguem-ne econòmic com també com dèiem, social.
5: Enguany, la fira ha inclòs més de 500 marques relacionades amb el món de la bicicleta, que veuen la cita com una oportunitat per estar en contacte amb el client final i altres empreses. És el cas de Megamo, una marca gironina.
7: Bueno, ara mateix Girona és l'epicentro del ciclisme a tota Europa. Ja ens coneixen, però la Sea Otter ha fet molt perquè ens coneixin encara més.
5: Ho explica Jaime Salvador, director comercial de la companyia. També grans marques aposten per fer presència a la capital gironina, com Shimano.
8: Quizás el mejor escaparate para poder mostrar nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que no hay un sitio que reúna las condiciones tan ideales como Gerona, ¿no? En este caso.
5: És David Vaquero, el responsable de comunicació. Aquest matí, ciclistes, amateurs i professionals han omplert el recinte en l'últim dels 3 dies que dura el festival.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
9: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota en Lliga dels Blancs.
4: 3Cat Info.
9: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no ha aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In-Lee i ha criticat la designació de l'àrbitre.
10: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oyamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado a la primera roja, y pienso que no le ha llamado a la segunda, que es todavía más grande que la primera.
9: Simeone ha estat contundent a l'hora de respondre al portugués.
11: Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque tenemos que saber respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros de trabajo, y perdemos todos. Y cuando uno sale de esa línea del respeto, por más que te llame Mourinho, por más que te llame Simeone, por más que te llame Pellegrini, por más que te llame Flick, no va. No hay que pasar la línea.
9: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. De seguida tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys. N'ha parlat Ricky Rubio.
12: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
9: L'ex-blaurana Nicola Provitola ha estat MVP de la final anotant 31 punts per la penya.
13: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
9: Pel Barça ha parlat el seu entrenador Alexander Sekulic.
14: First of all, I have to say...
15: Primer de tot he de dir que la Provitola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
16: Their shooting makes us fall apart.
9: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1, València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. I a la primera federació, el Nàstic ha perdut per 3-0 al camp de l'Alcorcón.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín, segon, i a Marco Bezzecchi, tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes amb els frens. Encara en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha emportat el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se la segona prova que s'ha disputat a Pobladura de les Regueres, a la província de Lleó. N'ha parlat el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
17: Sí, jo venia amb pocs punts de marge, des del meu punt de vista. Venia a donar-ho tot i sabia que no acabaria fins que s'acabés avui la tarda. O sigui que fins al final no se sabia, però sí que és veritat que m'he sentit força còmoda. Ho he donat tot a cada zona i molt contenta.
9: Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobal d'handbol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Gat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2. En waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions després de guanyar 12-22 al Tbilisi i Geòrgia. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final, el Sabadell per 11-9.

0: Són dos quarts de dues.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que obtenen pels pèls escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El conseller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. També de la plana internacional destaca que la Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval de la seva guerra a Ucraïna. A partir d'ara us explicarem que una iniciativa vol aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. L'ha engegat aquest estiu la Rosita, de 95 anys, que ja ha recollit més de 60.000 signatures i ara es pot veure en moltes marquesines dels entorns dels hospitals públics de Catalunya. I en esports, què destaques, Alfons Gorina?
2: Que el Barça és més líder de primera, ja treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs en Lliga per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. La penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB de bàsquet després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. Primer títol en 18 anys pels verdinegres. I Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: Pel que fa al temps, la temperatura pujarà una mica més, especialment durant el migdia i la tarda. Ambient assolellat, calorós i estiuenc, amb màximes d'entre 28 i 32 graus. Si bé el Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre i el prelitoral de Girona es poden assolir de 33 a 35 graus. A Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on l'entrada al Parlament penja d'un fil mentre l'extrema dreta arrasa, i a Berlín guanya la candidatura d'origen turc de l'esquerra radical. El canceller ha qualificat els comicis de desastre per al seu partit, però ha dit que continuarà. Si bé l'escrutini final a Mecklenburg podria alterar encara aquesta intenció. Des de Berlín, crònica de Jordi Regàs.
3: El canceller Friedrich Merz continuarà al capdavant del govern. Ho ha aclarit aquest diumenge mateix, pocs minuts després de saber-se el resultat del sondeig.
4: El que s'ha de fer ara requereix coratge, resistència i paciència. Jo actuaré així com a portaveu de la CDU, però sobretot com a canceller del nostre país.
3: La CDU manté pels pèls la seva presència al Parlament Regional de l'Estat Federal de Mecklenburg-Pomerània Occidental, tot i haver perdut la meitat dels vots assolits ara fa 5 anys. Són mals resultats, però li donen prou aire al canceller com per continuar. Tot això malgrat la reculada de la CDU a Berlín, on els cristianodemòcrates perden l'alcaldia a les mans de la candidata de Die Linke, l'advocada alemanya d'origen turc Elli Feral. Pel partit d'Esquerra Radical, aquesta sí que és una victòria històrica.
5: Ha guanyat la nostra visió compartida d'un Berlín assequible per totes les persones, independentment d'on vinguin, en què creguin, a qui estimin o els seus ingressos. Ha guanyat aquesta visió, estimats meus.
6: Hat gewonnen, ihr Lieben.
3: El que no és cap novetat a cap dels dos comicis és que l'extrema dreta continua a l'alça. Tot i no tenir cap opció de governar tant a Mecklenburg-Pomerània Occidental com a Berlín, han duplicat els resultats dels últims 5 anys.
1: Donald Trump especula sobre el futur de la guerra amb l'Iran i en declaracions al canal Fox s'ha preguntat a si mateix si decideixo fer volar tota la nació, quan ho faré. En la conversa, que no s'ha enregistrat, el president afegia que està en una fase de presa de decisions i que passaran coses molt importants aviat. Segons la Fox, Trump treballa en tres opcions: esborrar l'Iran del mapa, deixar que s'enfonsin econòmicament o arribar a un acord. Trump podria reunir-se amb 6 líders del Golf Pèrsic al marge de l'Assemblea General de les Nacions Unides aquesta pròxima setmana per abordar la situació. La Casa Blanca també permetrà que una delegació de funcionaris iranians, encapçalada pel president del país i el ministre d'Exteriors, assisteixin a la sessió d'alt nivell de l'Assemblea. El conflicte entre els Estats Units i l'Iran ha disparat els preus de l'energia pel tancament de l'estret d'Hormuz i ha provocat un encariment del preu del carburant que està passant factura electoral a Trump de cara a les eleccions legislatives del novembre als Estats Units. La primera ministra italiana, la ultradretana Giorgia Meloni, anuncia davant els joves del seu partit, els Germans d'Itàlia, un projecte de llei per restringir la xifra d'alumnes estrangers a les aules i altres mesures adreçades als migrants.
7: És un procediment que estableix per llei el nombre d'estudiants estrangers per classe. Introdueix també l'obligació dels pares dels estudiants estrangers amb problemes greus d'adaptació escolar a aprendre italià i prohibeix el burca i el hijab.
1: Segons ha dit Meloni, no és possible que en una aula italiana els nens italians se sentin desplaçats perquè són minoria. També ha dit que posarà el nom d'instituts als centres de formació professional per posar-los en valor i ha reclamat que no hi hagi aprovats generals als cursos. La policia pakistanesa ha detingut la política opositora a Alema Khan, germana de l'empresonat exprimer ministre Imran Khan, una detenció que arriba mentre el partit dels Khan es prepara per a una llarga marxa contra el govern a Islamabad la setmana que ve. L'ordre policial justifica la detenció durant 30 dies, dient que les activitats de la detinguda són perjudicials per a la seguretat i també per al manteniment de l'ordre públic. La formació política ha condemnat la mesura i l'ha vinculat a un intent del govern d'entorpir la marxa cap a la capital convocada per al 27 de setembre, en què es preveu que centenars de milers de simpatitzants exigeixin la posada en llibertat de l'exprimer ministre. Imran Khan, antiga estrella del críquet i cap de govern entre el 2018 i el 2022, està empresonat des de fa 3 anys i afronta causes judicials que ell atribueix a una persecució política per part de l'executiu actual i de l'exèrcit. El seu partit ha denunciat reiteradament que el líder opositor ha estat sotmès a un règim d'aïllament sense accés a drets bàsics des del seu empresonament. I l'escriptor acadèmic i expolític canadenc Michael Ignatieff alerta del risc per a la democràcia de la concentració de la intel·ligència artificial en molt poques mans i demana més regulació i mesures punitives per als qui la utilitzen per crear continguts falsos. Ignatieff, que ha participat en un acte del CIDOP a Barcelona, defensa les migracions i la multiculturalitat, però assegura que les democràcies modernes necessiten garantir fronteres segures. Vicent Mitsut.
8: Ignatieff, referent del liberalisme, és optimista sobre la capacitat de deregular la IA, però demana que la Unió Europea comenci a actuar perquè ens juguem al futur de la democràcia.
9: No som prou conscients que tota la plaça pública de la vida democràtica ara és propietat d'unes 6 persones, que la plaça pública està digitalitzada i la democràcia es produeix en un espai digital que és simplement el Far West. I la nostra capacitat per determinar què és cert i què és fals en aquest Far West està sent atacada constantment.
8: Molt crític amb el govern espanyol per Ceuta, defensa que les democràcies han de tenir control de les seues fronteres.
9: Els demòcrates liberals com jo, que defensem una societat multicultural i la immigració, hem de garantir als nostres ciutadans que la frontera és segura. I aquí no ho és. Això fa guanyar vots als partits d'extrema dreta si la gent ho veu cada dia. I al meu parer, no s'equivoquen. Calen fronteres segures.
8: En paral·lel, però, demana als estats vies que faciliten la immigració legal.
9: L'altra cosa que cal és una via d'accés àmplia i oberta per a la immigració legal en països com Espanya i també el Canadà, on la demografia s'està desplomant. La manera més segura de condemnar-se bàsicament al declivi econòmic, a l'estancament i a la crisi és aturar la immigració.
8: El Premi Princesa d'Astúries de Ciències Socials diu que el funcionament democràtic dificulta la competència amb potències com la Xina.
9: Això és la democràcia, una discussió constant i inacabable sobre la llibertat. El problema és que els mecanismes de control i contrapès que hem establert han multiplicat de tal manera els vetos dins la nostra democràcia que no aconseguim tirar res endavant.
8: L'expolític canadenc no creu que una aliança Unió Europea-Canadà pugui refer l'ordre internacional sacsejat per Trump, però sí influir en les grans potències que anomena depredadores.
9: Hem d'identificar algunes qüestions que suposen un perill sistemàtic per a tota la humanitat i esforçar-nos de valent per fer entendre als depredadors que això no és assistència social, sinó una qüestió de supervivència. És l'única manera de convèncer els russos, els xinesos i els nord-americans perquè actuïn, però si ho aconseguim, crec que podrem marcar una gran diferència i construir un món millor.
8: Ignatieff creu que s'ha valorat poc el desencant domèstic als Estats Units per les aliances tradicionals i la globalització, un fet que va aprofitar Trump per arribar al poder i amenaçar la democràcia tant a casa com fora.
9: Com algú que ha estimat els Estats Units tota la vida, tinc la sensació de ser testimoni de com un imperi s'autodestrueix.

0: A casa nostra, els Mossos busquen 5 homes que es van vestir de policia per segrestar suposadament un altre home a l'AP7. Els fets haurien passat aquest dissabte entre Montornès i Vilanova del Vallès. Segons la gravació de diversos testimonis, 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena, van treure la víctima amb la cara plena de sang de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. A l'home el van poder trobar més tard sa i estalvi. La policia sospita que es tracta d'una revenja entre delinqüents. I unes 5.000 persones, un 10% més que en l'edició anterior, han passat pel Delta Birding, el Festival Internacional d'Ornitologia de Referència de la Mediterrània. La mostra reuneix proveïdors especialitzats i observadors professionals i amateurs que comparteixen una afició que també cuida la salut. Amposta, Anna Farràs.
1: El Delta Birding Festival va començar divendres amb el 98% de les places de les activitats venudes i ha incrementat un 10% la participació, arribant als 5.000 visitants. Tot i que l'espai Mont Natura Delta té poc marge per créixer, el festival està consolidat. El Delta és un espai idoni per observar ocells i esta pràctica té beneficis més enllà de la descoberta de les espècies. Miquel Rafa és representant de la Fundació Catalunya La Pedrera, una de les entitats organitzadores del Birding.
2: Fa milers d'anys que ens hem criat a la natura, però els últims anys ens hem desconnectat molt. I, per tant, aquesta afició ens permet tornar a enganxar-nos. Això va molt bé, també, per, fins i tot, la nostra pròpia salut mental i emocional. I, per tant, és una afició supersaludable que ens torna a reconnectar doncs, amb el nostre entorn natural, ens fa ser més conscients del que està passant i també és una afició molt divertida.
1: La mostra també mira cap al futur i ha donat veu a joves naturalistes d'entre 11 i 18 anys. Un d'ells és Jofre Cutral, que ha investigat els anomenats efectes trampa a infraestructures humanes on queden atrapats els animals.
3: Jo volia denunciar una mica, perquè sóc fotògraf de natura, bueno, els efectes trampes i tot és, bueno, és un problema al qual es pot solucionar, i vaig voler enfocar aquest treball a parlar sobre aquestes infraestructures perquè es poden millorar fàcilment.
1: I enguany l'organització ha volgut fer un pas més cap a la inclusivitat amb activitats adaptades a persones amb capacitats diverses i ha donat més visibilitat a les dones en un sector, l'ornitologia, molt masculinitzat.
0: Nova ofensiva per recollir més firmes per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa, engegada aquest estiu per la Rosita, de 95 anys, ja ha recollit més de 60.000 signatures. Ens ho explica la Mar Riera amb muntatge tècnic de Jordi Galbany.
4: La imatge de la Rosita encapçala aquesta campanya publicitària engegada aquesta setmana per Change.org. Hem parlat amb ella i ens explica que ja fa 5 mesos que està ingressada i que paga 25 euros cada setmana per poder mirar la tele.
5: Si la tinguéssim amb targeta, però en aquest centre no hi és la targeta. Només hi ha per dies, setmana i mesos. I saps què passa? Que jo mai havia estat 5 mesos. Havia estat 2 setmanes, 3 setmanes. Doncs dius, bueno, per dies, no pagaré gaire, però es fa llarg, saps?
4: Tot i que el seu fill la visita sovint, ens explica que la tele li fa molta companyia i l'ajuda a passar les estones amb la seva companya d'habitació.
5: Ara també aquí mirem molt perquè a la meva companya li agrada molt les pel·lícules de l'Oeste. I llavors també mirem moltes pel·lícules d'aquestes antigues, saps? De les verdaderes. La que ha sigut el Robert Mitchum i els artistes antics, perquè ara no n'hi ha. Ara d'artistes així bons que facin de l'Oeste no n'hi ha. Com tots aquests, el John Wayne, el Robert Mitchum, tots aquests. No hi ha res ara, eh?
4: La Rosita és també una enamorada de la ràdio i sobretot escolta un programa de Catalunya Ràdio.
5: La nit dels ignorants. Ara hi ha la Marta. El d'abans també m'agradava molt, eh? Ja l'escoltava quan va començar el germà del Josep Cunit a fer aquell programa.
4: La mateixa Rosita ens deia que no s'esperava que tanta gent s'assumés a aquesta iniciativa per demanar la gratuïtat de la tele als hospitals públics.
5: Jo no m'ho creia, que en recollíssim tantes. No tenia... Jo pensava que no recolliríem tantes. Però sí, sí, s'ha volcat molta gent, Perquè jo em pensava, bueno, 1.000 firmes o 2.000 o així, però 62 no m'ho pensava pas.
4: Des que vam parlar amb ella, en pocs dies ja sumen 63.400 signatures i continua creixent la xifra, un problema que varia en funció d'on t'ingressin, i és que hi ha comunitats on aquest servei de televisió ja és gratuït, és el cas com, per exemple, del País Valencià i Castella-La Manxa. De moment, però, ningú s'ha posat en contacte amb la Rosita i des del Departament de Salut es limita limiten a dir-nos que ells s'ocupen de la part assistencial dels pacients i que aquest servei depèn dels proveïdors que estableixen les tarifes.
6: El temps. Dani Ramírez.
7: Tenim anticicló per dies, no només aquest dilluns, sinó també dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte. Potser entre diumenge i dilluns es degrada una mica aquest anticicló i des de l'oest de la península, des de Portugal, podria entrar una pertorbació. Deixem un condicional. Potser canviar el temps entre diumenge i dilluns. D'avui en vuit. Queda molt. Per tant, ara mateix el que pronostiquem és cel serè, en hores nocturnes, matinada, una mica de fresca a l'interior, una mica de fred al Pirineu, puntualment en alguna vall per sota dels 5 graus, en general 7, 8, 10 graus. A l'interior, al voltant dels 15 graus, 2 graus amunt, 2 graus avall, i a la costa, al voltant dels 20, també grau amunt, grau avall. En definitiva, que de nit es pot descansar bé, la calor dona treva, no fa l'aixafogor que teníem a l'agost o els primers dies de setembre, i en canvi de dia avui pugen de 2 a 4 graus les temperatures. Per tant, més calor, màximes a l'interior de 30-33, i arribant als 34 en punts de Girona, el prelitoral gironí, també el Pla de Lleida, la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, es poden assolir aquests 34 o 35 graus. Moltíssima, moltíssima calor. Estem 5 graus per sobre la mitjana. Dimarts i dimecres baixa una mica el termòmetre, però farà calor, les nits fresques, algun banc de boira matiner i poca pluja a la vista. Hauríem d'esperar, ja diem, a potser diumenge o dilluns.
6: 3CAT Info.
0: Productes agrícoles i caça de les comarques interiors de Tarragona, peix del Delta de l'Ebre, vins del Priorat i el Montsant i incorporació creativa de la mel del Perelló a bona part de les receptes. Són alguns dels trets característics del restaurant Quatre Molins de Cornudella de Montsant, guardonat amb una estrella Michelin des del 2021. Òscar Callau.
8: Els hem deixat aquí al centre aquest cruixent de panipuri amb una rileta de cabirol per sobre i finalitzat amb un chimichurri de avellana, que és un altre dels nostres productes estrella. Continuem
9: davant. La fórmula gastronòmica del restaurant obert el 2016 pel cuiner Rafael Múria està fortament arrelada al territori i a la Mediterrània. Una tasca realitzada amb un equip de companys també molt joves i creatius, com el cap de sala, Andreu Pardell.
10: La intenció del projecte és posar al nivell dels vins una gastronomia, però sobretot també una gastronomia de respecte pel producte, respecte pel territori.
9: Múria va posar en marxa el Quatre Molins a Cornudella de Montsant amb 23 anys i només dos després va rebre l'estrella Michelin.
10: Som molt atrevits. Amb aquesta joventut crec que hem portat aquest punt de valentia expressat a la gastronomia, sobretot per, bueno, elaboracions i aquest concepte més abstracte, més atrevit, amb productes mediterranis, de costa i de proximitat.
9: A la carta d'aquest temple gastronòmic del Montsant, hi ha plats com anguila, wasabi i porro, gilda de gamba, ravioli de ceps, llamàntol i sàlvia, o una carn madurada amb ostra i llet de cabra.
10: Començarem amb aquesta primera selecció d'aperitius, partint de l'esquerra amb una endívia que fem farcida d'una crema de formatge blau, llom de tonyina vermella o alfegoma dorada i acabat amb un toc de polen fresca a sobre, i a la dreta, llom de bonito, que el fem fumat prèviament i marcat lleugerament a la brasa, acompanyat d'una crema coliflor, ceba escabetxada, oliva i també piparra.
9: Per completar l'experiència gastronòmica, el Quatre Molins ha posat en marxa una taula secreta, alguns divendres per sopar, que inclou una cita cegues pels carrers de Cornudella i la visita amb sorpresa a un antic celler subterrani.
0: El 3 de 10 dels castellers de Vilafranca i el 4 de 9 net de la Vella de Valls han estat els dos castells descarregats més importants a la diada del primer diumenge de festes a Tarragona. Josep Almirall.
11: Els verds van arrodonir una gran actuació amb el 3 de 9 amb l'agulla, el 3 de 10, el 5 de 9 i el pilar de 8 tot descarregat. Àngel Grau n'és el cap de colla.
12: Contentíssim de la reacció de la gent, sobretot, perquè la gent colla està molt motivada i al final el que tu dius això dels castells ben fets és el camí que portem tot l'any.
11: La colla vella, després de completar el seu 6è 4 de 9 net de l'any, va ensopegar amb el 4 de 10, que va quedar només carregat. També va descarregar el 3 de 9 i els va quedar a mitges al pilar de 8. La jove de Tarragona no va poder amb el 3 de 10. Li va caure entrant la cotxadora. Sí que va completar els dos bàsics de 9 i el 5 de 9 i va acabar amb el pilar de 7. Gina Fort n'és la cap de colla.
13: No estem contents amb el resultat de la dia d'avui, tot i així fer un 5 de 9 un altre cop aquí a la plaça de Font després de tants anys, Polín, és algo que hem d'estar orgullosos.
11: I els xiquets de Tarragona van sortir reforçats a la diada. Es van apuntar la primera tripleta màgica des del 2024. 5 de 8, 3 de 9 a l'estrena del dia i 4 de 9.
0: Brad Pitt ja ha arribat a Sant Sebastià, on dimecres presentarà la seva última pel·lícula, En el corazón de la bestia. L'acollida ha estat espectacular, igual que la que ha rebut La bola negra, que s'ha projectat aquest diumenge i que ha guanyat el Premi del Públic al Festival Internacional de Cinema de Toronto. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
14: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
15: Entusiasme pràcticament generalitzat en la sessió de gala de La bola negra a Sant Sebastià, mentre continua la conversa sobre les opcions que tenen de cara als Oscars. Un cop engegada la promoció als Estats Units, Penélope Cruz, en declaracions a 3CAT Info, ha dit que està convençuda que hi haurà molt bones notícies quan s'anunciïn les nominacions.
16: Van a passar moltes coses con La bola negra, muchas. O sea, yo creo que van a caer unas cuantas ahí. Tienen muchísimas papeletas como directores, incluso como mejor película, no solo como película extranjera, mejor guión. De repente hasta la canción de Guitarrica puede tener muchas posibilidades. Puede que haya que hacer una gran fiesta ese día, pero si de verdad lo de si yo tengo o no posibilidades de eso, no hablo nunca porque es que no tengo ni idea. I intento, además, ilusionarme lo justo.
15: Els Javis han explicat que estan aclaparats i això que encara els queden mesos de promoció. Guitarrica de la Fuente ens deia que assumia amb interpretar la nieve el tema principal del film durant la cerimònia dels Premis de Hollywood i els actors principals són conscients també que l'enveja o les expectatives tan elevades amb què arriba la pel·lícula poden ara provocar que La bola negra comenci a tenir crítiques negatives. Divendres arriba a les sales de cinema. Aquest diumenge han compartit protagonisme amb Brad Pitt. Així l'han rebut quan ha arribat a l'hotel Maria Cristina. Dimecres el sentirem defensant En el corazón de la bestia, aquesta pel·lícula de supervivència que ha rodat acompanyat d'un gos que és el coprotagonista del film. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet
0: do. Although my heart is falling too. Ed Sheeran trenca el silenci després de la polèmica per l'acomiadament del seu taloner, el raper Michael Moore, pels seus missatges a favor de Palestina. El cantant britànic n'ha parlat en la primera intervenció pública des de llavors, en un concert a Filadèlfia, on ha actuat sol perquè la resta d'artistes que l'acompanyen han abandonat la gira en suport a Michael Moore. El cantant ha hagut de sortir al pas després de la polèmica generada que va provocar crides al boicot contra ell. L'artista ha demanat disculpes, admet que hi va haver errors i que va haver de prendre decisions molt difícils. Sheeran assegura que no volia decebre els fans i insisteix que s'ha vist arrossegat al debat en el que ha qualificat com el conflicte polític més complex del món. Llegint un teleprompter, també ha fet menció a la situació a Gaza, que ha dit que és catastròfica, injustificada i desproporcionada.
17: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Sheeran també ha fet menció als morts israelians en l'atac de Hamas del 7 d'octubre, al dolor del poble jueu, i assegura que té el cor trencat per la devastació i la mort d'innocents.
6: 3CAT Info. Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
18: El Barça és més líder de primera. Ja li treu 5 punts al segon classificat i 6 al Madrid després de la segona derrota dels blancs al Lliga.
6: 3CAT Info.
18: L'equip de José Mourinho ha perdut per 2-1 al Metropolitano en el derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid. Els matalassers s'han avançat al minut 13 de la segona part amb un gol de Grimaldo de penal que ha suposat també l'expulsió de Hausen i han ampliat l'avantatge només 6 minuts després amb un gol de Jonathan David. El Madrid ha retallat distàncies just abans de l'afegit amb un gol de cap de Rüdiger, però no han aconseguit empatar. A la sala de premsa, Mourinho s'ha queixat per dues jugades que, segons ell, haurien d'haver suposat les expulsions del Cuti Romero i Kang In Lee, i ha criticat la designació de l'àrbitre.
19: Después se mete un árbitro que 41 años no tiene internacionalización, pues no será porque es un grande árbitro. Después el pobre ha venido aquí y no ha podido con la presión, que es una presión, aquí oyamos la presión de los años 80, que ya se ve muy poco en los días de hoy. Y después el señor Trujillo, que ha sido el VAR, que lo ha llamado

0: No hay que pasar la línea.
1: Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid supera el Madrid i se situa 5 punts del Barça amb un més que els blancs. Els blaugranes marxen com a líders en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar per 1-3 al camp del Sevilla amb hat-trick de Rafinha. La nota negativa va ser la lesió de Christensen. El central danès té una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps esquerre i podria estar al voltant d'un mes de baixa. Ara tornem al futbol, però parlem de bàsquet perquè la penya s'ha proclamat campiona de la Supercopa ACB després de superar el Barça a la final jugada a l'Olímpic de Badalona per 101-87. És el primer títol dels verdinegres en 18 anys, com ha recordat Ricky Rubio.
2: Sí, han passat molts anys. Aquesta ciutat s'ho mereix. Crec que, bueno, l'any passat vam fer moltes coses bé, però, bueno, aquest any hem començat amb una gran nota i a seguir així.
1: L'exblaurana Nicola Provítola ha estat MVP de la final, anotant 31 punts per la penya.
3: Bueno, siempre hay... Este equipo es muy grande, tiene mucha historia y se lo merecía.
1: Pel Barça ha parlat el seu entrenador, Alexander Sekulic.
4: First of all, I have to say...
5: Primer de tot he de dir que la Provítola ha jugat molt bé avui. Tot el que ha fet, tot el que ha llançat, ha estat molt difícil de cobrir. No estem tan en forma i felicito la penya. Hi ha coses que hem de millorar molt, està clar. El que em molesta una mica és que no hem estat junts tota l'estona. Els seus llançaments ens han fet molt mal.
6: Their shooting make us fall apart.
1: Tornant al futbol, altres resultats d'aquest diumenge a primera. Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 1, Betis 1, Villarreal 3, Llevant 1 i València 2, Real Societat 3. A la segona divisió, el Sabadell ha guanyat per 3-1 a l'Oviedo a la nova Creu Alta. El tècnic del Sabadell, Ferran Costa, ha parlat així d'aquesta victòria.
7: Si volem entre tots deixar algun dia de ser David, doncs hem de viure molt intensament el que vol dir ser David. I això parteix d'estar molt forts, d'estar molt junts, d'entendre que la competició sempre va endavant i no ens podem crear problemes que no existeixen, no podem quedar-nos enrere.
1: En motor, Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP. És la primera victòria del pilot murcià en una cursa de Gran Premi. Acosta s'ha imposat a Jorge Martín segon i Marco Bezzecchi tercer. Marc Márquez, que ha acabat en cinquena posició, ha tingut problemes de frens. Àlex Márquez ha caigut i Pol Espargaró i Àlex Rins han quedat fora dels punts. Encara en motor, Berta Bellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a Pobla Dura de les Regueres a la província de Lleó. Altres resultats poliesportius a la Lliga Sobaldambol, Puente Genil 27, Barça 39 i victòria de Catalunya a la final masculina de la Golden Cat d'hoquei patins per 2-1 contra Portugal. Catalunya també s'ha imposat a Portugal en la final femenina per 3-2 després de remuntar un 2-0. I en waterpolo, el Sabadell s'ha classificat per la fase regular de la Champions. Ha guanyat 12-22 al Tbilisi georgià. I encara en waterpolo, el Mataró ha guanyat la Copa Catalunya femenina. Les maresmenques s'han imposat a la final al Sabadell per un resultat de 11-9.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les dues.
1: Alemanya, desfeta electoral dels democristians del canceller Friedrich Merz, que es queden a les portes d'obtenir escons a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta, i perden a Berlín, on guanya l'esquerra radical. El canceller qualifica els comicis de desastre, però de moment diu que continuarà. La Comissió Electoral Russa anunciarà aquest dilluns els resultats de les eleccions legislatives del cap de setmana en què el partit de Vladimir Putin ha guanyat de manera aclaparadora. Uns comicis marcats per la falta de transparència i que Putin ja ha dit que farà servir com un aval a la seva guerra a Ucraïna. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, afirma que quan torni